0: 12 i 10, que t'hi jugues a ser Catalunya fins a les 2 del migdia. Jofre Mateu, què tal, com estàs?
1: Hola, molt bé, bon dia.
0: Àlex del Mas, bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: A la del Masterclass Flaky, sí. L'Àlex ens ha preparat una radiografia d'Anthony Gordon, amb 4 punts que creu que seran importants la temporada vinent. Amb aquest futbolista anglès que ha fitxat el Barça i que ens ha deixat a tots amb els ulls oberts com l'emoji de WhatsApp quan hem vist i escoltat que parla castellà molt fluid.
3: Sí, sí, bocabadat.
0: D'aquí un moment ho comentem. Però abans, la festa de celebració de la Champions del Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
4: Ils ont construit une équipe pour devenir champion d'Europe en 2025. Ils ont construit une équipe pour rester champion d'Europe en 2026. Merci d'accueillir le staff du Paris.
0: Cita tota la plantilla del Paris Saint-Germain amb Messi i Luis Enrique al capdavant, amb música de Kendrick Lamar. Ara us la posem perquè aquesta cançó és boníssima. Bruno, ho explicàvem al Canalla. Andrés Onrubia diu que el Paris Saint-Germain està a punt de renovar-lo, a Luis Enrique, per 3 temporades.
5: Y está tan contento el entrenador asturiano en París que está a un paso de renovar por 3 temporadas. Todavía no está firmado, pero las negociaciones están muy avanzadas. Luis Enrique está encantado en el proyecto. Arquelaife y Luis Campos obviamente quieren también renovarle y podría hacerse oficial a comienzos del próximo curso.
0: Pero él tiene un año más de contrato, ¿no? ¿Todavía?
5: Le queda uno. Pero es verdad que hay equipos Premier que le han tanteado, ¿no? Conscientes de esa situación contractual del entrenador español. Se llegó a decir, hubo algún rumor, no voy a decir infundado, pero que podría salir el año que viene si acabando contrato. Él, como siempre ha dicho, si no le despiden no cumple todos los contratos que firma en todos los equipos en los que ha estado. Pero es cierto que desde enero las negociaciones han avanzado de forma considerable y ambas partes están muy cerca de concluir un acuerdo.
1: Està molt a gust allà. Li deixen fer absolutament el que vol, té l'staff que ell vol, s'hi sent molt bé a la ciutat, amb el club, la sintonia amb Luis Campos des del principi ha estat espectacular i està vivint, no diré un somni, però està molt, molt a gust. Ahir ho comentàvem, té alguna similitud amb el que vam veure, ho explicava el Santi Giménez, i jo estic d'acord amb Guardiola al Manchester City. Sí, està tan content, tan còmode, que sembla que pugui estar molts anys.
3: És un mite, és una llegenda. Per la gent del PSG és el seu gran ídol. O sigui, tot el que no van aconseguir fer amb la galeria de galàctics que van incorporar en les darreres temporades, ho han aconseguit de la mà d'un entrenador. I, a més, ho han aconseguit amb la voluntat de l'entrenador de desfer-se de tota aquella col·lecció de cromos, diguéssim, per potenciar el col·lectiu a partir de jugadors que, evidentment, han sigut molt cars i que s'ha invertit molts diners, però que no eren cracs. I Luis Enrique els ha convertit en cracs. I escoltaves parlar després de la final, doncs, els Vitinha, Joao Neves, Marquinhos, etc., els pesos pesants del vestidor, i tenen ganes de seguir amb Luis Enrique. Mira que és un entrenador exigent, però i que els hi tornarà a exigir molt, però que els hi marca tant reptes, tant a nivell individual com col·lectiu, que s'ho estan passant pipa amb el tècnic asturià.
0: Ja us van explicar el que t'hi jugues, que quan Xavi va anunciar que marxaria del Barça, el club es va posar a buscar entrenadors, a sondejar-ne, i abans de fitxar Flick, de cop va pensar i va sondejar i va parlar amb Luis Enrique i el seu entorn. Luis Enrique, fent el diagnòstic de la plantilla del Barça amb Xavi, tenia clar que aquell equip podia jugar i competir millor, i li motivava tornar al Barça, i ho va traslladar, i de fet ho va dir públicament Luis Enrique, però va deixar clar que ell, com ha explicat l'Andrés Onrubia, compleix els contractes. Clar, tenia contracte en vigor. El Barça ja va fitxar a Hansi Flick, ha sortit superbé, mal gust d'eco tampoc tenia.
3: No.
0: Amb Luis Enrique, i molta gent pensa, no, que com que encara és jove, i Hansi Flick ha dit que home, estarà 2-3 anys més, quan l'alemany tanqui la seva etapa, qui ha de tornar és ell. Ho veieu factible o això queda ja massa lluny?
2: Factible és, i tant de bo. Jo sóc un enamorat de Luis Enrique. 3 anys em semblen molts més, i és cert que crec que la plantilla és molt jove i que està establert allà un model, i que crec que s'ha guanyat un crèdit que li servirà per moments, però Luis Enrique té un temperament, una manera de fer, que em sembla projectes molt, molt llargs. No sé si casen gaire amb ella, però si és perquè té èxits, tant de bo que sí, i ojalà que fem casar, que quan Flick s'acabi, Luis Enrique estigui disposat a moure's, em semblaria un encert.
6: Home, seria ideal, no? Seria ideal. El que passa que al futbol ja sabem que un any t'ho canvia tot i potes amunt el que sigui, no? A mi em sembla normal que ell vulgui renovar. Estem parlant, ara ho deia el Jofre, no? D'un equip que ha guanyat 2 Champions seguides,

0: els tres jugadors de dalt intercanviant-se posicions. Veiem a Dembélé sortint de fals nou, anant a la dreta, Doué caient al mig, a Carasqueli a l'esquerra però apareix pel mig, i això fa un parell de temporades. I ara tots els equips, fixeu-vos que, o la majoria d'equips estan anant cap aquí, no? Ja hi ha molts pocs equips dels campions que juguin amb un nou molt definit.
1: Això és superimportant perquè, i això és informació, un dels motius pels quals Hansi Flick i Deco volen a Anthony Gordon és aquest. És que creuen que es necessiten davanters que en un mateix partit puguin ocupar diverses posicions i intercanviar-les. I Anthony Gordon fomentarà això.
0: Totalment.
2: No, sí. No només canvis de posició quan hi hagi un canvi, sinó durant el partit, s'intercanvien
1: sí,
2: la posició
1: sí, sí, sí.
2: I no hi
1: durant
2: hagi canvi.
1: Això és el que durant el partit. Durant el partit. Aquest és un dels motius pels quals agrada Anthony Gordon, més enllà de la qualitat que té, la capacitat de treball, la pressió, els esforços a alta intensitat, com us hem explicat amb aquell informe que manegaven els tècnics del club, és el que acabeu de comentar amb el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que Anthony Gordon et permet, és un jugador, igual que Rafinha, que et permet poder jugar en diferents posicions en un mateix partit.
3: L'altre dia a la final, en això va ser un espectacle al PSG. Dins del gran plantejament defensiu que va fer Arteta, tu veies que Doué partia de la dreta, t'apareixia a l'esquerra, on en moltes fases de partit coincidíem que Kvaratskhelia, els dos a l'esquerra. Kvaratskhelia venia cap a dins. Dembélé, llibertat de moviments. Doué va haver un moment que va dir, escolti'm, jo em moc com vull. Entra Barcolà, un tant del mateix. O sigui que era un espectacle com aquest efecte centrifugadora dels davanters de moure's i moure's i moure's.
1: Això és interessant que ho expliquis tu, Flac, i també Bruno, perquè estàveu al camp. A la tele es veu, però clar, quan tu tens, diguem, el focus general i no veus només el que t'ensenya la càmera, ho aprecies
3: sí,
1: molt
3: home,
1: més.
3: Tu estàs narrant el partit, va la pilota per l'esquerra de l'atac del PSG i dius, Doué, i penses, sí, és Doué, no m'estic equivocant, que cony fot Doué a l'esquerra si Doué està partint de la dreta. I de sobte veus que Kvaratskhelia és un moviment constant.
2: Avui dia, veient els partits per la tele, una abraçada a tots els realitzadors, però és veritat que hi ha tants primers planos, tantíssimes repeticions...
4: Una abraçada que ens tenen a tots.
1: No, però sí, per l'espectador és atractiu veure els primers planos, però a nivell, diguem-ne, d'anàlisi tàctic és millor estar al camp perquè veus el que vols, no el que t'ensenya la
2: tele. Jo, de fet, tinc una eina per veure partits i m'ho poso sempre en la càmera màster, sense repeticions ni res, veient el partit.
1: I aquí és on s'aprecien els canvis de posició del jugador.
4: Saps què passa? Del que esteu parlant és que el futbol modern ara, que hi ha pocs blocs baixos, quan hi ha el mateix nivell, però tots els partits on veiem equips d'un mateix nivell, els davanters centres fan mals partits perquè quasi no la toquen, perquè si tu tens un nou que es queda allà fixa, no? Haaland amb el Madrid, Lewandowski quan li ha tocat, Ferran quan li ha tocat, Ferran una mica menys, però el futbolista que és molt posicional, sigui la posició que sigui, ara mateix, bueno, el que està pegat a línia perquè té aquest que per darrere no pot tenir ningú, però tens una limitació que té sentit que eliminis aquesta posició tan natural.
5: I per això me gustan tanto los andamios. Por esto soy tan de andamios. Claro. De hecho, cuando nos pitaron el penalti, me voy atrás a ver la tele un momento. Digo, a ver, ¿qué pase? ¿Qué tienen que hacer? El plano del ombligo de Safonov. El plano del grano de pus que le ha salido a Kvaratskhelia. Digo, coño, enséñame el penalti. Que quiero ver si es penalti o no es penalti.
1: Que, per cert, ara que el nostre Luis Enrique menciona a Safonov, té molt mèrit guanyar la Champions amb aquest porter.
0: Sí, vaig escoltar ja.
1: A la final, l'única rematada entre els tres pals de l'Arsenal és gol, i a la tanda de penals, els dos penals que fallen és perquè va fora. O sigui, és insòlid, Bruno, que un equip guanyi la Champions, la tanda de penals, sense que el seu porter faci ni una intervenció.
2: No, jo crec que és inèdit. És molt bo perquè a la prèvia de la final em vaig fer l'entesa amb el Flac i vaig dir Safonov, compte, perquè si arribem als penals, Safonov al Mundial de Clubs. Em va aturar 4 seguits, i és veritat, és històric, va aturar 4 seguits contra el Flamengo, factor diferencial, Safonov als penals no em para ni un.
1: Bueno, no em va aturar ni un. Fora, no li va calir.
2: Sí, clar.
5: Quiero fichar a Chesney ahora. Quiero hacérmelo un poquito más difícil. Ahora quiero fichar a Chesney y si puede ser, pues yo qué sé, Araujo también.
1: Claro, porque la alineació del Paris Saint-Germain a la final és la mateixa que l'any passat. Els 10 jugadors de camp, només la diferència està a la porteria.
2: Canvies Donnarumma per Safonov i la resta els mateixos, amb Raf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Joao, Fabián, Doué, Kvaratskhelia i Dembélé. Jo crec que té marge de millora el PSG a la porteria, òbviament, i crec que la banqueta. És a dir, té, per mi, 13 grandíssims jugadors, però després baixa bastant el nivell. I l'Arsenal, per exemple, crec que a nivell de plantilla és una plantilla més rodona.
3: De fet, tornant al tema Gordon, una altra de les coses que es valora des del Barça és que tu veus els equips puntals d'Europa i tenen 5-6 davanters top. juguen 3, però tu de sobte al minut 60, amb la importància que té el tema físic, té de seguir pressionant, canvies els 3 i mantens el nivell. I això també és el que vol buscar, aquesta profunditat amb qualitat de que tu canvis un

0: davanter per un altre i no hi hagi un salt molt, molt, molt elevat de qualitat.
1: El Paris Saint-Germain, campió de la Champions, celebrant-la a ritme de Kendrick Lamar.
2: I am
3: reincarnated. I'm a stargazing. Life goes on. I need all my babies.
1: Not Like Us era l'excusa per tornar-la a posar, Flaqui, perquè els oients que han escoltat com esmentaven a Luis Enrique de fons,
0: no dona per
1: alguns
0: celebrar,
1: hauran identificat... No. És guapíssima, sí, aquesta cançó, tio. L'has vist o no? I el videoclip? Sí, com balla el tio?
0: Per celebrar...
1: Puja, va, calla, Flaqui.
0: Una elèctrica.
1: Però calla, Willy, puja,
0: elèctrica d'arma.
1: Puja, que no en tenia idea de música.
4: Però encara, encara es veuen els videoclips, encara es veuen els videoclips del músic, sí.
1: Te'l recomano.
4: Fa molts anys que no veig un videoclip.
1: Si balla amb una bufanda al cap, no, és espectacular com balla Kendrick Lamar. Si té una flow, té un flow, té un flow, puja, fes-los callar.
0: Amb la copa. És un ritme que no dona.
1: La copa, la neu elèctrica d'arma amb Kendrick Lamar. L'ambient als carrers de París era aquest. I va haver 100.000 persones celebrant la Champions a l'esplanada de la Torre Eiffel durant el cap de setmana. Molts incidents a diferents localitats de França. Més de 800 detinguts. Emmanuel Macron va dir que ja estan una mica farts de tots els aldarulls que es provoquen quan se celebra algun títol.
5: Això no és futbol, no és esport, no és el que ens agrada. Així que gràcies a la policia, gràcies als gendarmes, serem implacables amb els detinguts. No volem tornar això. Prou. N'estem fart.
6: On en ha el bol.
1: Aquí a Catalunya, el nostre corresponsal a París, el corresponsal del País a París, Daniel Verdú, explica que els incidents van més enllà del futbol. Són aquests 800 detinguts, una persona morta per un accident de moto, una altra ferida greu per apunyalaments. Daniel Verdú, aquí a Catalunya.
7: El ministre de l'Interior acaba de donar les dades globals del que han suposat aquests dos dies i han pujat els incidents i els detinguts, sobretot, que arriben gairebé 900, un 45% respecte a l'any anterior. El qual és una dada que fa interrogar tot el país sobre el que ha passat. O sigui, com pot ser que amb els antecedents que hi havíem, amb la previsió que es tenia del que havia ocorregut l'any passat, hagin encara augmentat en aquesta xifra, no? La gran pregunta és això. I molta gent el que està dient ara, i jo ho comparteixo plenament, és que no és una violència vinculada al futbol. Els ultras, per exemple, que és el fenomen més violent que pot tenir el PSG ara mateix, no estaven ni tan sols a la ciutat, no? Com va passar l'any anterior. Amb la qual jo crec que tot el país s'ha d'interrogar una mica sobre aquest fenomen que té a veure i té unes causes més sociològiques, culturals i econòmiques, probablement que futbolístiques.
1: Insistim, 800 detinguts, un mort, Bruno, molt pitjors xifres que l'any anterior quan van celebrar la primera Champions del PSG.
8: Sí, i és molt greu perquè ja tenies l'avís, no?, de la temporada passada. Els ultras són un problema greu a França, no és una cosa només del Paris Saint-Germain. Sembla que els estadis s'ha pogut redreçar mínimament la situació, però, per exemple, el Nantes, que estava en una situació estava a punt de baixar l'última jornada a la Lliga Francesa, es va haver de posposar el seu partit perquè va haver una invasió de camp. Era el partit del que el seu entrenador, a més es retirava. Era l'últim partit de l'entrenador del Nantes. Hem vist els últims anys imatges lamentables als estadis i jo sincerament diré que a mi no m'estranya el que ha passat a París, jo m'esperava una cosa així.
1: 12-25, el Paris Saint-Germain campió de la Champions, el Paris Saint-Germain guanya la segona Copa d'Europa consecutiva, endrecem la resta de l'actualitat i parlem d'Anthony Gordon.
9: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Martí Juncà, com estàs?
10: Bon dia.
0: L'Espanyol arrenca la campanya d'abonament sota el lema "Sempre hi ha lloc per a un rebel més".
11: I quants equips de futbol hi ha a Barcelona, papa?
12: Barcelona, un munt. El Júpiter, l'Horta, el Martinet...
11: Catalunya?
12: Catalunya, molts també. El Sabadell, el Reus...
11: I Espanya?
12: 20.000, 40.000, un milió, no sé, molts.
11: I papa, quants pericos hi ha a Barcelona?
13: Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
14: El preu dels abonaments puja tan sols un 2,9%, que de moment està en xifres de rècord amb 31.364 abonats la temporada que s'ha assolit la millor assistència mitjana al RCD Stadium, amb quasi 28.500 espectadors.
0: El Barça i el Badalona Women tanquen la Lliga amb victòria.
14: Hat-trick de Graham Hansen i un gol de Vicky López contra el Madrid Club de Futbol, ja sense Alexia Mapillona, però Romeu davant les baixes diu que caldrà fer fitxatges per continuar regnant a Europa.
15: Jo confio en la plantilla que tenim, jo confio amb les jugadores que tenim actualment. Seguim tenint molt, molt, molt nivell, però evidentment La idea, el que vol el club és seguir competint per tot i haurem d'incorporar algunes posicions per seguir sent competitives i referents a Europa.
14: Pel que fa a la resta d'equips catalans, el Badalona va guanyar 0-1 contra el Llevant i l'Espanyol va empatar 0 contra l'Atlètic Club. I una última hora, primera divisió masculina, que acabem de saber ara mateix, Íñigo Pérez anunciat com a entrenador del Villarreal.
6: Canvi d'entrada a la banqueta del conjunt groguet.
0: A la segona divisió masculina, el Castelló de Bruno Alemany es cola als play-offs d'ascens a primera.
14: Empatat a punts contra el Burgos, ha entrat per gol a Veraix després de la victòria contra l'Eibar. Als play-offs d'ascens a segona divisió, l'Europa va empatar 1 contra el Celta Fortuna, encaixant un gol al minut 99. Jordi Cano, el golejador escapolat, deia als micròfons de Ser Catalunya que caldrà fer un esforç doble a la tornada.
10: Mira que estàvem avisats, no? Era un equip que ha marcat molts gols a l'últim minut i no hem sabut aguantar el resultat. Potser si haguéssim guanyat avui pot sortir una miqueta més relaxat, però bueno, és un partit allà que serà molt difícil, un escenari d'un estadi d'Europa i haurem de fer un esforç doble per intentar passar la ronda.
0: En bàsquet, Xavi Seixo, bon dia.
16: Bon dia.
0: Cap equip català serà cap de sèrie als play-off.
16: Doncs no, la desfeta del Barça i el Palau amb esbroncada inclosa del públic a l'equip deixa el Barça fora dels caps de sèrie. Els play-offs de quarts de final, el millor de tres partits, queden així: Real Madrid, Tenerife, València, Surne, Bilbao, Baskonia, Penya, Lucan, Múrcia, Barça. El Barça jugarà dimarts a les 7 del primer partit al camp de Lucan, Múrcia, i la Penya dimecres a les 9 a Vitoria.
0: En ciclisme, Jonas Vingegaard guanya el Giro d'Itàlia i entra als llibres d'història.
14: El danès entra al selecte grup de 8 ciclistes que han aconseguit guanyar les 3 grans voltes, la Volta d'Espanya, el Tour de França i el Giro. MotoGP, victòria de Bezzecchi, que reafirma com a líder, i Marc Márquez torna amb una setena posició. I tanquem a Roland Garros perquè Rafa Hodder i Zverev s'enfrontaran als quarts de final, i a la categoria femenina, avui Sabalenko Saka a un quart de 9 del vespre.
9: El quiosc del Marcos.
1: Hola, Marcos López.
17: Hola, buenos días. ¿Y ahora qué? Luis Enrique aún no había desempolvado todo el confeti de sus hombros el pasado sábado por la noche en Budapest cuando fue preguntado por lo siguiente. Hay tiempo, respondió el asturiano, según explica el diario deportivo francés L'Equipe, en la página 12, la última que dedica en una edición especial a la segunda Champions del conjunto francés. Y recuerda que el asturiano ya ha entrado en la historia del PSG y del fútbol mundial, pero quiere ampliar aún más su catálogo de récords. Está a punto de renovar hasta el 2030. El entrenador que lleva ya 3 Champions en poco más de una década, con el Barça, la última del Barça en el 2015, con el PSG 2025 y 2026. Mientras, Thierry Henry, una de las leyendas del Arsenal, comentaba en el micrófono de CBS Sports: Luis Enrique y el PSG han transformado para siempre la historia del fútbol francés. No he visto jugar a un equipo de nuestro país así desde el Olympique de Marsella en 1990.
16: Que França és una gran potència esportiva, ningú ho posa en dubte, i més ara amb el tema del PSG. Però els francesos tenen una doble espina clavada que aviat pot tenir curació. Fa més de 40 anys que cap francès guanya a Roland Garros i al Tour de França. Yannick Noah el 1983 i Bernard Hinault en el 85 són els últims, però ara les coses podrien canviar. Arthur Fields, de 21 anys en tennis, i Paul Seixas, de 19 en ciclisme, són la gran esperança d'una afició cansada de veure com la Copa dels Mosqueters i el Tour sortien del seu territori. Enguany Fields no ha pogut participar a Roland Garros, però Seixas es veurà les cares amb Pogacar i Vingegaard en el Tour. Hi ha qui diu que és massa aviat per Seixas, però les carreteres franceses tornaran a tenir un al·licient propi. Veurem què passa.
1: Llegar, que ve de guanyar el Giro, sí, i ha aconseguit ja la triple corona. El 2022 i 2023 va guanyar el Tour, el 2025 va guanyar la Vuelta,
16: sí,
1: i el 2026 ha guanyat el Giro.
16: Sí, sí, és del club selecte que pot dir que ha guanyat les tres grans, no? I aleshores, bueno, el Tour de França aquest any es presenta amb Pogacar, Vingegaard molt en forma, i amb aquest jove valor, que és Seixas, 19 anys, que els francesos estan com a bojos.
1: Un Tour de França que començarà a Catalunya, a Barcelona, que passarà per Tarragona, i per això divendres anem a fer el Ket i Jugues des del Teatre de Tarragona a la Rambla Nova, número 11. Us esperem, si us ve de gust, 606-32-72-11, 606-32-72-11. Ens envieu un WhatsApp per dir-nos els que vindreu, quan, òbviament, l'entrada és lliure, i passarem una bona estona de ràdio amb un especial Tour encapçalat per el Xavi Seixo, i després obrirem la taverna dels bojos amb el Cristóbal, el Tio Faja i tots els que ens acompanyaran des del Teatre de Tarragona. 606-32-72-11 si voleu venir a viure la ràdio en directe aquest proper divendres a Tarragona.
9: Encara no ets de la família del Ket i Jugues?
18: Segueix-nos a...
19: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube, YouTube Facebook, whatever.
20: Arroba que t'hi jugues.
1: Núria Vilamala, què tal, com estàs?
21: Hola, Núria.
22: Què tal, bon dia, com esteu?
21: Bé.
22: Tot bé?
21: Sí.
22: Molt bé. A veure si d'aquí una estona... No, mira, ja veig que és l'estudi. Punxarem sí que d'aquí una estona Santi Ovalle perquè la gent vegi com de Moreno ha tornat.
4: Sí.
1: Ah, enfoca'l.
22: No,
1: ara mateix.
22: Bueno, ara no.
1: Acaba de saber de la taula.
22: Quan torni ho faré.
1: Som pluriempleats aquí. Estem de tot.
22: Ha tornat. Sí, bueno.
1: Sí. On has anat, Santi Ovalle, de vacances aquesta setmana?
21: No, dies sueltos. Dies sueltos a l'Escala, a estar per Girona, per la Costa Brava.
22: Bàsicament. Molt bé, bona terra.
21: Sí. Bàsicament.
1: Has anat al Molí a menjar o no?
21: No.
1: Mal fet.
21: No, no. He anat a... Sí, com es diu, el balcó de no sé què, molt bo.
23: El balcó de no sé què.
21: El balcó de Sant Bart... Cadaqués. Cadaqués, allà.
1: Balcó. Mira que fàcil, de recordar. Sí.
21: El balcó.
23: Oh, bé, macho.
21: Molt bo, molt bo.
4: El balcó de Cadaqués,
21: I sobretot he anat, ahir vaig anar al Banys Terrides de Sant Pol
22: de Mar. Santi, es diu el balcó de Sant Antoni. Sort que l'Helena t'ajuda.
1: És que l'Helena té qualitat.
21: Però bueno,
1: saps moure's en els restaurants.
22: Balconet de Sant Antoni.
1: El balconet de Sant Antoni.
23: No he encertat ni una.
22: No, no, cap. Ni balcó.
4: Quan estàs de vacances, el nom...
1: Sobretot quan vas a dinar i estàs de vacances...
4: Clar, el nom...
1: Acabes sortint d'un lloc que no saps com es diu.
4: Deixes portar. Com ha de ser, Santi? Sensacional.
21: Que sí.
22: Dit això...
1: Porai.
22: I a què heu tret el tema de Luis Enrique i de si algun dia podria tornar o no al Barça? Hem preguntat, sí que flaqui, si a la gent li agradaria que algun dia Luis Enrique tornés a entrenar al Barça. La resposta és contundent. 81% sí... que Luis Enrique torni a entrenar algun dia al Barça, només un 19% diu que no.
4: Que bonic seria. És que els de la teva costat els tindríem, els encendria, però com... Bo.
1: Ara, molaria que coincidissin Luis Enrique i Mourinho.
4: Sí?
1: Que van estar al Barça junts, no? Van coincidir, no? Estaves tu.
4: Sí. No, crec
23: que,
4: no sé si molaria
23: no crec que aguanti gaire Mourinho.
1: No, quan vingui Luis Enrique al Barça, si és que ve, Mourinho ja no estarà al Madrid. M'hi jugaria les dues mans.
23: Jo també.
4: La de Mourinho, aquesta...
1: D'aquí una estona parlarem del Madrid, que l'entrevista al País d'ahir porta cua. El canvi de model de propietat que vol fer Florentino Pérez s'ha convertit en el tema central de la campanya en una estona. Parlarem amb l'Héctor González, que cobreix el dia a dia de l'actualitat de les eleccions del Madrid, per saber què pensa la gent sobre aquestes propostes de Florentino Pérez. 12:33, missatges al 6:06, 32:72, 11.
23: Tot bé.
1: Ho he salvat.
23: Comencem pel David.
24: Felicitats, Luis Enrique. Ara, al Qatar Sant Germain, n'hi ha aigua.
1: Qatar Sant Germain.
24: I tema Bacales, què? Una multeta i hasta que passi alguna cosa, no?
23: Multassa.
24: Hasta amb això juguen una altra lliga, aquests, senyors? Va, bon dia a tothom.
1: I seguim amb... És que Luis Enrique, evidentment, és l'àudio del dia d'avui. No, va, el Sergio.
25: El proper entrenador després del Flick ha de ser el Luis Enrique. Tenim un Luis Enrique que és un mestre. Us vau fixar que hi havia un moment que l'Arsenal s'aturava al mig del camp, no pressionava al final, en 80. El PSG tampoc anava a buscar com a boig el partit per no caure en alguna contra de l'Arsenal. O a les semifinals amb el Bayern... com donava les indicacions al porter que xutés al costat del córrer perquè tragués de banda el Bayern i pressionar l'altre camp. O sigui, hi ha moments en què ets conscient de les teves limitacions i marques una estratègia d'èxit.
23: Està molt bé això del saque de que va al lateral, però...
1: Com?
23: Potser estem portant una mica a l'extrem això de les... Jo vaig dir pijadetes a Carrusel, se'm van tirar sobre els entesos, però... Vas veure el servei inicial que va fer l'Arsenal?
1: Sí, una cosa estranyíssima. Ho va explicar Arteta després o no?
23: I la tira cap amunt. A mi em volen, a vosaltres que en sabeu, quin guany tàctic et pot donar
1: això. No ho va explicar Arteta, això, després?
23: No,
1: perquè ho va fer dues vegades.
23: Tenia altres coses explicades.
1: Ho va fer dues vegades.
4: Això ho va fer el Racing de Santander la temporada passada,
23: cada
4: partit.
23: Però què et dona?
1: Perquè no és tirar la pilota cap a l'àrea rival, perquè així vas a pressionar. O tirar-la fora perquè saquin de banda en zona defensiva i vas a pressionar. No, no, és un globus que et cau pràcticament al mig del camp.
4: Jo no,
23: vale,
4: vull,
23: doncs ja
4: no vull dir
23: la
4: paraula
23: que
4: vaig
23: aquí.
1: No, ara fora conyes. Que tu has estat futbolista professional, tu, del Mas, ets analista de tàctic. De què serveix aquesta tonteria?
23: Per mi, si ho preguntes així...
24: Pijades i tonteries, que clar.
23: Home, salveu-ho. Salveu el futbol. Salveu la pissarra.
1: Salveu la
23: tàctica. Sí,
26: condiciona.
23: Del Masterclass.
26: A veure, per mi té un...
1: Jo vaig a fitxar un entrenador que em diu que sacarà així i automàticament queda descartat.
4: Estic molt a favor.
1: Per imbècil.
23: Però par,
1: insistir.
23: També ho fa això, que l'any passat...
1: Això, aquesta tonteria, no.
23: La tira fora. Tira la bola fora.
1: Sí, clar, perquè la tira fora. Sí, perquè saquis de banda en zona defensiva i puguis anar a pressionar la sortida de pilota rival. Encara té un mínim sentit, aquesta.
23: Safonov, totes les boles, Arteta. No, per què? Què guanyes?
1: Va, intenta bueno, explicar-ho, Àlex Dalmas.
2: Per mi, va, a veure, per mi hi han mil coses més importants que això, eh? Però la de Luis Enrique és exactament
1: no,
2: el
1: no,
2: que
1: ha dit. No, la de Luis Enrique no, la d'Arteta.
2: Vale, jo l'únic que entenc és que tinguin un duel que no sigui favorable per la defensa. És a dir, si tu
23: però
2: vas,
23: si ja tens la pilota, darrere, tu!
2: Ja, però si tu vas... Tu no vols perdre, no vols assumir riscos, com va fer tot el partit a l'Arsenal. Passava, no vull assumir cap risc en sortir de pilota, vale? Doncs ja partim d'això, la tires cap a dalt i l'únic sentit que li veig és que el defensa no pugui atacar aquest duel anant defensant cap endavant, vale? Amb la inèrcia de la carrera. Per tant, que sigui un duel igualat entre dos jugadors del mig del camp. És l'únic sentit que li veig, però...
1: Perquè, jo coincideixo que no ningú li va preguntar Arteta per aquesta qüestió, no?, després del partit.
3: Crec que Arteta tenia poques ganes de parlar. No, crec que no he vist totes les entrevistes, per exemple, que li fan a la tele. És possible que li hagin fet, jo no he vist cap clip d'Arteta explicant sobre... d'aquesta manera. Explicaven, parlàvem amb algun periodista anglès i deien que ells posen molt el focus en el fort que és l'Arsenal, als duels, a les segones jugades, i que volien marcar territori. Veien que aquesta primera ja se l'emportava l'Arsenal i que si volia guanyar el PSG hauria de ficar la cama igual de fort que ells.
4: Sí, jo veig això, un missatge, no?, de dir...
2: Però tu creus que
4: jugarem a una cosa... No, a mi jo ja et dic, no vull utilitzar les vostres paraules, que són una mica més...
2: Però quasi, eh?
4: Però em sembla... I m'és igual que sigui la del Enrique, la del Racing, renunciar a la pilota quan la tinc, jo no te la compro mai.
1: Totalment d'acord. 12:37, el Barça ha fitxat Anthony Gordon, es va presentar divendres a última hora, després d'esperar una estona que se solucionessin problemes burocràtics, 8 hores. I ens va sorprendre a tots amb aquestes declaracions en un perfecte castellà.
5: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: Anthony Gordon, que després va signar samarretes i quan un aficionat li va preguntar com estava, li va respondre en català. Estic molt feliç. Per tant, veurem si triomfa o no. Jo crec que sí, que triomfarà. El que és segur és que ha arribat i ha caigut amb bon peu, perquè sap on arriba.
4: Exacte, però parla molt de la personalitat, del que veurem després en el camp, segurament, no? Però quan un ja el primer dia té molt clar algunes coses, vol dir que després, ja, si les tens al principi, és difícil que després es torci molt la cosa. A mi m'ha impressionat, però bé.
1: Oblim la del Masterclass.
7: Oblim?
1: Oblim.
7: Oblim.
8: Del Masterclass.
1: Pensava que no us n'havíeu adonat.
7: Sí, que no. Sí. Estem aquí, estem a la casa del temps. Estem...
4: Oblim.
1: Aquí tothom esperant la mínima errada, eh?
7: Has estat sublim.
1: Sí, és perquè esmorzo cada dia al bar La Palmera amb el Chen i alguna cosa s'enganxa, saps?
4: Home.
2: Cuidat, el Chen i l'altre, com es deia?
4: Molt bé.
1: Chen, tots es diuen Chen. Sí. Per a més, els que els he preguntat, eh? Tots es diuen Chen.
4: Bueno, no, però perquè tu penses que cada dia saludes el mateix, no, però no.
1: No. No, això t'ha quedat una mica racista, eh? Targeta groga.
4: Sí, sí, sí.
1: I a la propera vermella i al carrer.
7: Sortim.
1: Àlex, aviam, Anthony Gordon aportarà al Barça diferents coses. El primer que destaques tu és que és un jugador que et permetrà atacar els espais. I això del tempo, què vol dir?
2: El moment de l'arribada. És molt bo atacant espais, no només perquè és rapidíssim. Hem de recordar que és el jugador que marca, o que va marcar, el pic de velocitat més alt de tota la passada edició de la Champions, amb 34 km per hora. Més que Rafinha, més que Ferran, més que Vinícius, més que Mbappé.
1: El tio més ràpid de la Champions és Anthony Gordon.
2: El que va tenir el pic més alt.
1: 34 km per hora.
2: Sí, és molt ràpid, és rapidíssim, és més bo del que s'ha parlat tècnicament, però sobretot té molt bon tempo d'arribada. El tempo és allò que, el moment que tu esculls per arribar a l'àrea en el moment precís per poder rematar, per no entrar en fora de joc. Té molt bon tempo, ataca molt bé els espais i això li encanta Flick, segur, i per tant el Barça en pot treure molt rèdit.
1: Per tant, el primer punt és que és un futbolista molt ràpid, 34 km per hora de pic de velocitat a la última Champions, el futbolista més ràpid d'Europa, això permetrà atacar els espais. És un futbolista que pressiona molt i que té alta capacitat de repetir esforços.
2: Sí, pressiona molt bé, orienta bé les pressions, aquesta rapidesa, aquesta intensitat la fa servir per alçar els a pressió, és molt bo. Té 2,2 recuperacions de mitjana per partit, que per ser un atacant és molt alta, per exemple, Rafinha, que tots diem que és un gran pressionant, té 2,1. Ah. Per tant, això també li servirà al Barça, parteix des de l'esquerra, parteixi des del centre, des d'on sigui, per poder-ho fer, i després que és una altra bèstia, és a dir, el que porta el Barça aquí no és un perfil diferent, sinó que replica el mateix perfil, després en parlarem, però el mateix perfil que té amb Rafinha, amb Ferran, per tant, és una altra bèstia anant als espais i repetint esforços.
1: Ja vam explicar que el Barça havia detectat que en determinats partits li faltava energia, partits d'alta intensitat, sobretot quan no tenia Rafinha i que hi havia un informe dels tècnics del club on destacaven que el podi dels jugadors amb més capacitat per repetir esforços a alta intensitat d'Europa estaven Rafinha, Anthony Gordon i Barcolà. És un futbolista que marca gols.
2: Per mi té gol. Per mi encara no té les xifres d'un primer espàs, és evident, però per mi està en clara rampa de pujada golejadora. Les tres últimes temporades són 12 gols, 9, 17 aquesta temporada amb 10 a la Champions, i sobretot crec que té gol perquè té molta determinació en les seves accions, no? És a dir, evidentment el Newcastle no et genera tant com el Barça, però cada vegada que ell té alguna acció en la que pot fer gol i va amb molta determinació. Per tant, això em porta a pensar que el Barça pot doblar les seves xifres.
1: I el que hem comentat abans és un futbolista que aporta versatilitat i alternatives per a Hansi Flick.
2: Moltíssima. I això és el que em motiva més del seu fitxatge, perquè si el Barça aposta per un jugador a 70 milions més variables, jo entenc que no ve aquí a ser un quart davanter, per tant, serà més titular que alternativa. Si és un jugador que replica aquests perfils que dèiem, aquí em porta a pensar que potser Flick té alguna cosa al cap, que hi ha algun canvi de rol de Rafinha, hi ha alguna possibilitat de que puguem veure Lamine més per dins amb dos extrems atacant l'espai, que li permet coses a la pissarra que no permetria. I és que jo tinc moltes ganes de veure què té pensat l'entrenador, perquè crec que alguna cosa té.
1: Ho hem comentat abans, parlant del Paris Saint-Germain, extrapolant-ho al Barça, aquest és un dels motius pels quals Anthony Gordon s'incorpora a l'equip, i un periodista alemany va dir que Hansi Flick el desitjava tant.
23: Desesperadament, va dir.
1: Que permet alternatives a l'atac, no d'un partit a l'altre, sinó dintre del mateix partit. Jofre.
4: A mi hi ha dos coses a afegir a això del Mas, que no sé si és afegir. Una, que li tinc molta fe a aquesta decisió, crec que tant Flick com Deco, que em sembla que ens han demostrat que els hi podem fer confiança, i que si han apostat els diners que han apostat és perquè els hi convenç molt i perquè li veuen un potencial que crec que té. El preu pagat és alt, és veritat. Esperem que d'aquí temps no massa, considerem que no fos molt. I dos, que més enllà de recuperacions i tota aquesta energia, crec que és un futbolista que pel joc del Newcastle i perquè l'hem vist, el relacionem molt, passa una mica com amb Gavi, no? Que el relacionem molt amb molta energia. Són futbolistes que amb la pilota al peu tenen nivell. Sí. Té timing d'arribada, però no és un 1 contra 1 de Lamine, però és un jugador que si li dones al peu té molta capacitat, i crec que amb això farem un saltet més.
1: Sobre el preu, evidentment és alt, 70 milions més 10 en variables en funció dels títols guanyats, per exemple la Champions, però ho ha explicat el Bruno Alemany al Bar. Si vols a un futbolista de la Premier, a qui també pretén fitxar el Liverpool, ell és de Liverpool, i el Bayern de Múnich l'has de pagar, i com més temps passi, pitjor,
4: va estar
1: perquè
4: Liverpool
1: pujarà el preu. Sí, va estar el Liverpool, a l'Everton, aquí és on el Barça, ho vam explicar la setmana passada, accelera perquè es posa en alerta, ja que la família és d'allà, i òbviament si tenen una bona proposta i els altres clubs no reaccionen, fàcilment vulgui anar cap allà, i el que va fer el Barça és esbrinar què pagava el Bayern de Múnich, quina era l'oferta del Bayern de Múnich, sabent que el jugador volia anar al Barça, van calcar l'oferta del Bayern de Múnich i se'l van emportar. Anthony Gordon, una operació que va ser, evidentment, cuinada a foc lent perquè feia temps que seguien el jugador, però negociació express perquè es va tancar ràpid.
4: Perquè se'ns el fotien.
2: Sí, exacte. Deixa'm afegir dues coses només al que ha dit el Jofre. Primer de tot, molt important això, és a dir, és un jugador, ja ho he dit, és molt més bo del que se'ns està venent, perquè el veiem córrer tant que sembla que sigui descontrolat. Tècnicament és molt més bo, no estem parlant d'un virtuós, però tècnicament és molt més bo. I després, clarament, és un jugador per competir a Europa. És a dir, aquí sí on jo li veig que el Barça guanya, fa aquest pas endavant, és un jugador de ritme europeu.
1: Per cert, si el veieu físicament, ens ho va destacar el Joan Tejedor l'altre dia i per fi vaig poder posar nom a l'actor que em recordava, Anthony Gordon, Bradley Cooper.
4: Sí.
1: Bradley Cooper és més guapo, però s'assembla a Bradley Cooper, tio.
4: I té un flow interessant, eh? És veritat que la roba ajuda per aquesta presentació que va fer i tal, però és un tio que
6: esteu
4: crec
6: sonats.
4: Que aquesta personalitat també case. També
6: esteu
4: case.
6: Sonats, però si sembla... Sembla un esmirriat, si sembla, tal com anava vestit l'altre dia a la presentació, semblava que li faltaven els
4: poca
6: colors.
4: Poca cosa.
23: Mira, Rafael anava una mica gran, és veritat.
1: I ja que ha parlat, sí.
6: Semblava un nen.
4: Oversize.
1: El Pau Covarsí li ha preparat una carta de benvinguda.
23: Jo no puc anar gaire...
1: Senyit.
23: M'agrada l'oversize.
4: Sí, sí.
1: Anthony Gordon, carta de benvinguda de Pau Covarsí a Anthony Gordon.
4: Vinga.
6: Benvolgut Anthony Gordon, d'ara en endavant, Antoni. Primer de tot, benvingut al Barça. A la teva presentació he vist que has entès bastant bé de què va aquest club. Ja sembles bon Jan amb aquesta cara d'escolonet que s'ha marejat a l'autobús. I que pinta que amb tu doncs, ens ho passarem molt bé jugant a futbol. Dit això, Toni, no t'he visitat encara, però ja t'he expedit el carnet de maulets. T'he afiliat al sindicat de llogateres i t'he apuntat a Tsunami Democràtic, això últim mes en plan broma, perquè si no corres et trauré un QR per enviar-te a l'aeroport. He vist que ja has dit que estàs molt feliç i ho has dit en català. Em sembla un bon inici, però, nano, tu no ets en Flic. Tu, en dos dies, et vull llegint tirant lo blanc, recitant les homilies d'Organyà i mirant plats bruts. Això que fan tants de mirar Merlí, ho sento, però aquí no som de profes de filosofia de 60 anys que s'ho munten amb professores de 30. I'm so sorry, però hi ha una cosa que se'n diu en relacions de poder i, my friend, you have to learn about this. Per tant, plats bruts, dirty dishes, ok?
4: Vale.
6: En alguns sentits han ballit malament, però no seré jo qui ho canceli tot per un tang a la platja i en Ramon mirant senyoretes. En fi, Toni, sigues benvingut al Barça. Si necessites més ajuda, et presentaré el monitor de l'aula d'acollida, que es diu Andreas. És un nano molt maco, però compte quan el saludis no li donis la mà molt fort, perquè potser li trenques dos dits. Un dia li vaig dir hola així a cau d'orella i li va caure l'orella a terra. Amb l'orella es va entrebancar i gairebé se'm desnuca. Sigues benvingut al Barça, Toni, i recorda que només dient visca Catalunya no n'hi ha prou. Et falta una paraula.
1: I a tot això, el Barça intenta obrir negociació amb l'Atlético de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Ha estat intens el cap de setmana a les xarxes socials.
23: La que s'ha liat, tu.
1: Heu, suposo, llegit els missatges del community manager de l'Atlético de Madrid i s'ha fet viral un vídeo de Julián Álvarez de petit.
10: Elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente. Tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito. ¿Y tu equipo que sos hincha?
11: River, del Barça... Calquín, bueno, y
1: el Gente. ¿Y de River, del Barça?
23: No, es Bruno...
21: Calquín, ¿no? Algo así.
4: Alguna cosa
23: l'Atlético
4: que es menor.
23: L'Atlético no.
6: Algú en el idioma d'aquests estanys.
1: Pedro Fullana, què tal, com estàs?
12: Com va, bon dia.
1: Mira el Flaqui, com ja esteu fotent a l'Atlético, No sabia que estaves tu preparat allà per respondre a l'altre costat del telèfon.
12: En Flaqui no, perdona. En Flaqui... No.
23: Tenim discussions amb el Fullana per WhatsApp. Va, discussions,
12: no, perdona. No,
23: intercanvi de parers.
1: Ah, sí?
23: Intercanvi de parers,
1: sí.
4: Pujadeta de tot, a vegades.
23: No.
12: En Flaqui és d'ironia a la ràdio i l'Atlètic de Madrid d'ironia a xarxes socials.
4: A xarxes.
21: Calxin, l'equip era Calxin, que és d'on és ell.
1: Calxin. Mira, seria un nom bo per un restaurant. Calxin.
12: Tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
4: Calxin.
1: Què deies, Pedro, perdona?
12: No, dic que tampoc ha dit PSG, tampoc ha dit Arsenal.
23: Clar, perquè ha dit el Barça, si t'ho està deixant clar.
6: Sí.
12: No, però si jo ho tinc clar, si jo més o manco ho tinc clar des de fa mesos, sí. Ja des d'aquell dia que no va contestar aquella pregunta després de Champions, que deia no lo sé, puede que sí, puede que no, jo tinc clar que en Julián s'aporta de sortida la té oberta i no tenia clar quin era el seu futur. Aposto jo que no, li estaven demanant una cosa que no anava a dir perquè ni ell mateix sabia, i jo te diria que avui tampoc sap què passarà directament d'aquest estiu.
1: Sí, això no ho sap ningú, el que passarà amb Julián Álvarez. Per què l'Atlético fa aquests missatges a través de les xarxes socials? Hi ha alguna, diguem-ne, explicació més enllà de que s'escalfi per tot el que es diu? Respon a alguna estratègia o per què?
12: Bàsicament perquè l'Atlètic de Madrid està molt enfadat amb el Barça, perquè entenc que des de fa molt de mesos està xerrant del jugador, està posant tot el foco damunt un jugador que té contracte a l'Atlètic de Madrid, que en moments determinats de la temporada, on precisament ha coincidit en les prèvies de les eliminatòries davant el Barça, s'ha xerrat molt de Julián, va xerrar Araujo, evidentment li demanen, també ha xerrat Laporta amb tota la seva candidatura de cara a les eleccions. Han xerrat molt a Barcelona de Julián Álvarez i entenen que per respecte a un altre club amb el que té contracte això no s'ha de fer. Per tant, l'Atlètic de Madrid està enfadat amb aquest tema, independentment de que també està molt enfadat amb els representants del futbolista perquè entenen que estan col·laborant a que s'estigui xerrant tant fora del terreny de joc de Julián Álvarez el seu futur al Futbol Club Barcelona i perquè fan una espècie de subhasta pública de cara a l'exterior. I a partir d'aquí, pues, l'Atlètic de Madrid entén que molt xerrada, oferta, firma oficial que no havien rebut en aquells moments, es veu que hi ha gent de l'Atlètic de Madrid que pot saber que el Barça en el seu moment anava a oferir 100 milions d'euros perquè dins el que arriba per part dels intermediaris que estan dins l'operació o que han intentat entrar dins l'operació ja aquesta xifra més o manco era coneguda, però aquí el que hi ha és un emprenyo monumental de l'Atlètic de Madrid amb el Barça directament i amb els agents del jugador, no tant directament amb el jugador, però sí amb els agents i amb el Barça, i per això varen voler jugar, pues, irònicament, com han fet molt aquesta temporada, amb els àrbitres, amb el Real Madrid, amb tot el tema de com s'està gestionant aquest assumpte.
21: La informació que maneguem nosaltres des d'aquí de Barcelona és que dimecres hi ha aquesta reunió de la que tant s'han parlat, de part de l'estructura del club, Deco, Alejandro Echevarría, es reuneixen amb la gent de Julián Álvarez i es reuneixen amb uns altres...
1: La gent de Julián Álvarez és Fernando Hidalgo.
21: Hidalgo.
1: Fernando Hidalgo.
21: I es reuneixen amb uns altres agents, que són Juanma López i Andy Vara, agents de Joan García, agents de Dani Olmo i de molts altres jugadors que han estat...
1: Sí, els de l'empresa Niagara Sports.
21: Correcte. Una de les agències que millor relació té amb el director esportiu del Barça, amb les que més a gust treballa i li ha tancat els últims fitxatges. Aleshores, aquesta empresa, Niagara, té la demanda del Barça de dir, escolta, tu que coneixes l'Atlético, que treballem amb tu...
1: Perquè Juanma López va jugar a l'Atlético.
21: Sí, i que treballem amb tu, que hem fet els dos últims fitxatges amb tu, creiem que ens pots ajudar a intentar desllorigar aquesta operació amb l'Atlético de Madrid. I aleshores reben un mandat d'intentar ajudar a dur a bon port l'operació de Julián Álvarez. Tot això amb el beneplàcit de la gent del jugador, Fernando Hidalgo. Aleshores, divendres, crec que és divendres, Fabrizio Romano publica una oferta, publica que el Barça ha fet una oferta de 100 milions d'euros, que tu també vas dir que el Barça està en disposició, sí, no?, d'aquests 100 milions d'euros.
1: Sí, sí, nosaltres vam dir que el Barça volia fer una oferta d'uns 100 milions, sí, d'euros. El que no teníem certificat és si la va arribar a fer formalment, que ja he llegit a Mundo Deportivo que, sí, ho va fer. El Barça, la va traslladar per escrit.
21: El Barça, anem a fets consuats i la informació que tenim a aquesta hora. El Barça formalment, quan li preguntes has fet una oferta de 100 milions, la resposta és... No t'ho dic, no volem remoure més aquest tema.
1: Aquesta és la resposta, diguem-ne, oficial.
21: Oficial.
1: Formal.
21: A partir d'aquí, les fonts que nosaltres consultem i que coneixen de com va aquesta operació, com ha publicat Mundo Deportivo avui també, confirmen que es va fer aquesta oferta dos dies després de la reunió. La reunió va ser dimecres, doncs divendres, no?, que es fa aquesta oferta de 100 milions d'euros i, pel que nosaltres diuen, no hi ha resposta de l'Atlético de Madrid, que jo crec que la resposta és la pública. Els tuits de l'Atlético de Madrid.
1: És a dir, no.
21: I així
1: que està. Era el que jo crec que ja pensava el Barça que diria l'Atlético. No a l'oferta de 100 milions d'euros. Però des de l'Atlético, Pedro, diuen si el Barça ha fet oferta formal o no?
12: No volen saber res perquè directament no valoren una oferta de 100 milions d'euros i menys del Futbol Club Barcelona. Això és la realitat i aquí hi ha la resposta dels tuits que varen viure aquest cap de setmana i un poc és la resposta pública a tot això. A l'Atlètic de Madrid hi ha gent, evidentment ja saps que dins un club no només hi ha un màxim representant, en aquest cas ja estem xerrant d'una empresa exterior com és Apollo, que és veure que la gestió, encara que ells siguin propietaris, la mantén Gilmarín, que és la persona ara mateix dins l'Atlètic de Madrid que encara pren totes les decisions i té la darrera paraula. A partir d'aquí, dins l'estructura, hi ha una secretaria tècnica encapçalada per Mateu Alemany, en aquest cas també amb una segona peça, diguem, important, encara que crec que a l'hora de prendre decisions no té molta capacitat, com és Carles Bucero i com hi ha una secretaria tècnica completa. Dins l'Atlètic de Madrid fa temps que saben que el Barça oferirà 100 milions d'euros. Una cosa és la formalitat de fer-ho de forma oficial amb una oferta per escrit i l'altra cosa, el que ja tots sabem en el món de futbol. Hi ha paraules, xerren intermediaris, hi ha apoderats que xerren en nom de determinat club o de determinada persona i ja saps que t'oferiran o en quina disposició està l'equip rival. I fa temps que dins l'Atlètic de Madrid saben que el Barça pot oferir, si no hi ha jugadors de per mig, més o manco 100 milions d'euros. I ja automàticament, quan saben això, independentment de que l'oferta sigui o no formal, la resposta interna de la persona que té la darrera paraula, que és Gilmarín, és clara i contundent. Ni ho valora, no la valora. Per damunt d'aquesta xifra, entrarà a negociar l'Atlètic de Madrid? Més o manco, pareix que per 150 milions d'euros o una xifra propera, Gilmarín es podria plantejar vendre el futbolista, perquè entén que el mal cap a l'Atlètic de Madrid seria important, perquè perdria un jugador que per ell és franquici, perquè haurien de veure com després has de refer tot el projecte per fitxar un jugador que el substitueixi. Evidentment, tindries molta capacitat econòmica, però Gilmarín no vol vendre a dia d'avui a Julián Álvarez i menys per 100 milions d'euros. A partir d'aquí, l'emprenya de Gilmarín i de l'Atlètic de Madrid amb el Barça és evident, ja ha quedat escenificat en públic. Per tant, si ha de negociar en qualsevol club, crec que ho té més difícil el Barça que el resta del món ara mateix.
1: Perquè el paper de Niagara Sports, de Juanma López i Andy Vara, quin és? És a dir, l'Atlético de Madrid accepta negociar amb aquests intermediaris que, pel que has explicat, Santi Ovalle, els posa el Barça.
21: Tenen el mandat del Barça, sí.
1: I l'Atlético, què diu?
12: Juanma López ha estat molts anys vinculat a l'Atlético de Madrid perquè és el representant d'Álvaro Morata. Evidentment, és un representant que sempre ha tingut molta confiança de Gilmarín, que, de fet, és un representant que maneja gran part de jugadors o una bona part de jugadors de la cantera de l'equip matalasser. Jo crec que el Barça el que fa és que sap que Mateu Alemany té una situació complicada per part de Deco i intenta ficar un intermediari que saps que és proper a l'Atlètic de Madrid. A partir d'aquí la resposta és la mateixa, perquè no és una qüestió de persones, és una qüestió de fets. I l'Atlètic de Madrid li vengui Juanma López, o com per exemple han arribat altres apoderats amb capacitat per negociar o per xerrar en nom de l'Arsenal, que s'han ficat a l'operació xerrant de l'interès del Paris Saint-Germain, que a dia d'avui no s'ha traduït amb absolutament res. És a dir, a dia d'avui el Paris Saint-Germain no és a l'equació de Julián Álvarez, perquè en cap moment ha donat una passa més enllà de gent que diu que el PSG està interessat, que pot arribar a dur una oferta de determinades condicions. A dia d'avui no hi ha res. A dia d'avui hi ha Arsenal, que és vera que ha fet més passes, ha xerrat amb el jugador, s'ha reunit amb els agents fa ja bastant de mesos i que està en disposició de fer una oferta, i que el jugador a Anglaterra, per lo que sabem, no hi vol anar. Uh-huh. És a dir, és el darrer de tots dins la llista de prioritats. El tema és que aquí el PSG, per exemple, que se xerra molt, a dia d'avui el PSG no existeix. El PSG hi ha una declaració d'intencions d'intermediaris, d'apoderats, que diuen que farà qualque cosa, però a dia d'avui no ha fet, allà al Barça.
1: I serà
12: ara mateix,
1: un estiu llarg.
12: L'Atlètic de Madrid, en el Barça, no li vol vendre. Ara, dubtes, si ofereix una gran oferta de 150-160 milions d'euros, l'Atlètic de Madrid s'ho planteja.
1: Ho veurem.
12: A dia d'avui és l'incògnita.
1: Fullana, una abraçada forta. Pausa.
12: Que vagi bé.
1: I endreçem l'actualitat abans d'obrir la segona hora del Que t'hi jugues.
0: Que t'hi jugues.
13: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

Presumeix de Tot és Comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: presumeix de la ràdio que t'agrada. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues... La SER. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.
1: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
2: A continuació us oferim la repetició del programa Què t'hi jugues? Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Una i cinc, el Què t'hi jugues?
4: Ens divertim!
5: Com vulguis, eh?
3: Espera, torna'm a fer bé. Mira que hem tingut temps per preparar l'entrada de la segona hora del Què t'hi jugues, eh? És que t'has equivocat d'imitació, Vermus, si ho hem parlat a la pausa.
6: No, però ja estaria bé que m'avisessis, és el meu moment estrella del programa.
3: Li dono pas al Vermus, fent una senyal i s'equivoca d'imitació, clar, en fa tantes. Va, torna'm a començar bé, va, vinga, va.
2: Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siqui Rodríguez i Lluís Flaquer.
3: Ara sí, va, fem-ho bé. Una i cinc, el Què t'hi jugues, ens divertim...
7: Ara! Exclusiva! Al tanto! Exclusiva mondiale, sabuta d'avui mateix, fresca, fresca, fresca. Anthony Gordon... È fatto, please don't go al Barcellona. La primera.
8: Solo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: No m'ha acabat de fer gairebé flaqui, però millor, no?, que al principi.
6: Sí, però s'ha dit que m'avisessis, s'ha dit que no t'he dit res en aquells moments.
9: Gordon, eh? Fato, eh?
3: Seixo, aquí t'emportes per davant, avui.
10: Doncs mira, avui m'emporto la normalització que hem fet de la calor a les competicions esportives. El canvi climàtic ens porta calor extrema ja fora de l'estiu i els esportistes ho comencen a notar. Podrem posar alguns exemples de competició d'èlit, com per exemple el número 1 del món en tenis, Sinner, a qui un cop de calor li va costar l'eliminació Roland Garros, a les altíssimes temperatures de l'Open d'Austràlia. Ahir l'asfalt del circuit de Mugello va arribar a 50 graus a la cursa de MotoGP. Alguns estudis afirmen que els ciclistes del Tour de França estaran sotmesos a temperatures extremes durant les etapes al juliol, i així podríem seguir. Això en esportistes d'èlit, però no podem oblidar l'esport de base, on milers de nens i nenes també estan exposats a la calor. No és fàcil, però s'ha de prendre mesures. Per mi la primera seria jugar en hores on el sol apreti molt menys. Per cert, la FIFA ja ha situat la recomanació de la pausa d'hidratació als minuts entre 22 i 25. Tota prevenció és poca.
3: El Mundial a quines hores es juga?
6: Doncs es juga, clar, ja seran hores de bastanta calor, perquè hi ha partits a les 12 del migdia, hi ha partits a les 3 de la tarda, hi ha partits a les 6 de la tarda, altres que són a les 8-9 del vespre, però clar, s'esperen temperatures altes i, com ens explicava el Vaquero, gran incidència també de les possibles tormentes elèctriques en estadis que no són coberts.
3: Sí, ja sabeu que s'atura qualsevol esdeveniment si hi ha risc de tormenta elèctrica i ho vam viure al Mundial de Clubs de l'estiu passat, on es van aturar molts partits.
6: Va ser un bon assaig de cara al que ens espera a partir de l'11 de juny.
3: Per tant, sabrem quan comencen en teoria els partits, mai quan acaben, perquè dependrà de l'amenaça de tormentes elèctriques.
6: Sí, senyor.
3: Us recordo que divendres anem a Tarragona, al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11. Us esperem si voleu viure una bona estona de ràdio. 606-32-72-11. 606-32-72-11. Ens envieu una nota de WhatsApp explicant quants vindreu al directe que farem.
11: Sereu nom i cognoms.
3: Divendres 5 de juny. Divendres 5 de juny, des del Teatre de Tarragona. Xavi, on parlarem molt del tour.
10: Sí, perquè a més jo crec que ja podem dir que la persona clau per portar el tour

0: no entenc aquests esportistes que aconsegueixen grans fites i no li donen importància al trofeu. És el que et queda per tota la vida, el record i el trofeu.
1: El va ficar a la rentadora.
2: I després explicarem una història que els més veterans que ens estiguin escoltant ara recordaran. A l'any 65, Pere Francés, que per desgràcia ja ens ha deixat, es va escapar abans de la frontera, a una etapa del Tour que acabava a Barcelona, a Montjuïc, i va estar escapat tot l'itinerari i va arribar en solitari i va guanyar l'etapa a Montjuïc. I la gent, escoltant la ràdio, sortia als carrers a animar-lo i a tirar-li aigua i tal per tot el recorregut que va fer per Catalunya, Pere Francés, que va acabar guanyant aquella etapa, i és un dels grans records del Tour de França a Barcelona.
0: Ja sabeu que el Tour de França comença a Catalunya, que passa per Tarragona, sí, just per la Rambla Nova, per això anem al Teatre de Tarragona, perquè d'alguna manera per allà davant passarà en els ciclistes de la Ronda Francesa del Tour de França aquest estiu i ja començarem a fer xup-xup aquest divendres 5 de juny al Teatre de Tarragona, Rambla Nova número 11, 606-32-72-11. Envieu-nos a través del WhatsApp qui vindreu a compartir una estona de ràdio amb nosaltres amb moltes anècdotes del Tour i també amb la Taverna dels Bojos. 606-32-72-11.
3: Nom i cognoms i endavant. Nom i cognoms, és suficient.
0: Vinga. Faràs alguna cançó divendres?
3: Algo farem, home. Què vols? Tu vols cançó? Doncs farem cançó.
0: Home, no els oients sempre ho agraeixen, no?
3: Home, sí.
0: Veure't cantant en directe.
3: Home, sí. Descuida.
0: Avui també en tenim una.
3: Avui tenim una cançó.
4: Tenim eleccions del Madrid, ve el Papa. Tens teca.
0: És que la cançó d'avui va sobre les eleccions del Madrid. Sí, sí. D'aquí una estona la...
3: És el que té.
0: Que, per cert, estava pensant que les cançons del que t'hi jugues, que ho rebenten a xarxes socials, a l'antena de la SER només sonen una vegada. Potser podríem reciclar-les, no?, de tant en tant.
2: Sí,
3: això benvingut.
4: Facturar i endavant.
2: Per cert, que hi va arribar el Papa Mòbil.
0: Ja està aquí?
2: A l'aeroport del Prat.
5: Ja està arribat.
2: Sí, sí, va arribar amb un vol, vaig estar escoltant la notícia, amb un vol, perdó, perquè va arribar el Papa Mòbil amb unes mesures de seguretat impressionants a l'aeroport i una comitiva fins on l'hagin portat, que no ho sé, però que va arribar ahir el Papa Mòbil.
0: On està aparcat el Papa Mòbil?
2: Aquest era el problema.
6: Estava voltant, però sona. Ojo amb el Papa, perquè l'arribada del Papa és el dispositiu de seguretat més bèstia de la història i ho serà fins l'any 2030, que ve el Mundial. Sí, la que havien aquí a Barcelona amb el Papa...
0: Hi ha els comerciants i veïns del Raval preocupats per les mesures de seguretat. M'ho ha dit el Lu Martín, que és per fer un tema.
4: Apropeu-vos a veure el Papa, que us purificarà...
1: Bueno, ho ha dit el Jordi Martí Bar, que només acostar-me una miqueta ja t'expia dels teus pecats.
3: Hi ha complement directe.
0: Teniu disponible el Bar, el canal de YouTube del Que t'hi jugues, també de Carrusel i del Diari As, el Bar. Avui és l'últim programa, tanca per vacances, tornarà a obrir quan comenci la temporada de clubs una altra vegada. I a la barra, el Bruno Alemany i el Jofre Mateu, parlant de jugadors del Paris Saint-Germain, de l'Arsenal, han llançat com a idea si el Barça no pot fitxar Julián Álvarez o João Pedro o algun d'aquests davanters top, que es fixi tu, Jofre, en Gonçalo Ramos del Paris Saint-Germain perquè no és titular i tu, Bruno, en Gabriel Jesús de l'Arsenal.
1: Ha fet la pregunta, sí que els has dit. Si poguéssiu fitxar algun dels jugadors que va jugar a la final, què fitxaríeu? I Jofre ha dit Gonçalo Ramos i Bruno ha dit Gabriel Jesús.
4: A veure, diem Cabrasquelia a tots, però jo vaig a la practicitat, al futbolista que ens pot interessar, que podem aspirar.
0: Yeah. La pedrada de Cabrasquelia és del Manolo Romero, que sí. Ja fa temps que va dir que el canviaria per Vinícius al Madrid. Cabrasquelia per Vinícius al Madrid.
1: Home, tindria bastantes
3: valentes. Està bé.
5: A veure, a mi m'agradaria més, per exemple, Nuno Mendes, em sembla un jugador bestial. Total. Pel lateral esquerre del Barça seria una bomba. Però clar, ha començat el Jofre a parlar de Gonçalo Ramos i m'ha vingut al cap Gabriel Jesús, que és un jugador que sempre m'ha encantat, que per una cosa o per una altra, crec que molt marcat per les lesions, no va acabar de triomfar al Manchester City, el van deixar marxar a l'Arsenal i un altre cop les lesions li estan complicant una mica una carrera que pintava realment a davanter top. No va al Mundial, per tant, i vol sortir de l'Arsenal, per tant...
0: Té 29 anys.
5: Sí.
4: Això, en aquest perfil, no? Jo crec que el Bruno va una mica en la meva línia de buscar jugadors fitxables, perquè, clar, a Nuno el volem tots, però quan val Nuno ara mateix, que val 100 quilos? Per un lateral 100 quilos no els pagarem, no? Entenem?
5: Sobretot si el Barça no pot fitxar...
4: No, és que me mira el Santi, saps?
5: No,
6: Jofre, com vols que no em miri? Si t'han demanat entre els 22 que van jugar a la final de la Champions, que esculli un jugador entre Dembélé, Cabrasquelia, Desiré Doué, Gabriel Magalhães, Nuno Mendes... Entre tots aquests t'han dit, escull-ne un. I tu, qui has escollit?
4: No,
6: Gonçalo Ramos, tio!
5: Una cosa,
6: és que és per jugar-hi cadires!
5: No, una cosa, però, és a dir...

0: Ara mateix, alguns dels jugadors que tenies a la final milloren el que tenim? Digue'm en dos que millorin el que tenim.
1: Molts.
0: Digue'm.
1: Quan sigui, és molt bo. Jo què sé.
0: No, això, o sigui, dels centrals que hi ha...
2: No, al revés, del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal sobre el Barça.
1: Molts també, qualsevol dels centrals, qualsevol dels laterals...
0: Sí, qualsevol dels centrals?
1: Migcampistes, Vitinha, no sé... És que tu, entre Vitinha, Dembélé, Désiré Doué, Kvaratskhelia, has escollit...
2: És Gonzalo Ramos!
1: Gonzalo Ramos, tio!
0: Però vull un jugador que valgui poc i que es pugui servir.
2: A vegades és el que... problema que tenen els tertulians, Santi, és que es volen ser tan originals que es passen d'originals.
1: Però l'altre tema... ha escollit Gabriel Jesús, que jo creia que s'havia retirat. O sigui, jo creia que estava retirat. Entre Trossard, Camagallàs, Lewis Kelly, David Raya, un tros de porter.
3: Ah, fitxes David Raya i Joan Guedes.
0: Vols un altre porter, també. Vols dos porters cars, tu, ara.
3: El problema amb el davanter centre és que el Barça està parlant molt que si Joao, Julián... hi ha un risc que és que el Barça acabi fitxant per 100 milions d'euros un davanter que no valgui 100 milions d'euros. És a dir, si
2: Julián Álvarez val 100 milions d'euros,
3: sí,
2: i
3: per...
2: Joao Pedro?
3: Joao Pedro per mi no. És a dir, són davanters que estan al límit de costar això. I si fitxes una tercera opció, igualment et gastes 100 milions d'euros, jo per això...
2: I Lautaro quan val?
3: Per mi bastant menys. Sí, és a dir, pagar 100 milions d'euros per l'Autaro em semblaria una errada important.
0: És que jo crec que el Barça ha fet una jugada aquí, mestre, que és, com que ja n'hem pagat 70 amb Gordon, el que vingui ara sembla barat, perquè és que 70 amb Gordon no són pocs, eh? O sigui, és que es passa, però clar, ara pagarà 100 i dirà, va, 100, clar, és que com t'has de pagar 100?
3: Xollo, sí. No,
2: fins quan arribaríeu per fitxar Julián Álvarez?
0: Jo ja no em moc del que ha passat, o sigui, a partir d'ara ja me'n vaig amb un altre.
2: Home, ja, però se suposa que si fas una oferta és perquè estàs disposat a negociar i pujar-la una mica, no?
0: Jo no n'hagués pagat 100 per Julián. Jo no hagués posat 100 ja. No em sembla un jugador ara mateix que valgui 100 milions. O sigui, no, m'agradaria que vingués, però no poso 100 quilos per Julián.
4: Per mi 100 milions no ho val cap jugador, però posats a preu de mercat jo crec que Julián sí que els val. No em mouria d'aquí, eh? Jo crec que el Barça ha arribat a un punt, primer de tot, jo crec que el fitxatge de Gordon, per mi estratègicament és un cert de deco, perquè diguéssim que li resta aquesta rapidesa o aquesta necessitat que tenia el Barça al mercat i llança un missatge al mercat de dir nosaltres ja tenim Gordon, que pot jugar de nou, i que, per tant, aquí qualsevol que vulgui venir ha de fer el pas, no? Ja no és aquella necessitat. I a partir d'aquí, jo crec que el Barça està en un moment en què no és o Julián o ningú. Jo crec que ha de començar a veure certes possibilitats. A mi Julián és el que més m'agrada, per moltes coses. Però no crec que hauria de ser on o Julián o no hi ha res més al món.
0: Si tens 100, que per Julián no, el Berjoker és l'esposo.
4: Jo t'anava a dir que no. A mi
0: el Berjoker és l'esposo, eh?
4: Jo també. A mi, ara dèieu noms, a mi el que em flipa és Doué.
0: Sí? Sí. Tant? Sí. Per pagar més diners? Clar, és que ja, ara que tens Rafinha, Gordon i Lamin, portar un altre perfil molt car en aquesta posició a mi no m'encaixa. Jo prefereixo portar una altra posició que ja la tens coberta i, clar, jo crec, si en tinc 100, poso 100 per Jokeres, però entenc que, per això deia Ramos, jo crec que per Gonzalo Ramos quan podries posar 50 i te'l pots emportar?
3: Menys, jo crec.
0: Imagina't. No?
3: Sí, sí.
0: Imagina't.
3: A mi sempre els Jokeres em semblava bastant, eh? Jo els pagaria abans per Julián que per Jokeres.
2: Sí, per cert, acaba de fer unes declaracions Enrique Cerezo, ara les busquem perquè les pugueu escoltar. Ha participat en un workshop internacional. Va, Cerezo participa en un workshop internacional. No fotem. I ha dit que és Julián Álvarez un jugador de l'Atlètic de Madrid i que ho serà per moltes temporades més. Pues molt bé.
0: Bueno, una de la tarda encara...
2: Va, no em facis riure, Jofre.
5: Jo soc molt pro Julián, però crec que... Encara
6: prou bé, no?
5: I prou.
2: Bruno, em demana el Juan de la Boca, atent sempre al programa, sí, que et pregunti per aquest jugador del Bournemouth de 19 anys, Krupi.
3: Eli Krupi, gran davanter. A mi m'agrada encara més quan juga amb un davanter centre de referència al costat. Crec que millora el seu rendiment perquè pot baixar entre línies, té una gardela impressionant, xuta molt bé des de fora de l'àrea. A nivell de moviments també molt, molt interessant, és molt jove, ve del Loguian i crec que...
2: Un tros
3: de fitxatge
2: com els del casino, Krupi.
5: Això ho teniu preparat, no?
2: No, mira, si m'acabo d'enviar el Juan.
5: És un crac, el Bruno, eh?
3: No, quan juga amb Evan Nilsson, al costat, normalment no
5: l'entenc millor. Per Krupi,
0: tot el que juga amb Evan Nilsson, tot el que juga amb Evan Nilsson, se'l guanyant.
5: És un capo, el Bruno.
3: A la comparació, no?
2: Sí, sí, és increïble.
5: Bruno, ets el millor, tio.
3: No, home, no.
4: I tant.
3: Krupi, home, si no...
2: No se li escapa cap jugador.
3: Si no conec a Krupi, tenim un problema.
0: Pensava que anés a dir, no se li escapa cap Krupi.
2: Va, un moment, parlem de les eleccions a la presidència del Madrid. Abans ha parlat Lamine Yamal. mal a la concentració de la selecció espanyola sobre la seva lesió, Lamine.
6: Sí, yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pueda perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar. En mi mente es como si llevara 10 años jugando a fútbol, pero en verdad llevo 3 años y hace 4 estaba jugando con ellos en el poli. Entonces, un niño que jugaba hace 3 años contigo ahora va a jugar un Mundial, pues tiene que ser algo loco, muy loco.
2: En una entrevista avui a Mundo Deportivo, el seleccionador Luis de la Fuente ha dit que creu que Lamine ja estarà preparat fins i tot pel debut contra Cap Verd.
5: Bueno, zero risc. Li convé a Lamine i li convé a la federació. No?
1: Li convé, sí. Zero risc, no. Perquè estava per arribar en condicions al 100% contra Uruguai. Aleshores, espera, acabo. Aleshores, jo crec que... Bueno, crec no. L'apretaran perquè jugui el primer i Lamine, com és un Mundial, i és lògic, es deixarà apretar perquè jugui el primer.
5: Ja, però quina necessitat tens d'apretar-lo perquè jugui el primer partit? En una fase de grups que la superarà sense cap mena de problema.
0: Ja veurem.
5: Jugui més on...
1: Escolta, que vam escoltar ja l'Erraeza del Canalla, que ho va dir fa una setmana, que va llegar al primer... O sigui, ho tenen
5: sí,
1: clar,
5: sí,
1: a la federació tenen clar des del primer dia.
5: Sí,
1: llega el primer partit.
5: Però que davant del mínim dubte, jo el que espero és que, si, és que imperi el sentit ja, comú, però, per part de tots.
1: Però ja estàs veient que no passarà. No, no
5: vull,
1: passa
5: pensar, vull pensar que si juga és perquè tenen el zero risc garantit.
0: Jo crec que el pensament de Lamine ara mateix és dir, si puc jugar els tres, perquè per si acas no en jugo més, com a mínim tres partits de Mundial.
5: Però com no has de jugar més partits d'un Mundial amb el grup que tens?
0: Aquest Mundial...
2: Jofre,
0: Mundial...
2: t'ha impressionat Cap Verd guanyant 3-0 a Sèrbia aquest cap de setmana o què?
0: No, però que és un Mundial que crec que serà molt complicat per jugar perquè ja no és només el nivell de totes les seleccions, sinó
2: Sèrbia
0: és...
2: Sèrbia o Bòsnia-Herzegovina?
4: Sèrbia.
0: La dificultat que pots tenir...
2: 3-0 ahir, va guanyar Cap Verd.
0: De calendari, la dificultat que suposa... Tot el que ve per davant.
2: Santi, que vas al Mundial, tu, eh? Però comencem a preparar-nos. Que el primer rival d'Espanya és Cap Verd. Has de saber que ahir va guanyar.
5: Que estava al balconet a Cadaqués.
1: Estava al balconet.
0: A la coneta estava
1: de vacances.
2: Ha fotut una cara com dient, va guanyar amb Cap Verd ahir.
1: Però és que té l'amb Cap Verd, eh? Perquè Cabo Verde... És que jo de vegades no m'explico les coses. Consulto a comunicació de Cabo Verde.
2: Vale.
1: Dic, m'agradaria fer una entrevista amb tal jugador.
2: Ah, sí?
1: Diu, no entrevistes individuales. Cabo Verde, no Argentina, no Brasil, no. Cabo Verde.
0: Va blindat la selecció.
1: Mira, aneu a la merda, m'entens? No entrevistes individuals, Cabo Verde.
2: Has vist com no soc l'únic que m'emprenyo?
1: Que no s'ha vist en un altre... Bueno, mai, perquè és el primer Mundial que juga.
0: És per això.
2: Cap Verde no fa entrevistes individuals durant el Mundial.
1: Algú no en farà, però no gràcies a la comunicació.
0: Vols que t'expliqui per què, Santi?
4: Era igual al jugador.
0: Vols que t'expliqui per què no fan entrevistes individuals? Perquè el responsable no sap què s'ha de fer quan aquí truco, com ho faig. Sí, és No hi ha un blindatge, no existeix això.
2: Per cert, sobre la minya mala ha parlat Rafinha en les últimes hores. És interessant el que ha dit.
7: No Barcelona eu também tive que mudar un poco minha mentalidade, porque quando eu cheguei eu também bati o pé, falava que eu só ia jogar do lado direito. E quando eu abri a minha mente para explorar outras coisas, foi onde eu tive tranquilidade para poder me adaptar em outras posições. Né? A gente não pode ser hipócrita e falar que eu ia disputar de igual para igual com o Lamine, que é mentira. Que é, né, um talento absurdo e não tem muito o que falar. E, então, eu quando eu abri a mente para isso, de ter que me adaptar para jogar em outras posições, acho que isso me ajudou bastante.
2: És una mica com Julián Messi, que va marxar perquè ja va veure que no jugaria. En el cas de Rafinha, va canviar de posició, perquè va veure que amb aquella hi hauria Lamine Yamal i que si volia jugar, no, millor adaptar-se a l'altra banda.
5: Abans que parlàvem de poder multiplicar les posicions a cadascun, lo de Rafinha és interessant, però escolta'm, era absurd intentar competir amb Lamine, és un talent que evidentment no puc estar a la seva alçada, per tant, no em va quedar més que obrir la ment i obrir-me a poder jugar en altres posicions i m'ha anat prou bé.
0: Tant de bo serveixi, perquè realment el que és bastant absurd és que diguis jo només puc jugar d'extrem dret i ja està. Si pots jugar d'extrem dret, pots jugar d'extrem esquerra.
2: Al principi li va costar, a Rafinha.
0: Molt,
2: que recordo
0: això, molt.
2: Una pregunta, te'n recordes, del Teo?
5: Sí.
2: A Rafinha dient-li on se sentia més còmode i tal, i el tio responent que ell volia jugar a la dreta,
0: perquè
2: no a l'esquerra.
0: Els futbolistes prenen de model que si em faig fort en una posició és com que tinc un caché. I és, no, el que interessa és jugar i jugar bé. Vull dir que la posició és després.
4: Sí, ha estat un gest intel·ligent per part seva. Jo recordo, si no vaig errat, que Xavi va arribar a provar a Lamine a l'esquerra un partit i a la que va veure que no s'adaptava o que ell no es va sentir còmode, ja no ho va fer més, però fins i tot va fer Rafinha dreta a la mina esquerra. Eh?
2: Per cert, sobre els davanters, Nil Solà, què tal, com estàs?
8: Hola, què tal, molt bon dia.
2: Roni Bardagi, bon ben i Barcanova?
8: Bueno, jo crec que és una de les situacions que s'han de desencallar al Barça i que la poca participació que ha tingut, el jugador a més s'ha quedat fora del Mundial, això també l'ha afectat a nivell anímicament. Jo crec que és una de les opcions reals que acabi sortint. Hi ha diferents escenaris, el de la venda i el de la cessió amb opció de compra. Pel que ens expliquen del seu entorn, una cessió simple no és el que vol el jugador. És a dir, el jugador vol anar a un lloc que el vulguin de veritat i que s'aposti per ell.
2: Què passa amb Roni Bardagi? Perquè el seu rendiment no ha estat dolent, tenint en compte el que va costar i tal, i els pocs minuts que ha tingut, però amb la seva selecció es queda fora i diuen que és per una qüestió d'actitud, i ens arriben també detalls de que Hansi Flick tampoc està massa content de com ha acabat la temporada a nivell d'actitud.
8: És que ha acabat jugant Rashford per davant seu quan, a la dreta, quan ell en teoria era el suplent de Lamine Yamal. Per tant, alguna cosa hi ha hagut aquí.
0: I Rashford no és el referent d'actitud, tot i que no hi ha gaire cosa recriminant, no el posaries per davant de molts en actitud. És estrany, perquè és cert que va tenir un tram que semblava que ser injust amb ell per un tema de rendiment, poc que participava ho feia bé, i ha acabat molt, molt pitjor del que hem vist durant la temporada. És estrany, no sé.
5: Els darrers partits que li han donat protagonisme, realment s'esperava molt més d'ell.
0: Molt més.
5: S'esperava molt més d'ell.
2: Però una cosa és el que rendeixis al camp i l'altra és que diguin que no agrada l'actitud.
5: Sí, però que no sé si l'actitud ve de que Flick esperava que es mengés el món quan li dones l'oportunitat, o que realment més enllà en el dia a dia tampoc ha estat a l'alçada del que esperava Flick.
0: També pot ser que ja sàpigues que no anava al Mundial i això... T'emportes una castanya,
5: això,
0: una
5: oferta,
0: que baixa una mica.
5: Vas pagar 2 milions per ell, no? 2 milions i mig, doncs tot el que sigui quantificar una bona venda, em sembla que pel Barça era una operació que era un win-win, no? Perquè si fitxes un jugador per 2 milions, et rendeix i et serveix pel primer equip, has fet un fitxatge a un preu molt assequible, i si l'aprofites fins al punt de poder treure una venda per un preu superior, que suposo que serà així, doncs escolta'm.
2: Obrim concurs.
9: Ah, sí? Vinga, va, sí, obrim concurs, perquè és que ja sabeu que estem regalant aquesta setmana una col·lecció de les guapes. Una col·lecció de les que és mundial. Una col·lecció, la dels capibares de Mr. Wonder.
0: Ah, capibares, la capibares.
9: Es diu Wonder Goal, que són 25 seleccions sorpresa, a més amb bolis esborrables, els cromos, els clauer, les capibares, tot, és espectacular.
0: Anem amb Argentina, anem amb Brasília, anem amb tot.
2: No? Mira com tu saps.
0: T'agradaria
2: tenir-la, la col·lecció.
9: Sí. Sí. I l'altre dia vam fer el primer concurs de la història del que t'hi jugues per YouTube. Aviat hi tornarem. Perquè va estar guai. Va ser cutre, però va estar guai.
2: Els espectadors del YouTube ho van agrair.
9: Ah, efectivament. Doncs això, primer que truca, primer que s'endú...
2: Ja el tenim.
9: Wonder Goal.
2: Però no hem dit el telèfon.
9: És igual.
2: Dani, què tal, com estàs?
9: La gent s'ha de mirar.
10: Com estem? Bona tarda, bon dia, perdó.
2: Saps de memòria el telèfon del que t'hi jugues o el tens guardat al telèfon mòbil?
10: 344-1411.
2: Mira, un oient dels fidels.
10: I el dels 40-344-1414.
2: Mira... Escolta, el que t'hi jugues i els 40.
9: Ràdio concursos.
2: Perfecte.
10: Tot.
2: Escolta, Dani, a qui li regalaries, si poguessis, una caixa de Wonder Goal?
10: De Wonder Goal?
2: Sí.
10: Pues, a veure...
2: Algú que et caigui bé.
9: Que caigui bé, home.
10: Que caigui bé? La meva dona, hòstia.
0: Però, sí, t'hauria de caure bé en principi.
10: Que sigui famós, no?
9: Clar, home. No sé, que sortís amb la Miss Fuster, per exemple.
10: Hola, el monstruo, a Pau Cubarsí.
2: A Pau Cubarsí.
11: Hola, gràcies. Sí, jo sempre m'ha fet gràcia mossegar llapisos i bolis.
2: I a qui no li regalaries mai res? Dani, a qui no li regalaries mai?
10: Mai res. Bueno, tinc molts, però un que es fa... A Florentino Pérez.
2: Florentino Pérez.
11: Pero bueno, pero es que, ¿pero qué está pasando? ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Trabajas
10: porque
11: en el ABC?
10: Sí.
11: ¿Trabajas en el relevo? Eres del relevo, ¿no?
2: Eres del relevo. No, és oyente del que t'hi jugues. Dani, t'emportes la caixa Wonder Goal amb tots els bolígrafs, que són esborrables. És xulíssima per la teva fidelitat al que t'hi jugues. Gràcies, no pengis, que l'Helena et demana les dades, d'acord?
10: Gracias.
2: Que vagi bé.
11: Qué maníaco.
2: Abans de la pausa publicitària, Antón Meana, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas. Mira, escuchamos si te parece Eric García. Pregunta Ferran Martínez, compañero del Mundo Deportivo.
13: En esta selección, ¿qué diferencias has visto respecto a la última convocatoria? Y sobre todo, ¿cómo has vivido tú estos 4 años prácticamente desde que quedaste fuera de la selección?
14: Bueno, personalmente han sido 4 años que han cambiado muchas cosas, ¿no? Me fui a Girona a buscar regularidad, minutos, que creo que lo encontré. Volví al Barça, al principio costó, pero bueno, creo que me he ido adaptando muy bien, ganando polivalencia. Al final creo que es algo muy importante y gran parte de la porque estoy aquí. Y al final el tema del grupo aquí creo que muy parecido, creo que hay un ambiente muy bueno y el nivel de los jugadores pues tampoco vamos a descubrirlo ahora.
12: Muchas preguntas, sí, que para Eric García. No sé si quieres escuchar alguna más o
2: porque hoy es una especie de media day, ¿no? Donde van pasando los jugadores y podéis ir hablando con ellos.
12: Sí, correcto. Rodri, Oyarzábal, Marc Pubill, Grimaldo y Eric García son los que van a atender a la prensa hoy. Estamos ya en el último tramo con Pubill, que está con la zona de prensa escrita, y Eric, que está ahora con las teles. Y aquí estamos escuchando diferentes reacciones. Ha hablado Rodri sobre Lamin, lo escucharemos en breve. Y ya ha terminado el entrenamiento. Por cierto, sigue entrenando bien Lamin Yamal, no al 100% con el grupo, pero sigue entrenando bien. Y dan por hecho en la federación que podría incluso jugar el primer partido, ¿eh? Si quisiera De la Fuente, que tiene pinta que está cortando plazos y sin forzar nada, pero parece que podrá estar bien para los primeros entrenamientos del equipo la semana que viene ya en Chattanooga.
2: Rodri Edita Iso de Lamin Yamal.
15: Bueno, muy tranquilo, yo creo que teníamos un poco todos la incertidumbre de la lesión, está completamente recuperado, creo que en estos días entrará ya con nosotros y bueno, le tocará creo yo un rol diferente en este Mundial, ya es una de las caras visibles de este equipo, tiene que proyectar, si no es el liderazgo también en el campo, y le veo, como siempre, fantástico.
2: Rodri sobre Lamin Yamal, Poca presión le foten a sobre Lamin Yamal. Tiene ya un rol distinto, ya es la estrella del equipo y tiene que proyectarlo en el campo. Y ahora es que corre, ahora sale y corre.
12: Es que lo es, es que lo es, sí, sí. Es la estrella de este equipo.
11: Qué expresión. No existe, es lo precioso.
2: Es la estrella y se percibe, Tú que estás siguiendo ya la selección española.
12: Sí. Y aparte aquí hay mucha prensa internacional que viene para un día y que vienen a ver a Lamin Yamal o a preguntar por Lamin Yamal. Y sí, se va a notar muchísimo en un país tan de ídolos como es Estados Unidos. Van a querer ver en directo al futbolista del momento, que es Lamin Yamal.
5: No és l'estrella de la selecció espanyola, que evidentment ho és. És una de les estrelles que jugarà al Mundial.
11: Claro.
12: No us podeu imaginar la quantitat de camisetes de Lamin Yamal que hi ha per Madrid.
5: Sí.
12: O sea, és una locura. O sea, camisetes de Lamin Yamal del Barça hi ha alguna, muchas, però de la selecció, una barbaritat. Jo a Carlos l'he comprat de Lamin Yamal, que me parece que
2: es... ¿Has comprat la camiseta de Lamin Yamal a tu hijo?
12: Sí, claro, hombre, es que es el año de ganar un Mundial y el mejor del equipo es Lamin Yamal. Y ojalá que se pueda conquistar este Mundial con Lamin en plan estrella. Y aquí ya te digo, han salido Rodri, Pubill, Eric García, Oyarzábal y Grimaldo, y al margen de preguntas varias del Mundial y de lo que va a ser, todo el mundo pregunta por un futbolista, Lamin Yamal. ¿Cómo claro. está? ¿Qué esperáis de él? ¿Cómo lo vais a ver? Es un monotema.
16: Yo también pregunto por él. ¿Y cómo está? ¿Ya come? Yo también pregunto. ¿Ya come? ¿Come nuggets? ¿Come suficiente? ¿Come bien? ¿Hay hamburguesas para él? Porque tiene que haber hamburguesas para mi hijo. Perquè al final tiene que estar bien alimentado.
2: Perquè una maldat, Santi, sabem ja si li han aixecat el càstig al pare de Lamin Yamal i podrà anar al Mundial o no?
0: Tens la càmera davant, Santi.
17: Pensa bé.
16: No, sí. ¿Puedo ir o no?
17: Amb seva resposta. Pots anar-hi.
16: ¿Me dejan?
17: Pots anar-hi.
2: Pero te tienes que portar bien.
16: Me tengo que portar bien.
2: La
0: freidora no...
2: Antón, gracias. Aguanta un momento si puedes, no sé si puedes, que ahora hablamos de las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
12: Aguanto sin problema. Aquí me quedo.
2: Jofre, Alex, gracias.
0: Un placer. Un abrazo.
18: ¿Qué a ti jugas?
19: Hola, soy Teo. ¿Por qué te sientes más cómodo en banda derecha que en banda izquierda?
20: Qué buena pregunta.
18: Què t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
2: Rafinha, 5 periodistes i un niño. ¿Puede ser que la mejor pregunta te la haya hecho el niño?
20: Seguramente que sí.
2: És veritat, era aquest moment.
5: Sí, sí.
2: Com ha passat el temps? Tots i quina veu de nen això? Que tenia el Teo?
5: Bueno, és que era un nen. Bueno, encara és un nen.
2: Us dic més. Anys després, perquè això és de fa 3 o 4 anys, eh?
5: Més i tot. No, 3 o 4.
2: Sí, 3 o 4. Rafinha encara recordava la pregunta del Teo.
5: La millor pregunta que li han fet en tota la
2: Encara recordava la pregunta del Teo. De fet, encara la recorda, la pregunta del Teo. I va explicar el per què es troba més a gust a la banda dreta que a l'esquerra i...
5: Ara fixes l'evolució,
2: Rafinha. Uns mesos després, Rafinha s'ha fet gran a la banda esquerra.
5: Correcte.
2: O sigui, és que el futbol canvia molt. Aviam, Héctor González, què tal? Muy buenas.
21: Què tal? Bon dia, com estàs?
2: El día electoral del Real Madrid hoy, ¿por dónde pasa?
21: Pues Florentino Pérez tiene un acto por la tarde a las 7 en punto en Toledo con socios madridistas y Enrique Riquelme no tiene ningún acto previsto en el día de hoy, pero la campaña ya está marcada desde ayer. Puede que sea un punto de inflexión por esa entrevista en el diario El País de Florentino Pérez, en la que volvió a hablar y a explicar esa idea de privatizar el club en un 5%, venderlo a un inversor para saber cuánto vale el club. Esas acciones para los socios, valoradas en 50.000 euros cada una, un plan del que no se conocen más detalles y que puede provocar, sí que yo tengo la sensación, no de que Florentino vaya a perder las elecciones, pero sí que haya más partido del que creíamos entre Florentino y Riquelme. Hay florentinistas a los que esta idea no les gusta. Ayer Riquelme cargó muy duro contra el actual presidente por esto. Dijo que era la mayor amenaza de la historia del club, que va a ir mañana ante un notario a firmar, a dejar por escrito que él jamás venderá nada del Real Madrid. Y veremos lo que ocurre en los próximos días, porque hasta que aparezcan los nombres del proyecto deportivo de cada uno, esta va a ser pues el gran tema de debate en los próximos días de la campanya.
2: Continuem nosaltres l'Anton Meana, que està molt interessat per aquest tema i vam parlar, tot i que ell tenia festa diverses vegades per aquesta entrevista d'Anton, de Florentino Pérez al País. El titular de l'entrevista és "La forma de saber lo que vale el Madrid es vender una mínima parte". Florentino Pérez diu "Yo voy a dar la propiedad económica a los 100.000 socios". ¿Quién dice que el club vale 10.000 millones? ¿Forbes? Eso no es una valoración. La valoración es que alguien compre una mínima parte, un 5% simplemente para que fije el valor. Me quería retirar con el patrimonio traspasado a los propietarios. Le pregunten, ¿después podría llegar alguien y querer comprar el 10%? Y responde Florentino, lo que quieran los socios y siempre por referéndum, pero ese 5% no mandará. Diu, si gana, ¿cuándo haría el referéndum del cambio societario? Y respon, nada más acabar las elecciones. Quiero convocar una asamblea de compromisarios y hacer un referéndum. Es una entrevista muy interesante al diario El País, que firmen el David Álvarez y el Olivier Lorenzo, que va hasta el Carrusel Canalla, y ens va explicar que aquest debat sobre la propietat ja s'ha instal·lat com a element més important de la setmana que queda de campanya electoral. Lorenzo Calonge, el tal que tenim preparat al guió, Willy.
3: Sí, aquí. La propuesta es muy clara y por la otra parte, por la parte de Enrique Riquelme, la oposición es absoluta. Y ahora mismo la campaña gira en esos dos polos. O sea, están esos dos polos. Vamos a ver, no lo sé. Hace mucho tiempo que no teníamos elecciones en el Madrid, 20 años, y todo gira pues alrededor de esto, que es un tema muy importante, desde luego. Es probablemente sea quizás el cambio más importante, más de fondo, quizás en la historia del Madrid.
2: En aquesta entrevista també parla d'Anas Lagari. Li pregunten cuál es su papel, el d'Anas Lagari, i respon Florentino, a Anas le he visto nacer, es como un hijo mío y su padre era como un hermano. Solo me ayuda porque tiene una cabeza privilegiada, también en ACS y no está en ACS y nadie lo dice. Aquí nadie se lleva el dinero, diu Florentino Pérez sobre Anas Lagari, que es una persona que viu a la ombra del Madrid, però cada vegada mana més.
3: Bueno, lo que hace es confirmar la importancia de Anas Lagari. Es un hombre que había estado siempre en el ambiente y lo que hace Florentino es decir, es una persona muy importante para mí, me ayuda, no solo en el Real Madrid, también en ACS, lo cuenta en la entrevista. Yo creo que también está bien que si es un hombre que está ahí, que Florentino, que el presidente, hable de él con normalidad y que explique qué hace Anas Lagari en el Madrid. Eso lo veo bien, que él hable de Anas, que explique cuál es su papel en el club.
2: Enrique Riquelme diu que Florentino Pérez ha creuat una línia vermella.
6: Es un día complicado después de leer la entrevista del presidente Florentino Pérez en el... Florentino Pérez ha cruzado una línea roja. Yo me comprometo a lo contrario. Os anuncio que esta semana acudiré al notario para dejar por escrito con mi junta directiva un documento público, mi compromiso de campaña. Jamás venderé parte alguna del Real Madrid a un tercero. Invito públicamente a Florentino Pérez que me acompañe al notario y pueda firmar eso conmigo. El Florentino Pérez de hace 20 años nunca hubiera abierto la mano a la venta.
2: Això és el que diu Enrique Riquelme, Héctor González, Anton Meana. Por partes, Héctor, de lo que has hablado con peñistas, gente, socios del Madrid, esto del modelo societario no termina de convencer, ¿no?
21: No, quieren conocer más detalles, la letra pequeña, porque de entrada no les gusta que parte de su Real Madrid se ha vendido a un inversor. Ayer Florentino, después de estar por la mañana viendo al Real Madrid femenino en Valdebebas, fue a reunirse con presidentes de peñas y estos le trasladaron su descontento, hasta los más afines a él. Se lo dijeron públicamente, a la cara, que hay que aclarar este tema, que tiene que dar más detalles, porque si no, de convocar un referéndum, en el caso de que gane las elecciones, se podría encontrar con un no por respuesta. Y de hecho, estos presidentes de peñas, entre ellos, tienen la sensación que esta propuesta nos deja más cerca, por ejemplo, un 70-30 en un resultado electoral, siempre favorable a Florentino, que un 90-10, que es lo que podíamos pensar pues hace 10-15 días cuando se inició el proceso.
2: Antón.
1: Yo creo que ha tocado un tema muy sensible Enrique Riquelme. Y ese órdago que él lanza, que acabamos de poner, de ir a un notario el próximo miércoles, puede que no le sirva para ganar las elecciones, veremos, pero sí para movilizar a un sector del madridismo. Y yo creo que Florentino debería explicar en campaña cuál es el modelo. Creo que ya que va a dar entrevistas, que está hablando, hoy va a un acto con unas peñas del Madrid en Toledo, allí va a estar Héctor para cubrirlo. Yo creo de verdad que debería explicarlo, que si luego lo va a hacer, como anuncia en El País, y si el modelo no gusta, pero sale por una mayoría suficiente para sacarlo, no sé, yo creo que es un momento para sacarlo. Y me parece que es favorito Florentino, que todo lo que no sea que Florentino gane con distancia es noticia, pero creo que ayer se abrió un punto en las elecciones que no teníamos previsto la gente que seguimos las dos candidaturas.
2: Lo que pasa es que leyendo la entrevista y viendo los pasos que ha seguido Florentino, parece cada vez más claro que él convoca las elecciones porque detectaba este run-run, que ha lanzado globo sonda estos últimos meses y ha visto que no termina de convencerlo del cambio de modelo societario y que lo que ahora quiere es ganar las elecciones de manera contundente para de alguna manera estar autorizado a, ¿no?, convocar este referéndum y que consiga este cambio de modelo de propiedad, que no sé si es Anas Lagari quien le mete esto en la cabeza o es directamente el propio Florentino quien ya lo piensa.
1: No sé si lo comparte Héctor, que lo está siguiendo más estos días, pero yo creo que lo que desliza Riquelme en intervenciones no es solamente la convocatoria de un referéndum para aprobar este cambio, sino que lo que Riquelme yo interpreto que señala Héctor es un cambio en estatutos. O sea, que posiblemente se suavice la forma de aprobación de este modelo. Yo he notado a Riquelme preocupado por el cambio, pero también porque se puedan modificar los estatutos y que sea más difícil un control al presidente en un cambio como este.
21: Sí, porque bueno, Florentino en la entrevista de ayer del País ya desliza que ese 5%, si los socios quieren, luego podría ser un 10%. También hay que recordar que Florentino durante su mandato ya cambió los estatutos para que fuera más difícil presentarse a las elecciones. Ahí tenemos la prueba de hace días, el aval que ha tenido que poner Enrique Riquelme de casi 200 millones de euros. Y Riquelme insiste en esa idea. No es una cuestión de vender el 5 o el 10%. Él ha repetido varias veces en los últimos días la idea de que podrían ser las últimas elecciones en la historia del Real Madrid y que por eso él ha dado el paso cuando seguramente no tenía del todo preparada su candidatura y Florentino anunció de forma inesperada el día 12 de mayo las elecciones.
2: Será apasionante esta semana electoral al Madrid. Diumenge, programación especial a la cadena SER per seguir la batalla Florentino Pérez, Enrique Riquelme. Héctor González, un abrazo.
21: Un abrazo.
2: Antón, que vaya bien.
1: Fins demà, una abraçada.
2: Són tres quarts de dues del migdia. Florentino Pérez ha preparat una cançó per als oients del Que t'hi jugues.
7: Bueno, y para Enrique Riquelme, evidentemente, porque sí, señor. Nos vamos a cargar y volveré a ganar yo las elecciones, que no pasa nada, hombre. Vamos allá.

0: estona podeu recuperar la cançó de Florentino Pérez a les xarxes socials del Que t'hi jugues.
1: No sabes quan empieza, quan acaba la frase. Esta canción está mal hecha.
0: Demostració de que les interpretacions del Bermúdez són en rigorós directe.
2: Que t'hi jugues. Sique i el Flaqui.
0: Ho dic perquè té valor, Flaqui, i li donem l'opció de gravar.
3: Ell no vol.
0: Si vol, i prefereix en directe perquè diu que llavors queda millor.
3: Correcte.
1: Oh, és que és mucho mejor en directo.
0: Al Palau l'hauran ahir xiulada a l'equip i a Xavi Pascual per la derrota contra el València Bàsquet, que deixa el Barça sense el factor pista als play-off pel títol. Ja sabem quins seran els enfrontaments. Madrid, la Laguna, Tenerife, Ucamp, Murcia, Barça. Per tant, si el Barça guanya, s'enfrontarà previsiblement al Madrid, i per l'altre costat del quadre, València Bàsquet, Surne Bilbao, Baskonia, Joventut, la xiulada. Tu vas estar al Palau, Saixó.
4: Sí, sí.
0: I què?
4: Bueno, ser una tarda d'aquelles realment estranya, perquè el Palau, doncs, bueno, ja s'està emplenyant de debò, diguem-ho així, perquè el tema s'està enverinant. Primer que haig de dir que a la llotja només havia Cisco Pujol com a directiu del Barça. Sí que estava Odinoli, sí que estava Trias, sí que estava Navarro, sí que estava, doncs, Mario Bruno, però com a directius del Barça només Cisco Pujol. Ho dic perquè el partit d'ahir era molt, molt important, després de la roda de premsa del dijous de Xavi Pascual, i Cisco Pujol estava allà en solitari. Aquesta xiulada que hem escoltat és tant per la manera que va ser de la mitja part com del final del partit.
0: És que el Barça va perdre de 25.
4: Això mateix, 77-102, però a més és que va ser un bany absolut del València, una falta d'actitud, excepte, diria jo, de Toko Senghelia i Joel Parra. La resta, doncs, semblava que, en fi, que no sé, que no estaven al partit. Va haver una xiulada monumental a Billy Hernán Gómez en un canvi, monumental, la xiulada. Va ser l'únic canvi que va ser xiulat, però molt gros. I, bueno, doncs, el Barça, que perd el factor camp, és a dir, ni l'objectiu aquest del factor camp, sinó que acaba cinquè. I podem escoltar dos àudios de Xavi Pascual a la roda de premsa. El primer va ser tot just començar la roda de premsa, i així és com catalogava el partit.
5: Avui clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència. Hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. I realment sorprenent, portàvem una bona dinàmica, amb 6 victòries consecutives, un partit que només puc dir un partit per oblidar.
4: Bueno, això és el que deia Xavi Pascual, i després, lògicament, li van preguntar, bueno, què li sembla les repercussions, tot el soroll del públic, no? Les xiulades a l'equip, i això és el que va dir Pascual.
5: Per suposat, avui ens mereixem totes les crítiques del món, tots hem estat horrorosos. És un partit que, per oblidar, que hem jugat aquí al Palau, ara sempre ens passa una mica igual. Portàvem, si no m'equivoco, 21 dies sense venir aquí, i quan venim, a la que la cosa se'ns torça una miqueta, ens venim a baix, i mentalment ja ho hem demostrat diverses vegades. Aquí al Palau ens ha passat 4 vegades, si no m'equivoco.
4: Bé, hi ha diverses coses a dir de la situació. En aquest moment, Joan Carles Navarro continua sent el director esportiu. Dic continua sent perquè podria ser imminent, fins i tot no acabar la temporada, però de moment continua Navarro. Dic que el fitxatge de Xavi Pujol, ja ho vam comentar, actual secretari tècnic del Baskonia, i en el seu moment l'home que va construir també el Baxi Manresa, està pràcticament lligat. Veurem què és el que passa amb Navarro, que té contracte fins al 2028, i clar, doncs, o se l'ha de recol·locar o se li ha de pagar el 1,2 que li deu el club a Navarro fins que acabi el contracte, no? És a dir, veurem què passa. I després, amb el tema tècnic, guanya força. Recordaràs que en el seu moment sí que vam parlar de Joan Peñarroya i vam dir, Joan Peñarroya, doncs mira, al final va acabar sent entrenador. Ojo al tema Òscar Orellana.
0: Òscar Orellana.
4: Que és el segon de Pascual.
3: Va dirigir alguns partits.
4: Que va dirigir 3 partits i els va guanyar els 3. No és per dir-ho, però que jo vaig a dir aquí que és un entrenador absolutament capacitat per portar el Barça de bàsquet. Hi ha qui diu, també amb certa raó, que el Barça en aquest moment necessita un entrenador, diguem-ne, top, no? que tipus Obradovic i tal, però l'opció d'Òscar Orellana no està descartada, i veurem què passa. Perquè, clar, el Barça ara ha de buscar entrenador de cara a l'any vinent amb quatre fitxatges que ja estan fets, que ja veurem si li agradarà. Jo, per exemple, no m'imagino a Obradovic amb Mike James. No me'ls imagino. Jo crec que Mike James i Obradovic duren 15 dies, i sóc generós. Però, bueno,
0: o sigui, que apuntem Orellana.
4: Apuntem Orellana perquè no està descartat en aquest moment. Eh?
0: Aguanta un moment, Xavi, que amb tu, tot i el mal temps que fa la secció de bàsquet, acabarem amb bona cara el que t'hi jugués.
3: Primer records el tio Faja.
6: Como la de contra todos, al trabuco! Al trabuco!
3: El tio Faja, gràcies.
0: El Trabuc no el pot portar perquè el té Joan Laporta, però algun regalito per a los oyentes traeràs a Tarragona el viernes, tío Faja?
7: Ah, que voy a Tarragona?
0: A ver, una cosa. ¿Cristóbal todavía no te lo ha dicho?
7: No metas a Cristóbal en esto, Sique Rodríguez.
0: Sí, porque él es quien os coordina, y le llamé la semana pasada para decírselo, y me dijo, no, ya problema.
7: Cuando
0: porque
7: los eventos...
0: haya que darle después, ¿eh?
7: Cuando los eventos son en hoteles de alto standing,
0: todavía
7: a tus amigos los kinkies, no nos llamas.
0: Es que Elena es va emprenyar perquè el dia de l'homenatge al Dream Team no el vam convidar. I jo li vaig dir, oye, tío, que vienes sin invitación, que tu eres de la casa.
7: No,
0: la teva trucadeta, Elena, per dir-li que estava convidat a l'homenatge al Dream Team.
8: Ho volia formar. Però haurà de ser el director del programa, clar, o el subdirector, no?
0: És que flaqui com ets, flaqui.
9: Mira, tío Faja, fue culpa mía.
7: Oye, una cosita, que estoy pagando yo la llamada y esto vale un riñón que es vía satélite. Una cosita. No vamos a romper una lanza porque seguramente todos tenemos algún amigo madridista. ¿No vamos a romper una lanza por ellos?
0: Yo tengo un padre, imagínate.
7: De verdad, no, de verdad. Yo, Sique Rodríguez, mi cuñado Miguelín, madridista de APRO, está en la unidad de quemados de la Valle Brón.
0: ¿Por?
7: ¿Cómo por? Hombre, porque lo está tomando su presidente por gilipuertas.
0: Está muy quemado con Florentino. Miguelín.
7: No, hombre, está muy quemado porque lo están tomando por imbécil. Directamente.
0: ¿Pero
7: o sea, de verdad nadie va a explicar realmente que le van a quitar al Real Madrid la propiedad?
0: Es fuerte,
7: así,
0: ¿eh?
7: Directamente le van a quitar al socio la propiedad, directamente nadie lo va a explicar. Es que estamos dándole volteretas a una cosa. Primero, las empresas saneadas no aceptan capital, porque aceptar capital es perder poder. Y las empresas saneadas ni piden capital ni aceptan perder poder. Entonces, vamos a no darle volteretas a este asunto financiero, porque hay gente, y en especial el madridismo, que tiene el conocimiento justo para atarse las bambas y porque las llevan de velcro. Lo cual no quiere decir que no le echemos una mano y les digamos abiertamente que les están quitando el club. Que el padrino tiene en mente vender el club porque la deuda es acojonante. Y después una cosita, ningún medio de comunicación se ha puesto en contacto con ningún presidente de los bancos que han sido extorsionados por el padrino diciéndoles que les iban a quitar las nóminas de ACS. Hola.
0: Estoy escuchando atentamente. Ah. Sí, hasta
7: vale,
0: Luis Enrique
7: no,
0: lo hace.
7: Te lo digo porque yo tengo mis hilos también. Ahora tengo una mercería, tengo una empresa de excavación y una mercería. Entonces, mis hilos me dicen... que han habido presiones a los directores de banco con retirar nóminas de ACS. Eso hablamos de muchos miles de millones en juego. Para que no avalaran a este señor. Eso se llama extorsión, eso se llama la camorra. Eso es Sicilia de los años 60. Y luego otra cosita. Ayer no fue lapidado públicamente un señor que deja a sus futbolistas tiradas en semifinales de Champions. Y ayer aparece ese sujeto en Valdebebas y no es lapidado.
0: Sí, sí, muy gros. Semana electoral y va a ver el Barça,
7: es
0: el Madrid de fútbol joven.
7: Es acojonante, pero escucha, que llegó a Valdebebas porque puso el GPS.
9: Sí, sí, no.
7: Porque no sabe
0: es
7: dónde está, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy fuerte.
7: Es que es acojonante.
0: Tío Faja, nos vemos el viernes, ¿eh?
10: 16.
0: No, hablamos
7: no
0: esta semana,
7: ser,
0: pero nos
7: no,
0: vemos el viernes.
7: Es una broma, sí,
0: hombre,
7: Rodríguez,
0: que faltan 3 minutos y Saixó tiene derecho a su
7: pues
0: sección para terminar el que te
7: yugues. Me espero y acabo mi vómito en hora 14.
0: Sí, seguramente Bofi aguantaría.
7: Me dijiste que iba a empezar una sección nueva.
9: Sí,
0: ahora se lo proponemos a Joan Bofi.
7: Hola.
0: El divendres al Teatre de Tarragona estarem a fent el que t'hi jugues amb el tio Faja, el Cristóbal, tota la gent de la taverna. 606-32-72-11 si voleu venir a viure l'experiència en directe, eh? 606-32-72-11 està a la furgoneta el tio Faja. Gràcies, Marquès, adiós.
7: Os quiero.
11: Tiqui-tiqui, miau-miau.
9: Bueno, ahir el Arsenal, tot i perdre la final, va fer una rua.
10: Sí.
9: Perquè va celebrar la Champions.
10: Sí.
9: No estaven els jugadors massa...
10: La Lliga.
0: Que és com una Champions per ells.
9: Sí, exacte. I en el carrusel no es va quedar massa clar si hi havia poca o molta gent en aquesta rua.
12: I hoy se ponen a celebrar por las calles de Londres, se ponen a celebrar la Premier.
10: Entre comillas.
12: No había nadie.
10: Es que muy poca gente.
12: Bueno, Pablo Montaño, que estaba por ahí. Hola, Pablo, ¿cómo ha sido eso?
13: Ha confirmado la Policía Metropolitana de Londres que se han superado el millón de personas en el norte de Londres, en las calles, celebrando el título. Se espera incluso que llegue al 1,5 millón de personas.
9: El que va passar és que al carrusel van veure les imatges de quan sortia l'autocar i hi havia molt poca gent, quan sortia del camp. Però clar, després es veuen imatges de moltíssima gent, però després ho van aclarir. Va dir, no, és que clar, hem vist les imatges del moment que surt l'autocar. No passarà. Llavors, escolta, és humor negre, això que farem ara. Un seguidor argentí ja veterà que diu que li diuen el Lady D. Me llaman Lady D. És una mica humor negre, una mica sinistre, però per què li diuen Lady D?
14: Humor negro de fútbol.
10: Sí, por favor.
14: Y jugando al fútbol me decían Lady D, pues estaba muerto antes ahí del túnel.
9: No. Estava mort abans de sortir del túnel.
0: Que bèstia.
9: És una mica bèstia, ja he avisat. Per què li deien aquest senyor al Lady? No em dóna temps de segon.
0: Gràcies per escoltar-nos. Ara, l'actualitat informativa, hora 14. Adeu!
9: Adeu!
2: ¿Qué te jugas?

0: Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Alberto Núñez Feijóo reivindica ante los empresarios catalanes que no ha venido a pedir favores ni a regalarnos, ni a regalarlos, sin mencionar ni a Junts ni al PNV. Ha dicho que devolverá la decencia a España con ayuda o sin ella, Javier Líbana.
1: Desde el Cercle de Economía, el líder del PP ha insistido en la necesidad de un cambio en el gobierno. Sin menciones directas a los socios, ha apelado a la responsabilidad democrática frente a la conveniencia política, ha dicho, y no ha respondido a la propuesta de Junts de que vaya a Waterloo a negociar con Puigdemont. Julia Molina.
2: El líder del PP ha insistido ante los empresarios en que la situación del gobierno es insostenible y ha reivindicado la necesidad de que todos los partidos que piden elecciones hagan todo lo posible por sacar a Sánchez de la Moncloa. Feijóo ha apelado a la responsabilidad individual de cada formación sin contraprestaciones.
3: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
2: Dice Feijóo que la corrupción es ahora la norma en un país que asegura que está en decadencia y por eso defiende que se necesita con urgencia un gobierno con autonomía para gobernar. El líder del PP ha evitado responder a la propuesta de Junts de ir a Waterloo a negociar la moción. Desde Génova defienden que nadie les marcará la agenda.
1: En Vox huyen esta mañana del debate de esta reunión planteada en Waterloo y le insisten al PP en que deje de marear, es literal, y que presente ya una moción de censura. Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso.
4: Ya veremos en qué condiciones se presentan. Desde luego yo creo que para el conjunto de los españoles es rechazable y cuanto menos pues condenable que el Partido Popular se siente con un partido separatista fuera de España, con un partido que ha dado un golpe de Estado.
1: Sobre esta propuesta de Junts también acaba de hablar la líder de Podemos, Ione Belarra, que ha apostado por un camino, ha dicho, sin atajos.
5: Yo creo que ese es el camino, que no hay atajos, que es difícil, pero que es el único camino posible si la gente quiere sanidad, vivienda, educación, atención a la dependencia y que cada familia en este país tenga una vivienda.
1: Mientras, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido una declaración en la que muestra su preocupación por las declaraciones del Gobierno, cuestionando la independencia judicial por los casos Zapatero y Leire Díez. Pedro Jiménez.
6: La comisión permanente que dirige al Consejo General del Poder Judicial ha aprobado con el voto a favor de vocales progresistas y conservadores una declaración en la que muestra su preocupación por las manifestaciones de cualificados responsables de altas instituciones del Estado en referencia a los ministros Óscar López y Óscar Puente que cuestionan la independencia, la responsabilidad y el sometimiento a la ley de concretas actuaciones judiciales. Esta declaración responde al comunicado suscrito por todas las asociaciones judiciales a excepción de jueces para la democracia. El documento reprochaba al Poder Judicial su silencio ante las informaciones que revelan que el PSOE, con Santos Cerdán y Leire Díez a la cabeza, inició una campaña de desprestigio contra jueces y le pedía que estuviera a la altura.
7: Cadena SER. Servicios informativos.
8: A Badalona el maig el dimoni crema. I amb ell cremen la ràbia, la tristesa i les males vibracions. Les esperances es renoven i tornem a començar. Com el foc que encén la ciutat, la penya torna a aixecar-se més viva que mai.
9: Vine a viure els play-offs i fes bullir l'Olímpic. Entrades a penya.com. Aprofita el 10% de descompte amb el codi SER10.
8: Cada espurna encén la flama.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
13: ¡Y los frescos de Aldi!
12: ¡Al!
13: Ahorra con las cerezas a 1,99 los 250 gramos, la segunda unidad al 50%.
12: Y descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
13: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
14: Els 40, aquest any...
15: Celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà.
14: Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya.
15: Accés lliure i gratuït. Gratuït.
14: Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
16: Dale, José. Venga, va. Oh, na, na, na.
17: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
18: Manresa. al 95.8 FM. Cadena SER.
19: Migdia Central, Eli Pagant.
20: Hola, què tal? Molt bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Comencem nou migdia central. Som dimarts 2 de juny. Tenim hores d'ara 26 graus de temperatura al centre de Manresa, amb caloreta, però res a veure amb les temperatures que teníem la setmana passada. De fet, avui, ara els explicarem, tindrem una jornada de cels mig ennuvolats. Els explico què és el que hem preparat en aquest migdia central d'avui dimarts. Ahir parlàvem de les enramades com un dels actes tradicionals de la Catalunya central, coincidint amb aquesta celebració de Corpus, que és aquest dijous 2 de juny. Però la celebració amb majúscules de la Catalunya central en aquests dies per Corpus és la Patum de Berga. Doncs bé, avui nosaltres en aquest migdia central ens anirem fins allà, ens anirem fins a Berga. Volem parlar amb els nostres companys de Televisió del Berguedà, concretament parlarem amb el seu director, amb el Manel Medina. Amb ell parlarem de tot el que s'ha preparat des de Televisió del Berguedà per celebrar i perquè vostès puguin veure per televisió aquesta celebració, aquesta Patum de Berga 2026. És dimarts, per tant, ens toca parlar d'efemèrides i saber què tal és aquest dia, què tal va ser històricament aquest 2 de juny. Parlarem d'efemèrides, parlarem de naixements, parlarem de necrològiques, d'efemèrides musicals i tot com sempre, amb música. Abans d'entrar en matèria, el que toca fer és un petit repàs a l'actualitat d'aquesta jornada. Unes 200 persones es van manifestar aquest dilluns a la tarda a Manresa per mostrar el rebuig al preacord que divendres passat van assolir el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris després de mesos d'enfrontament. Els participants a la protesta es van concentrar inicialment davant dels serveis territorials d'educació a la Catalunya central a la carretera de Vic de Manresa en un acte organitzat per l'Assemblea de Centres del Bages i el Moianès. La manifestació s'emmarcava en la jornada de vaga de les comarques centrals, en una manifestació on ahir s'hi van afegir les docents, en aquest cas, que fan l'etapa 0-3. Laia Corrius és educadora d'una escola bressol de la ciutat de Manresa de l'etapa 0-3.
21: Estem sota mínims ara mateix. Val a dir que això també depèn molt d'ajuntaments. L'Ajuntament de Manresa tenim unes condicions que segurament amb d'altres pobles no tenen res a veure, però no tenim un decret, no tenim res oficial, per dir-ho d'alguna manera, que ens avali i que avali també els ajuntaments a donar una mica de dignitat, no?, a la nostra feina i als nostres centres.
20: L'Aranxa, per exemple, directora de l'escola Bressol de Navàs, lamenta que el preacord no les té gens en
22: compte. I si podem, doncs sí que demanar com a etapa educativa tal i com som, perquè per una banda ens ho diuen, no?, que han unificat l'etapa del 0 al 6, però estem veient que no ens tenen en compte per enlloc aquest preacord on som nosaltres. Així com les balladores, monitores de menjador, tot plegat, però el 0-3, si és educació, on som.
20: La manifestació va passar per davant de la seu dels sindicats a Comissions Obreres i UGT, i on es van cridar consignes contra aquests sindicats que són els que han signat l'acord amb la Generalitat primers i també davant de la seu del PSC de Manresa a la carretera de Cardona. Amb una nova jornada de mobilitzacions, com ahir els explicàvem a la Catalunya central, i que va provocar una imatge històrica com és una assemblea de docents a l'atri de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. No havia passat mai. Ahir els docents van anar caminant fins a Montserrat, en van ser també uns docents, i van poder accedir a l'atri de la Basílica de Montserrat. I era la primera vegada que aquest atri doncs veia una assemblea d'aquestes característiques, una assemblea de docents en aquesta jornada de mobilitzacions. I la ciutat de Manresa, que celebrarà una nova edició de la Universitat Catalana d'Estiu, una universitat que ja s'ha presentat, el programa d'actes que s'ha presentat ja oficialment.
0: Sota el lema Població i recursos, un equilibri molt fràgil, del 25 al 27 de juny Manresa acollirà la 8a edició de la Universitat Catalana d'Estiu. Ho farà amb la voluntat de ser més accessible que mai i per això estrena la gratuïtat de totes les ponències. Només caldrà inscriure's a través de la pàgina web.
2: Per tant, el contingut que hem anat a buscar és un contingut no hi ha ponències perquè hem fet moltes taules. Les taules entenem que són més productives a nivell de treure'n conclusions i de més, i per tant treballarem el tema amb les taules. Com a novetat aquest any, doncs, evidentment hi ha la gratuïtat de la pròpia UCE, per tant la volem que tothom hi tingui accés, només s'hauran de registrar per tenir el control dels accessos, però llevat d'això res més.
0: Al llarg de 3 dies el programa reunirà experts del món acadèmic, econòmic, científic i institucional per divulgar i generar debat sobre la democràcia, les migracions i l'auge de l'extrema dreta, entre d'altres. La lliçó inaugural anirà a càrrec d'Albert Carreras.
3: L'Albert Carreras ha estat director general i secretari d'Economia i Finances de la Generalitat i, per tant, reuneix uns coneixements molt reals del que està passant al país, i aleshores ens ha semblat que per parlar d'aquesta problemàtica de tot això, el títol ho diu, Població i recursos, què passa si augmenta la població, quines polítiques, aleshores ens va semblar molt adequat.
2: Nosaltres aquí el que volem no és buscar extrems ni buscar res, volem posar elements de debat, que són elements amb fons i forma, i que puguem tots debatre del que convingui i com convingui, però sempre amb respecte i sobretot en coneixement.
0: Després de 8 edicions, la Universitat Catalana d'Estiu a Manresa es consolida com un espai de reflexió i pensament crític al voltant dels grans reptes del país.
23: La Universitat Catalana d'Estiu és un lloc de debat i d'escoltar a gent que són entesos en el tema, que són acadèmics o gent molt experta en la temàtica, per tant, és una ocasió única. No podem desaprofitar 2 dies i mig d'estar de Manresa a la Universitat Catalana d'Estiu i debatre.
2: Jo crec que àmbits com aquests foros haurien de ser quasi bé obligatoris que tots en tinguéssim alguns, perquè la veritat és que enriqueixen moltíssim el contingut dels arguments que sovint deixem anar. I per tant animaria tothom que vinguessin, s'impregnessin de tot el que veuran, i per tant la seva opinió també estigui contrastada amb dades, amb coneixement, i això ho faria tot una mica més senzill.
0: Des de l'Ajuntament agraeixen la tasca dels organitzadors per organitzar aquestes jornades que es fan des del voluntariat.
2: Som conscients de l'esforç que es fa i l'esforç que fa la UCE, i no l'esforç que fa aquest any, sinó tota una colla d'anys, i per tant hem mirat d'anar posant solucions a les coses que hem anat detectant, perquè no volem deixar perdre aquesta oportunitat de tenir la UCE a Manresa. Entenem que ens aporta valor com a ciutat i com a capital de l'interior, i per tant això ho hem de vetllar.
0: La cloenda de l'edició 2026 tindrà lloc dissabte 20

0: situació extrema perquè els futurs professionals actuessin sota pressió i es coordinessin amb tots els cossos d'emergències. Però no ha estat fàcil perquè els alumnes no s'esperaven la magnitud de la tragèdia i, com és evident, hi ha hagut errors.
1: I al principi estava en un cotxe, en un accident de trànsit. Jo estava respirant, però no han trobat el pols. Llavors m'han donat per mort al principi. Després han revalorat i han vist que ja estava una mica millor, però ja es ve que estic una mica pàl·lid i tot això i... No, però ha anat bé, al final ha anat bé.
0: Aquest tipus de pràctiques ajuden els futurs professionals a tenir una base sòlida davant d'incidents amb múltiples ferits.
2: Els incidents de múltiples afectats són molt canviants, no hi ha mai cap igual, i això ens dificulta molt la feina, però sí que hi ha com unes premisses d'organització que això ens serveixen sempre. Aquest any ho han fet molt bé, la veritat, i ha anat tot molt rodat.
0: Els voluntaris, molts d'ells estudiants de Ciències de la Salut o familiars i amics, han representat diferents tipus de ferits, des dels més lleus als més greus.
3: Tenia un traumatisme al cap, bastant important, i que sagnava, però estava jo asseguda darrere de tot del bus i quan m'han tret sí que m'han començat a fer coses, però ja estava molt greu i al final m'he mort.
0: A la jornada també s'hi han sumat els bombers de la Generalitat, que aquests dies han participat en el curs d'incidents amb múltiples víctimes de la mateixa universitat.
4: Bombers, tenim una gran varietat de serveis i és molt important anar-te reciclant en tots els àmbits, i més en un servei com aquest de múltiples afectats que no el tens pràcticament mai.
0: Un cop finalitzat l'exercici, professors i alumnes han analitzat les actuacions per detectar errors en una reunió per avaluar-los i extreure aprenentatges.
5: I després de tancar la temporada amb una victòria davant del Real Madrid, el Baxi comença a dissenyar la plantilla per a la propera temporada. El primer jugador que arriba a la capital del Bages és Lucas Beaufort, un base francès de 24 anys i 1,93 alçada, que signa contracte per les properes 3 temporades. I també en esports els hem de parlar d'aquest Spirit Rugby Legend, que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Castellnou de Bages.
6: Si hi ha una cita a Castellnou de Bages coneguda pels amants del motor, és l'Spirit Rally Legend, cotxes de rally mítics, simuladors, vehicles de radiocontrol i una espectacular exhibició de rally sobre terra.
7: Aquí el que hem muntat és un event on hi ha 7 marques de vehicles importants que representen el món del Mundial dels anys 90 i 2000. I és una representació on nosaltres volem deixar de manifest que el món de l'automobilisme encara existeix.
6: Durant el matí, centenars de visitants han pogut veure de prop els vehicles, gaudir de productes de Castellnou i passar una estona davant del centre cívic. A partir de 1:15, la gent s'ha plegat al camp del costat per viure una exhibició no competitiva de rally amb pilots d'arreu de Catalunya i també de la comarca.
8: Portem un Mitsubishi Evo, que és un grup A, i jo faig la categoria Campionat de Catalunya de muntanya i portem ja 15 anys. I aquí farem una mica d'espectacle, és com un slàlom, sobre terra, amb roda de carrer, però bueno, farem una mica d'espectacle i que podem rodar molta gent.
6: L'Spirit Rally Legend s'ha consolidat com una cita destacada pels amants del motor i s'ha convertit en un dels esdeveniments que atrau més visitants a Castellnou de Bages.

Anem per les portades. Comencem amb el que explica el diari Regió 7 en la seva edició digital, que parla que la capital del Bages serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix Los Niños del Brasil, amb Jeremy Strong, que serà nazis doncs, a la capital del Bages. Denunciat per tenir 180 xais en una instal·lació il·legal i en condicions higièniques deficients a Sant Esteve Sesrovires. I el diari, que també ha pogut parlar amb Francesc Coll, nou cap dels agents rurals a la regió, amb aquest titular, menys l'os i el mar, la Catalunya central ho té tot. A l'Equip Berguedà diu més clients però menys despesa per cap, les dades més reals de l'impacte econòmic de la Patum de Berga. I que UGT i Comissions Obreres al costat de la central reversible de la Baells i la subestació del polígon d'Olvan. Aliança Catalana proposa Prades punt Cireres com a primer candidat a l'alcaldia de Solsona. És el titular del Nació Digital Solsona. I que el Rèquiem de Mozart congrega mig miler d'assistents al Santuari del Miracle en el marc d'Espurnes Barroques.

I acabem amb l'infonoia.cat, que l'AF inaugura la nova residència i plataforma de serveis per la gent gran i que el Parc Agrari de la Conca d'Òdena inaugurarà divendres l'obrador compartit. Anem per la informació meteorològica. Doncs avui ens espera un dimarts de sol al matí, però amb núvols alts que deixaran el cel força enteranyinat i uns núvols que seran més intensos de cara a la tarda. A la que al Bages ens espera una jornada de dimarts a la tarda de cels força ennuvolats. Amb punts del Berguedà i també d'Osona, aquests núvols seran més intensos i poden provocar algun ruixat en aquestes zones, a Osona i al Berguedà també potser al nord del Solsonès. La resta, cels mig ennuvolats. Les temperatures, les mínimes que no afluixen. Mínimes avui de 16 graus a la ciutat de Manresa i també a Berga. 15 graus a Igualada, a Vic i a Solsona i les màximes avui a la Catalunya Central que tornaran a vorejar els 30 graus de temperatura. Calor, no la de la setmana passada, però termòmetres que s'enfilaran a casa nostra, com dèiem, fins als 30 graus.

0: Vols gaudir d'un cabell llis, lluent, suau i sense encrespament? Aconsegueix-ho amb Hope Organic Keratin, el tractament de llisat orgànic que deixa el cabell més lluent, reconstruït i saludable. Truca i reserva hora per fer-te el diagnòstic a Núria Serratosa Perruquers. 93-874-4364 i llueix un cabell.
1: Uau!
0: Aquest estiu. Núria Serratosa Perruquers, plaça Bages 14, primera, Manresa.
2: Hola, sóc la Núria i t'espero a Núria Serratosa Perruquers.
3: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara també el pàrquing 4 cantons. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Viu Manresa sense presses. Manresa, més ben parida.
4: Torna la Fira del Vi del Bages. Del 4 al 7 de juny, Manresa es converteix en el punt de trobada del vi i la cultura. Vine a descobrir la singularitat dels vins de la Deo Pla de Bages, maridats amb la millor gastronomia local i música en directe en un entorn únic. Descobreix els cellers, el patrimoni vitivinícola i totes les activitats programades durant el cap de setmana. Consulta el programa a firaviva.cat. T'hi esperem. Ajuntament de Manresa.
0: Imagina la teva casa perfecta, sense cap preocupació. Una fuita elèctrica, una porta que no tanca, o potser vols una cuina nova i moderna. No busquis més. Cuines Navarcles s'encarrega de tot. Electricistes, fusters, paletes, fins a la instal·lació de qualsevol tipus de finestres d'alumini. Ho fem tot amb qualitat i experiència.
4: Cuines Navarcles t'ho posa fàcil. Ens trobaràs a l'avinguda de les Bases 49 de Manresa al telèfon 93 877 2803 o bé a Artés al 93 830 5903. Truca'ns i demana'ns pressupost sense compromís.
0: Cuines Navarcles, tot amb una sola mà.
5: Migdia Central, Eli Pagan.
6: Aquest dijous és Corpus i nosaltres ahir els parlàvem d'una activitat molt tradicional a casa nostra, com són les engramades de Sallent. L'activitat més tradicional de la Catalunya central per Corpus és la Patum de Berga. Nosaltres avui en aquest migdia central volem anar fins a Berga, ens en volem anar fins a Televisió del Berguedà i parlar doncs amb els nostres companys de Televisió del Berguedà. Hem convidat el seu director, el Manel Medina. Manel, què tal? Com estem?
7: Hola, bon dia. Doncs aquí ja tot a punt ja per viure ja avui aquesta Patum inclusiva que es fa doncs amb la llar.
6: Explica'ns una mica què és, pels que no ho coneguin, què és? Evidentment, parlarem del que fareu a partir del dijous, que és el dia, no?, el dia de Corpus. Què és aquesta Patum inclusiva, Manel?
7: Bé, la Patum inclusiva és una Patum que ha fet sempre la Llar Santa Maria Caral, que és una escola d'educació especial que hi ha a la nostra ciutat, a Berga, i des de fa gairebé 60 anys doncs, van decidir doncs, que quan era Corpus o quan arribava Corpus també al pati de l'escola doncs, feien una representació de Patum doncs, la gent que està en aquesta escola, no? La gent amb diversitat funcional. Aleshores, això ha anat passant any a any, generació en generació, i fa uns quants anys que va passar-se del pati doncs, a la plaça de Sant Pere, no? Llavors, ara es balla a la plaça de Sant Pere i, per tant, és una Patum més i, a més, és única perquè d'aquest tipus de Patum amb persones amb diversitat funcional, que són ells els que la fan, els que la ballen, els que la gaudeixen, jo diria que no hi ha cap altra festa que tingui doncs, aquesta manera de fer, no? Que és feta per gent doncs amb diversitat funcional i que fan els mateixos papers que poden fer a la Patum de la gent gran.
6: I suposo que el pas, no per ells, Manel, de passar doncs, del pati no, a fer-la a la plaça devia ser molt, molt important. Els que hem vist, si hem vist les imatges ja de quan passa això, per ells també ha de ser molt, molt, molt, molt emocionant.
7: És una emoció que no es pot descriure, ja hi posen tota l'emoció i totes les ganes del món, normalment, però, clar, al baixar a la plaça Sant Pere això imposa molt, no? I al principi, doncs, els cuidadors, els mestres, tenien una mica de recel per veure com ho enganxarien això, perquè és gent amb diversitat funcional de molts graus, I no, ha anat molt bé, vull dir, estan encantats i ara mateix, doncs, som feliços i, a més, doncs encara més de fer-ho a la plaça que s'ha de fer, que és la plaça de Sant Pere. A més, a l'església tampoc hi cabia el públic, ara sí que hi cap, perquè la plaça de Sant Pere encara és prou gran perquè tothom ho pugui gaudir i viure.
6: Com ho tenim, això? Perquè això és ja, Manel. És a dir, avui parlàvem d'aquesta Patum, però clar, el Corpus és dijous, ens falten dos dies, sí. Tot preparat, tot a punt. Mm.
7: Sí, nosaltres el que és la missió de la televisió del Berguedà i la xarxa Messi ja ho tenim tot preparat, falten detallets, coses que avui d'aquí unes horetes solucionarem i res, avui ja comencem amb aquesta Patum inclusiva a la tarda i després esperem que faci bon temps, les previsions no són gaire bones, però esperem que faci bon temps. I demà ja amb les sortides de les passades, al matí i al vespre, i el dijous ja la Patum de lluïment al matí, la Patum completa a la nit, el divendres doncs amb la infantil, matí i tarda, el dissabte amb la sortida del passacarrers que es fa a la tarda, i el diumenge hi ha la traca final amb la Patum de lluïment al matí i també la completa a la nit. Per tant, no ens perdrem cap acte, cap fuet, tots petaran davant de les càmeres de la televisió del Berguedà i la xarxa Més.
6: Tot això és el que es podrà veure, és a dir, tots aquests actes són els que podreu veure, que retransmetran tant per la televisió com per la xarxa Més, Manel?
7: Sí, sí, exacte. En el cas de la xarxa Més, tots, en el cas de Televisió del Berguedà també tots, i aleshores en el que són les televisions locals de Catalunya, com per exemple el Canal Taronja, La televisió serà el diumenge a la nit. Veureu la Patum de diumenge a la nit per totes les teles locals de Catalunya, més de 30 teles que connectaran amb la Televisió del Berguedà per veure aquell salt, primer salt, fins als plens de la Patum de diumenge. I si no us voleu perdre tot, doncs a la xarxa Més, directament, us la baixeu al vostre televisor, a la vostra tableta, al mòbil, i allà, una vegada registrats, que a més és gratuïta, doncs podeu accedir a les emissions de la Patum en directe. És fàcil, això,
6: La gent es faria, és a dir, quan Manel, quan veieu les xifres de gent que mira, no sé si caieu d'esquena, Manel. Perquè
7: sí, clar. Ara mateix, dins dels directes que fa la xarxa Més al llarg d'un any, val recordar que són més de 1.000 directes que proposen les teles locals de Catalunya, l'emissió que té més audiència, més seguiment, és la Patum, tant la de dijous com la de diumenge. Per tant, home, hem d'estar orgullosos i contents, perquè efectivament la festa és la que és i té molta anomenada i té molta sonada per tot Catalunya, però és que a més jo també, permeteu-me, que la Televisió de Berguedà aquí posa un plus i fa una emissió, jo crec, d'alçada.
6: Quanta gent ho fa possible, Manel? És a dir, a part de si llavors ja per si cas et demanaré d'aleshores o com us ho feu, perquè clar, són molts dies, estem parlant de, no?, de dijous, divendres, dissabte, diumenge, moltes hores de feina. Quan sou fent tot això, Manel? Perquè no es pensi la gent, no, aquesta gent són, saps, avui cada dia tenen un relleu. Sou poquets.
7: Sí. L'equip de la tele són 5 persones, no són més. El que passa que per Patum sí que tenim el suport d'altres persones i podem arribar doncs, a 17, 20 persones ben bones en una missió i a vegades una mica més. Gent molt professional, gent de la xarxa, gent que ens ajuda en diferents llocs, perquè no només és aquell que porta una càmera o no només és aquell que parla, sinó que hi ha d'haver d'altres persones també a l'equip que fan altres feines. I sí, doncs hem aconseguit un equip que, jo crec que en els 31 anys que portem fent Patum en directe, doncs home, ja sabem una mica per on hem d'anar i què fer, i quan ens posem mans a l'obra, doncs ens en sortim.
6: I què explicar, Manel? Perquè, no?, què explicar quan es veu totes les imatges que veiem, que això també, no?, perquè hi ha moments no?, que, evidentment, és la retransmissió de la Patum, d'anar explicant tot el que passa a la plaça.
7: Sí. Nosaltres tenim problemes perquè no tenim temps per explicar, perquè nosaltres sempre, des del principi d'emissions, sempre hem respectat el ball ha de ser net, no hi ha d'haver paraules en el ball, que no hi ha d'haver paraules. quan hi ha les dites, com no hi ha ball, no hi ha música, doncs podem parlar. Quan hi ha les masses del vespre, doncs també podem parlar. Però respectem sempre el moment musical, perquè no hi ha res que puguis dir que guanyi la música i la plasticitat de les imatges, no? I a vegades tenim problemes perquè tenim moltes coses a dir. I, clar, ja, des d'un sal a l'altre, de comparsa, de vegades no tenim tant temps per poder parlar, no? Vull dir que el nostre problema és que volem dir més coses de les que a vegades podem, no? Altres televisions que han vingut a fer directes aquí, doncs es troben en aquest problema. I què dieu d'una comparsa a l'altra? Quants minuts hi ha? 3? 10? 15? No se sap. Pot haver-hi 10, pot haver-hi 15 o 20. Però, clar, això ho has d'omplir amb un contingut, no? I nosaltres aquí no hi tenim pas massa problemes, eh?
6: Home, després de 30, no? De 31 anys, Manel?
7: Sí, no. 31 anys, amb aquest farem 31 anys. Sí, sí.
6: Déu-n'hi-do-ret. Tot això és el que es podrà veure, doncs, ahir que fa televisió del Berguedà. Hem de destacar això, eh? En televisió, doncs, no? de comarcal, no? I que fa possible, doncs, i que fa aquestes retransmissions, com deien també, doncs, amb el suport de la xarxa. Manel, no sé si com es presenta tot plegat, mirant molt al cel. Jo ara, abans de començar, li dèiem al Manel, sort que no éreu la setmana passada, perquè no sé com ho haguéssiu fet amb les altes, amb la calor que vam tenir, però com es presenta tot plegat?
7: Bé, en el tema temps, no sé, marca una mica de pluja avui, també dijous podria haver-hi una mica de pluja. A mi no m'agrada la pluja per Patum, ja t'ho dic, però si hem de mirar per audiència, si mirem per audiència, home, quan plou també tenim pics d'audiència molt més alts, perquè la gent s'està a casa i no surt tant, no? Però, bueno, si pot ser que no plogui, que plogui a hores que no hi hagi res a la plaça i anar-ho trampejant així. De fet, la Patum, doncs, tampoc esperarà, vull dir que esperarem a que pari la pluja i continuarà, vull dir, això està previst així.
6: I que estigui tot tranquil i que no s'hagi de parar, eh? Perquè l'any passat, si no recordo malament, es van haver de parar un parell de salts, oi?
7: Sí, vaig
6: mal, no vaig bé, eh?
7: No, vas bé, el dijous i el diumenge es van parar, sí, sí. Feia molts anys que no s'havien aturat els salts de plens. I bé, l'any passat coincidia també el diumenge, el dia següent era Sant Joan.
6: Sí.
7: Per tant, fer que la plaça hi hagués més gent del normal en un segon salt de diumenge, quan normalment no hi queda ningú. I possiblement doncs, això també va ser un detonant de que amb tanta gent doncs, hi hagués algun problema. No? No sé, això és una mica sort. A vegades no passa absolutament res, però simplement per precaució doncs, s'encenen les llums, perquè hi ha hagut algú que durant un moment doncs, no ha caigut a terra o el que sigui. Per tant, a vegades, moltes vegades, la majoria de vegades és per precaució, no? Perquè incidents greus als plens tampoc fa molts anys que no en veiem cap. No? Mm. Per tant, davant d'un petit dubte, doncs llums enceses.
6: Clar, estem parlant de moltíssima gent la que pujarà doncs, tots aquests, no? Tots aquests dies de Patum, uns dies més potser, no suposo que dijous, que és quan comença, tindreu gent, també evidentment tot el cap de setmana, i sobretot suposo que Manel, amb els anys que fa que ho veus i que no, amb el cent de la ciutat, cent de Berga, Manel, això, tenir una mica també la gent que puja a demanar una mica de seny i de cap, m'ho suposo, també.
7: Sí, home, això és especial, això ho hem de demanar, que ja fa molts anys, també, que la gent que puja, gent que ve a veure una festa i a disfrutar-la i gaudir-la, no? Però sí, demanar seny i cap, sobretot si no l'heu vist mai, doncs us mireu primer de fora, de lluny, i si després veieu doncs, una mica com funciona i com va la història, us ho voleu ficar, doncs endavant. Però sempre va bé agafar una mica de situació i saber on estàs per després poder gaudir-la, no? I res, és una festa doncs, dels sentiments per gaudir-la, per saltar i bé, doncs aquí està el poble rebent amb els braços oberts a tothom qui vulgui, només faltaria.
6: Escolta, què sents, Manel? Dèiem, després de que aquest serà la 31a edició, quan veus aquella plaça, no?, plena, quan veus, no?, la gent saltar, quan veus els plens, quan veus l'àliga, quan veus tot, què sents com a Berguedà, quan ho veus per la tele? Per exemple, quan estàs fent la retransmissió, bàsicament.
7: Home, jo en aquell moment sento que el que hem de donar és una bona imatge i una bona visió, eh? No sento pas gaire.
6: Fer-ho bé.
7: Sempre pateixes, ostres, que el salt surti bé, que no hi hagi cap problema, que no hagin de destacar res negatiu, però, clar, en aquell moment la visió és, ostres, que surti bé, que no falli res, que es vegi el ball perfecte, si ara hi ha alguna qüestió destacable, doncs anem cap allà amb el micròfon perquè ens les expliquin. Vull dir que és com un partit de futbol, eh? En un partit de futbol hi ha un periodista que ha d'anar explicant què està passant i qui porta la pilota, doncs, bueno, doncs una mica hem de fer això, no? Explicar la festa a la gent que la veu per primera vegada i els que no, doncs també, també. Per tant, la nostra obligació és aquesta. I bueno, espero que al final, diumenge de matinada, puguem dir, ostres, hem fet la millor patum de les que portem fins ara. Tant de bo.
6: No sé si heu avançat hores de son. No, el doctor Estivillo, que la son no es pot avançar, eh? Que les hores és allò que no es pot recuperar. No sé si com ho porteu, això, vosaltres, Manel?
7: Ja ho recuperarem la setmana següent. Ja. Mirarem de recuperar-ho perquè per patum és impossible. No, no. Sempre hi ha manca d'hores per dormir. Però bé, bueno, és el que passa. Poc dura tant, vull dir, en una setmaneta. Llavors ja ho recuperarem, eh?
6: Escolta, Manel, doncs ho seguirem. Que vagi molt bé, que tingueu molta sort i que pugueu sorar ben bé aquesta patum d'aquest 2026, doncs, i que la gent la pugui veure, doncs, a través de la televisió, sigui la vostra, sigui la nostra, sigui a través doncs, de la xarxa més, i que tothom pugui gaudir d'aquesta festa que és tan important per vosaltres i també doncs, per nosaltres. Manel, moltíssimes gràcies.
7: Gràcies i bé, em dir-te quatre coses de novetats. Aquest any tenim una tirolina de càmera penjada, donar també una visió diferent a la plaça. Mirem també de fer connexions amb la zona on hi ha les pantalles al ball. Hi ha unes pantalles grans, ja les tenim muntades a farer. I aquest any veurem la patum de la gran que està situada al ball. Hi ha qüestions anem esbrinant, no? Com, per exemple, els col·laboradors que ens explicaran la Jordi Royo, la Sílvia Cortina, el Roger Cortina i Eix Villegas. És a dir, una formació de categoria.
6: Doncs amb aquesta formació de categoria que ens deia el Manel acabem. Escolta, Manel, moltíssimes gràcies, que us vagi tot molt bé.
7: Gràcies i bona patum a tothom.
6: Igualment, adéu-siau.
7: Adéu, bon dia.
1: Coneixes els vins naturals? Són vins que s'elaboren amb la mínima intervenció i la màxima observació. A Manresa, al carrer Font del Gat, número 25, La Vineria. Únic establiment especialitzat en vins saludables. Amant i especialista d'aquests vins, el sommelier Marc Avalós t'aconsellarà i et recomanarà sempre el millor vi per a tu i els teus. Vine a La Vineria a comprar els teus vins naturals, a fer una copeta i, si vols, també et pots quedar a sopar. La Vineria, 93-875-7612. Truca i fes la reserva per gaudir dels vins naturals. La Vineria, una experiència única a Manresa. Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, el passeig Pare Claret 6.
8: Molta en bus entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages i Navarcles. Amb les línies 760 i 761 gaudeixes d'una connexió més ràpida i eficient amb recorreguts pensats perquè el bus s'adapti al teu dia a dia. Una millor manera de moure't amb flota 100% elèctrica i compromesa amb l'entorn. A Segalers ens movem al teu costat. Consulta horaris i informació a segalers.com o descarrega't l'app de Segalers.
9: Estàs segur que el teu negoci no està pagant de més en la factura de la llum? A GCT Plus Consultoria Energètica ho fem fàcil. Comparem tarifes, negociem per tu i apostem per energia verda, perquè estalviar i ser sostenible sigui possible alhora. Aquest és un servei completament gratuït que t'ofereix estalvi real i un tracte proper. Truca'ns ara al 676 92 75 99 i comença a retallar costos avui mateix. Segueix-nos per Instagram, gctplusgroup_energia.
5: Migdia Central, Eli Pagant.

Comencem aquest espai d'efemèrides d'avui dimarts i ho fem, ja ho veuen? Bé, més aviat ho escolten de forma ben solemne. Ens anem a l'any 1442, fa uns quants anyets ja, ens anem a Nàpols, quan tal dia com avui, un 2 de juny, Alfons el Magnànim conquereix el regne després de 6 anys de setge. Les conquestes del regne de Nàpols foren les campanyes dutes a terme entre el 1435 i el 1442, que significarien la incorporació del regne de Nàpols a la corona catalano-aragonesa de mans dels Anjou. I avancem com uns 300 anys, eh? Ens anem una mica més cap a l'actualitat. No gaire per això, eh? Ens anem a l'any 1979, ens anem a la ciutat de Barcelona, quan tal dia com avui un atemptat fallit de Terra Lliure es cobra la vida del seu membre Fèlix Gonya i Roura i fereix el militant Quim Pelegrí. De bon matí el portal. Fèlix Gonya i Roura, conegut amb el nom de Guerra del Bru, que havia nascut al Prat de Llobregat a l'any 1958, va ser activista polític català, militant de Terra Lliure i mort, com dèiem, durant un intent de cometre un atemptat.

Deixem les efemèrides que ens toquen a casa nostra i ens anem a Itàlia. Ens anem a la seva capital, ens anem a Roma. Ens anem fa molts anys, ens anem a l'any 455. Tal dia com avui, un 2 de juny, els vàndals van entrar a Roma i van perpetrar el que s'anomena com els saqueigs de Roma durant dues setmanes. S'emportaren riqueses incalculables, es polien joies del temple de Jerusalem portades a Roma per Titus i segresten l'emperadriu Eusòdia i les seves filles, Eusòdia i Placídia. Aquest saqueig va ser el segon dels tres saquejos que va patir la ciutat de Roma, duts a terme pels pobles bàrbars, en aquest cas pels vàndals que estaven en guerra amb Petroni Màxim, emperador romà, durant poc temps, l'any 455, sobre el 1000.

0: Avancem. 1858. L'astrònom italià Giovanni Battista Donati descobreix el cometa Donati. Giovanni Battista Donati, tal dia com avui, va observar per primera vegada el cometa el 2 de juny de 1858. El cometa és considerat com cometa no periòdic. Després del gran cometa de 1811, va ser el cometa més brillant que va aparèixer al segle XIX. També va ser el primer cometa fotografiat. La seva darrera aproximació màxima a la Terra va ser el 10 d'octubre de 1858 i va desenvolupar una prominent cua de pols de 60 graus d'extensió i corbada, més dues cues d'ions més petites. Doncs bé, això passava tal dia com avui, quan Donati descobria i veia per primera vegada aquest cometa. Efemèride sindical.
1: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
0: Ens anem a l'any 1977. Tornem a l'estat espanyol. A Espanya, el govern deroga la sindicació obligatòria al sindical vertical franquista.
1: Los viejos que este país necesita, palo largo y mano dura.
0: L'organització sindical espanyola, més conegut popularment com a Sindicat Vertical i coneguda fins al 1971 com a Centre Nacional Sindicalista, va ser l'única organització sindical legal a Espanya durant el franquisme. Les organitzacions anteriors, com l'anarquista CNT i l'UGT socialista, van ser proscrites i van passar a la clandestinitat. La llei d'unió sindical de 26 de gener de 1940 concentra l'organització en l'organització sindical de la Falange tota l'activitat sindical.
2: Que hay libertad.
0: Una llibertat que aleshores no hi era.

I ara ens anem a l'any 1979. Ens anem a Varsòvia, ens anem a Polònia. Anem de papa, si la setmana que ve parlarem de la visita del papa a Catalunya, a Barcelona i a l'estat espanyol. Avui els hi diem, un 2 de juny de 1979, els hi diem que el papa Joan Pau II hi arriba per visitar el seu país natal, el primer del bloc comunista que visitarà el pontífex. Això passava, doncs, tal dia com avui, a Varsòvia, de l'any 79. I acabem explicant que tal dia com avui, les efemèrides de l'any 2014, a Espanya, tal dia com avui, el rei Joan Carles I abdica i deixa el tron al seu fill, Felip, l'actual rei d'Espanya.

I ara obrim el capítol de naixement. Falten 12 minuts per la una del migdia. Ens anem a l'any 1731. Al comtat de New Kent, a Virgínia, tal dia que avui hi neix Martha Washington, la primera dama dels Estats Units. Una Martha Dandridge Custis Washington va ser la primera esposa del primer president, va ser l'esposa del primer president dels Estats Units, George Washington. Malgrat que el títol no existia en la seva època, és considerada la primera dama dels Estats Units. Doncs bé, naixia tal dia com avui de l'any 1731, moria un 22 de maig de l'any 1802, tenia 70 anys. Martha Washington esdevingué un símbol moral, una mena d'emblema de la nova dona americana estadounidenca i, doncs, un element important en la construcció del país. La seva figura i influència té encara ressò en les successives residents de la Casa Blanca. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. I anem avançant. Concretament, ens anem a l'any 1740 i també parlem d'un deixament. La peça és força posterior a la del naixement, perquè estem parlant dels Rolling Stones. Ens anem a l'any 1740, ens anem a la ciutat de París, tal dia que avui va néixer l'aristòcrata, escriptor i filòsof francès, el marquès de Sade. Donatan Alphonse François de Sade, conegut pel seu títol marquès de Sade, va ser escriptor francès, autor de Justine o les dissorts de la virtut, també la història de Lin i altres nombroses novel·les, contes i peces de teatre. També se li atribueixen, per exemple, les 120 jornades de Sodoma. En les seves obres van ser característics els antiherois, protagonistes de violacions llibertines i de dissertacions amb les quals mitjançant sofismes justifiquen cínicament els seus actes. Doncs bé, naixia tal dia com avui, moria el 2 de desembre del 1814, el marquès de Sade, moria a l'edat de 74 anys.

La cançó també és força posterior al naixement del Quan Parlem. Els podríem haver posat el crit, però la cançó, el títol, parla d'aquest naixement. Aquesta peça, que si no la recorden, es diu Tarzan Boy. Ens anem a Timisoara, a l'imperi austro-hongarès, el dia com avui del 1904. Naixia l'esportista i actor nord-americà d'origen hongarès, Johnny Westmuller, Tarzan. Un Johnny Westmuller que va ser un dels millors nedadors a l'escala mundial durant la dècada dels anys 20, guanyant 5 medalles d'or olímpiques. Va guanyar els 100 metres lliures i la prova per equips de relleus als Jocs Olímpics de París del 1924 i als Jocs Olímpics d'estiu del 1928 a Amsterdam. Després de la seva carrera com a nedador, es va convertir en el sisè actor a encarnar a Tarzan. Tarzan d'Edgar Rice Burroughs, paper que va interpretar en 12 pel·lícules, per la qual cosa és el Tarzan que més popularitat ha arribat a obtenir. Westmuller va protagonitzar 16 pel·lícules del Jungle Jim durant un període de 8 anys. Després va filmar 26 episodis addicionals de mitja hora de la sèrie de televisió també de Jungle Jim. Doncs un Peter Johann Westmuller que naixia un 2 de juny de l'any 1904 i que moria un 20 de gener de l'any 1984 tenia 79 anys.

I deixem Tarzan i ens anem al País Basc. Ens anem al 1938, ens anem a la ciutat de Pamplona, capital de Navarra, tal dia que avui naixia Carlos Garaikoetxea Urriza, polític, advocat i economista navarrès d'ideologia nacionalista basca, primer lehendakari del govern basc, després de la promulgació de l'Estatut de Gernika de l'any 2026. Polític, advocat, economista, com a membre del Partit Nacionalista Basc va ser el segon i últim president de l'òrgan preautonòmic del País Basc, el Consell General Basc, i el primer, com dèiem, lehendakari del govern basc, després de la promulgació de l'Estatut de Gernika, càrrec que va ocupar fins l'any 1985. Va fundar i presidir l'Eusko Alkartasuna, després de la seva escissió del PNB, l'any 1986. El 1999 es va retirar de la política activa i residia a Guipúscoa, residia a Saraus, al País Basc, un Carlos Garaikoetxea, que ens deixava, de fet, fa molts pocs dies. Moria un 4 de maig d'enguany de l'any 2026, tenia 87 anys.

I ara ens anem a les necrològiques, persones que morien tal dia com avui. Ens anem a l'any 2008, ens anem a Santa Bàrbara, Califòrnia, amb un altre actor. Tal dia com avui moria l'actor, director de cinema i productor americà Mel Ferrer. Va ser, com dèiem, actor, director de cinema i productor americà, va participar en diverses pel·lícules memorables, però és més recordat pel seu matrimoni amb Audrey Hepburn. Doncs moria un 2 de juny de l'any 2008, tenia 90 anys, havia nascut l'any 1917.

I ens queden 5 minutets per arribar a la una del migdia. Anem a fer un petit de repàs a quatre efemèrides musicals d'avui. La primera, Ray Charles. Aquest cançó, aquest I Can't Stop Loving You de Ray Charles, el 2 de juny de l'any 1962, arribava al número 1 de les llistes americanes.

Però no acabarem amb Pedro Guerra, acabarem amb Queen. Ens anem al 2 de juny de l'any 1986. Tal dia com avui surt aquest LP, A Kind of Magic. Amb un gran nombre de temes que formarien part de la banda sonora de la pel·lícula Els Immortals, el disc va ser tot un èxit i seria i precedaria l'última gran gira de Queen amb Freddie Mercury. Doncs amb aquest A Kind of Magic, A Kind of Magic, acabem, arribem a la una del migdia d'aquí ben poc, les notícies i el passeu, passeu. Els deixem amb Queen, amb Freddie Mercury i fins demà. Adéu.

0: Molt bon migdia, estimades i estimats. Avui som dimarts, dimarts 2 de juny, i falten encara no 48 hores per Corpus. I això, essencialment, a la Catalunya central vol dir dues coses. La primera, que comencen els dies més bèsties de Patum, i la segona, que ens toca encara més de prop, que s'inauguren les enramades de Sallent, una de les festes més antigues i singulars de casa nostra que durant 4 dies converteix aquest municipi del Bages en un museu a l'aire lliure. Un museu efímer, ple de creacions col·lectives, que omplen els carrers de color i de molta vida. I és que, alerta, perquè segons estimacions de la Generalitat es calcula que cada any 20.000 persones visiten aquest poble durant les enramades. 5.000 per dia, una xifra gens menyspreable tenint en compte que Sallent té poc més de 7.000 habitants. Aquesta tradició, que va néixer al segle XIII per motius estrictament religiosos, s'ha anat convertint amb el pas dels anys en una expressió comunitària. I segurament és això el que n'ha garantit la supervivència. Avui, les persones que participen a les enramades no ho fan per commemorar la presència de Crist en l'Eucaristia. Ho fan perquè és la festa del seu carrer, és la festa del seu barri, és la festa del seu poble, i sobretot ho fan per sentir-se part d'una comunitat, d'un nosaltres que fa segles que es construeix i que no s'explicaria si no fos, alerta, per figures com la de Mari Calvo, una de les ànimes de les enramades sallentines, que avui, juntament amb l'alcalde Oriol Ribalta, com esteu, estimats?
1: Molt bé.
0: Una de dues de les ànimes de les enramades. Jo és el que anava a dir, que l'Oriol també l'he de posar en un pedestal, però
1: jo vinc de la Mari. De representació de moltes ànimes.
0: Sí, sí, però una mica la que coordines ets tu i ara ens ho explicaràs.
1: Molt bé.
0: I tenim amb nosaltres també un dissenyador, un interiorista, una persona que li encanta fer art en totes les seves vessants, que és el Pere Fontanals. Què tal, Pere?
2: Bon dia.
0: Bon
2: dia. He col·locat la planta aquí.
0: Per això, tens el plantet al costat, vas verd, sí. Veieu, eh? Res és casual. Jo, de fet, vaig de floretes perquè sabia que avui tocaven enramades i m'he volgut posar... Sí, sí. Per tant, escolta'm, som periodistes, però som moltes altres coses. Una de les novetats d'aquest any de les enramades que em fa molta il·lusió anunciar és que des de Canal Taronja les farem en directe, el dia de la inauguració. Aquest dijous, a partir de 11:15, l'equip de Canal Taronja serem en directe, començant al barri de la Rampinya de Sallent, per anar fent tot el recorregut d'inaugurar els carrers, que tenim moltes ganes que avui, no, ens expliqueu aquest dia inaugural, perquè penso que, sí, les enramades de Sallent es coneixen, però potser tot el que es desplega durant el moment de la inauguració no és tan conegut, i llavors també tota la feinada que hi ha al darrere, d'on ve, cap on va, si s'han resolt els problemes aquells, de veure si trobem locals per poder enramar amb condicions. És un temàs que penso que té moltes coses bones i, per tant, les hem de posar sobre la taula. És a dir, que, primer de tot, falten menys de 48 hores. Com van els nervis?
1: Bueno, gairebé tothom ha acabat, tots els carrers que he anat parlant ja ho tenien bastant controlat, però sempre passen coses. L'altre dia parlava amb una companya que deia que no s'havien trobat mai de dir la frase aquesta, ja hem acabat de l'enramada, perquè si tenim 2 dies més, més coses farem i més coses afegirem. Llavors, aquest ja s'ha acabat, bueno, ara estem posant els ferros el cap de setmana, els llums...
0: Què vol dir posar els ferros, Mari?
1: Hi ha unes estructures on ha d'anar, on es col·loquen els elements que es fan de les enramades. Mm. A Sallent no es fan de... Molts pocs carrers ho fan de façana a façana, perquè és a travessar el carrer, i hi ha molts que hem de muntar unes estructures per poder posar els tensors, uns van al terra, els altres van poder enganxats a les parets, però amb uns fils que travessen. Vull dir, per penjar totes les coses que es fan, hi ha d'haver una estructura. Considerem que és enramada, que no pot ser qualsevol cosa, hi ha d'haver portalades al principi i al final del carrer.
0: Perquè això està quedi ben clar, ben delimitat.
1: Els nostres,
0: no?,
1: estatuts, vull dir, no es tracta de fer una verbena, vull dir, és... Llavors hi ha d'haver sostre, a l'enramada és obligatori que hi hagi un sostre, i costats. A partir d'aquí, amb aquests requisits, el que més, tant és. Tant és si es fa amunt, avall, cap per avall, però això és el mínim que es necessita perquè es consideri una enramada al carrer o a la plaça.
0: Clar, alerta amb això del sostre.
2: I no és poca cosa. No és... Bueno, dir, és que ara ho deia i diu, i a partir d'aquí el que vulguis. Bueno, és que a partir d'aquí jo ja vaig amb la llengua fora, eh?
0: Completament. I a més, el que té de bonic és que els veïns i veïnes de cada carrer, no sé com funciona el procés, però entenc que es troben perquè tu, per exemple, si vius al carrer Sant Bernat, has de fer l'enramada del carrer Sant Bernat, no te'n pots anar a un altre carrer.
1: No, Aina, això ja fa molts anys que ho vam canviar.
0: Veus? No.
1: Perquè ens estàvem adonant de que no podia ser una cosa molt tancada, ni de cada carrer.
0: Perquè
1: això s'ha d'obrir al poble, perquè la gent es fan grans, marxen, hi ha gent que potser li agradaria molt enramar i aquell on viu no s'enrama. Mm. Llavors, el que sí que crec que sempre podien la gent anar ajudant on volguessin, però crec que d'uns anys cap aquí sí que ha quedat molt clar que l'enramada és de tothom i que tothom pot col·laborar. És més, vam fer inclús com una bossa de treball, que si tu poder no tens totes les hores d'anar cada dia a enramar o cada setmana, igual tu ets molt bon fuster, igual hi ha algun carrer que fa falta un fuster en un moment determinat, un electricista. Llavors, el que sí que hem mirat és que això sigui obert. I abans parlàvem amb l'Oriol, que és un element molt maco de cohesió de poble. Ara tenim als carrers gent que ha vingut de fora a viure a Sallent, i llavors és una manera tan maca de poder integrar-se. I per nosaltres, al meu carrer aquest any, tenim una...
0: Quin és el teu carrer, Mari?
1: El carrer Guimerà. El
0: carrer Guimerà.
1: Doncs ens ha vingut alguna senyora que va veure que havien posat a les xarxes de que podien anar a enramar allà on volguessin, va venir, jo li vaig dir, vés a la que tens més a prop, però bueno, es va trobar bé a la nostra enramada i així va quedar. Però vull dir que hi ha gent, després col·laboracions externes també, que és molt bonic. Hi ha un carrer que ajuda amb pans. Col·laboren les persones d'Empans i Lladoners. Ja des de l'any passat també col·labora Lladoners. També se'ns va oferir algun... Ara no me'n recordo el nom i no em vull equivocar, però un centre cívic també d'aquí Manresa, que també és de gent gran i també em consta que els han portat feina per fer i després ens la retornen. Vull dir, això és molt maco, que com més gent... Clar. I no ha de ser una cosa tancada. I també el que volem és que

0: uns carrers amb solera, que ja tenim el que parlàvem abans de les estructures, que ja tenen tota la infraestructura per poder remar. Llavors, normalment ja hi ha un equip de cada carrer, sí que s'afegeix gent, vam guanyar algunes places que poder no s'havien fet durant molts anys, dos carrers que no es feien hem aconseguit, i que estem super, super contents, que un el fa cada escola, un la fa l'escola Badruna i l'altre la fa l'escola pública Torres Amat. Llavors, per aquí ja anem bé. Hi ha una plaça que també es van ajuntar unes amigues, que també s'havia perdut i s'ha fet.
1: Unes amigues,
0: I,
1: és que
0: sí,
1: és
0: unes
1: fantàstic.
0: amigues, unes amigues que els agrada. I llavors, que estem molt contents aquest any, que, per exemple, han recuperat el carrer Cos del mig. El carrer Cos és tan llarg que ha estat amb tres trams, i el segon l'hem recuperat amb la mateixa gent d'allà del carrer, veïnes, botigueres, i perquè feia molta falta, llavors elles s'han preocupat de buscar, venen amigues, venen família, i llavors es fa així. Es comença a pensar, el dilluns fem el sopar de germanor, i quan ja veus dos copetes de vi, perquè primer no en remaríem ningú, perquè acabem destrossats.
1: Quan dius el dilluns, vols dir, o sigui, fareu el sopar de germanor la setmana que ve, el dilluns.
0: Són 4 dies. Vale. Llavors el dilluns que fem el sopar de germanor, ja quan has begut una miqueta de vi, perquè si no, si ens ho demanes el divendres, poder que estem tots tan cansats, no en remarem mai més, que això no ens ha funcionat, que quin mal de cap, perquè dona molta satisfacció, però també dona molt mal de cap i molt cansament físic i mental a vegades. Però llavors ja ens comencem a animar i moltes vegades ja surt un tema aquell dia o ho deixes descansar tot l'estiu i després algú té. Sempre hi ha persones que són més vàlides, més creatives, que tenen més... És veritat que a cada ramada sempre hi ha un grup de persones, a vegades una o dues, que són la veu cantant perquè són més creatives, saben més de què va, més experiència.
1: I perquè també necessitem una mica de lideratges en aquest sentit, perquè és que si no...
0: Crec que
1: no,
0: sí,
1: no hi hauria
0: crec
1: un,
0: que sí. A nivell de tot, a nivell d'organització, a nivell de les idees, de compres, d'organitzar els diners que tenim. És que, clar, és tot un... No és dir, vaig a fer 4 paperets, no, és, hi ha molta feina a fer una enramada i normalment els que ho fem tots treballem.
1: Clar, clar, perquè tu, Oriol, quan arribes a l'alcaldia, la Mari, entenc que ja feia molt temps que estava posada en l'organització de les enramades, no?
2: Els amics de les enramades,
1: clar,
2: sí.
1: Clar, tu te'n recordes, la primera trobada? Perquè entenc que segurament que ja coneixies una miqueta la dinàmica, però, clar, devia ser la teva mentora, aquí, la Mari.
2: Home, amb el dia de les enramades, sobretot perquè, a més, les enramades van ser just la setmana després de la investidura, jo recordo.
0: Sí.
2: Que va anar allò a quadrat, vull dir, van ser dels primers actes que vius, no? Perquè els plens d'investidura dels ajuntaments es fan al juny, no? I depèn de com caiguin les enramades, poden caure, o just abans, fins i tot entre les eleccions i la investidura poden caure, que encara és una cosa més difícil, vull dir, perquè Corpus
1: es mou
2: al voltant d'aquesta... No, sempre inaugura.
1: El que ha sigut
2: investit. En aquest cas no ha coincidit, però hauria de dir, no, si no ha sigut investit, l'alcalde en funcions, no? I fins i tot recordo la nostra investidura, que alguns carrers també va inaugurar l'exalcalde perquè per petició dels carrers és la persona que hi havia de representant.
0: I la regidora
2: de Cultura,
0: que va haver en aquell moment.
2: En aquell moment, al final, les enramades és una festa popular col·lectiva i amb això, i amb això sí que hi ha la part més oficial, doncs, que l'alcalde i l'equip de govern, doncs, van, i tots els regidors del consistori, a la inauguració, evidentment, amb els màxims representants de la festa, però és això que dèieu, no? Té com una estructura, no? De que cada carrer té les persones que t'hi van més, qui té les idees, qui posa la feina, no? Aquest matí ens llevàvem que havíem de venir cap aquí, ja hi havia un grup d'homes allà al nostre carrer que anaven a buscar, no? Perquè anaven a buscar estructura,
0: sí.
2: Anaven a buscar material per anar enramant, no? I ahir la nit, 3 quarts del mateix, vull dir que ja tothom es mobilitza, no? Mm-hmm. I a més, les enramades, sobretot tenen nom de dona, perquè al final, durant l'any, qui més feina fa, qui més acostuma a pensar, qui més lidera tots els carrers, no? Aquesta creativitat acostumen a ser dones, i la Mari, com a representant, diguem, del conjunt dels amics de les enramades, doncs bé, ho escenifica així, però al final, just aquesta setmana, doncs és un dia, són uns dies de molt, molt intensos per tots els enramadors i enramadores, però són uns dies molt bonics també, no? De col·laboració,
1: bueno,
2: de col·laboració veïnal.
1: Els carrers sempre deuen estar plens, no?
2: Estan plens, sí.
1: Bueno, no.
2: I ara
1: no, has d'anar col·locant.
2: Hi ha carrers al nostre carrer, que vivim al mateix carrer, doncs fa molts anys que es va deixar d'enramar, per exemple, però encara hi ha gent que tragina per allà, perquè al carrer del costat, i jo ho recordo, diguem, de petit, d'altres carrers que s'enramaven, no? Però jo crec que és molt bo el fet de que s'hagin concentrat al centre, no? El que posava en valor la Mari, doncs que el segon tram del carrer Cos torni a enramar està bé per tenir una continuïtat, igual que també està bé, doncs, que tant Verge de Fossimanya com la Rampinya també enramin, perquè són dos barris, doncs, que tenen un caràcter, una identitat pròpia, i per tant, doncs, també aquell dia se sent

0: se senten més poble que mai, diguem, no? I però sí que és molt bonic, doncs, trobar tot el centre amb una continuïtat enramat, no? Jo crec que, i això s'ha de posar en valor de la feina dels Amics de les Enramades dels últims anys, diguem, el fet de recuperar, doncs, que col·lectius diversos facin carrers que no és on viuen ni és el que els hi pertoca, no? Com comentava, les escoles, aquest grup d'amigues a la plaça de la Pau, per exemple, doncs, i gent de molts carrers diversos que se'n va a d'altres carrers, o gent d'altres barris que baixa a altres carrers. Al carrer Sant Esteve hi ha molta gent d'altres barris que hi baixa a participar també, bueno, i és una manera de tothom col·laborar, no? I al final de sentir-se poble. I el que dèiem, penso que les enramades són un element de cohesió social enorme, de gent nouvinguda al poble, no? Comentava ara una senyora que ha vingut a participar, doncs, al carrer Àngel Guimarà de Barcelona, diria,
1: i
0: d'altres,
1: sí,
0: llocs, doncs la gent nouvinguda és un espai on conèixer la gent, on poder participar, on poder col·laborar i entendre, diguem, com funciona Sallent, no? Que és un poble que s'ha construït amb molt esforç, amb molta col·laboració, i les enramades són la màxima significació d'això.
1: I a nivell pressupostari, és a dir, hi ha una partida fixa per les enramades? És una partida que genera consens entre els enramadors i enramadores, o sempre seria com un... En volem més, és que necessitem més, si les enramades volem que creixin, si les enramades volem que encara arribin més enllà, no sé com...
2: Això ho contestaré jo.
0: en volen més.
1: Ja m'ho imagino.
2: Mireu, també us explico una cosa. També havien estat com molt deixades.
1: Havien estat,
2: dir
1: que jo ho recordo. O sigui,
2: us ho he de dir així. Era...
1: En temps, tu, Pere, no recordes que d'uns anys ençà ha fet com una pujada
3: sí,
1: molt bèstia?
2: No us diré com... Vull dir que havien estat abans, que amb un mèrit terrible, vull dir, l'última junta van estar 26 anys, amb això us ho dic tot, que s'ho van lluitar molt i molt bé, però potser faltava una ajuda de part de les administracions, perquè des de l'Ajuntament se'ls donava a tots els carrers els mateixos diners. I ara us explico. El primer any que vaig estar de presidenta...
1: Quan fa això, Mari?
2: Em sembla que aquest any fa 13 anys, que ja m'hauria de jubilar també.
1: No et jubilis.
2: Llavors em vaig quedar molt parada. Clar, jo soc botiguera, tinc tres canalles. Jo la meva vida era una altra. Aquell dia em van fer presidenta perquè la que marxava plegava, perquè ja feia molts anys, i tothom, posa-t'hi tu. Poder era la més jove que hi havia allà també en aquell moment. Bueno, ja t'ajudarem, bueno, ens hi posem. No, si no hi ha feina, ja veuràs. Sí que hi ha feina, i a més si tu li vols donar el teu aire. Llavors, trobo que era com el primer any que et donen aquells papers per omplir unes subvencions, ens van donar a la Generalitat 900 euros.
1: Ostres.
2: O sigui, 900 euros per fer 15 carrers o 14 o els que fossin en aquell moment. O sigui, i després, clar, com que això és transparència, tu pots mirar les subvencions que donen a tot arreu. I veus Gràcia, veus la Patum i penses, però bueno, què es pensa que estem posant aquí? I a sobre em van trucar i em van dir, bueno, aquí has posat material bari o pungim, no sé què vaig posar. Diu, a què et refereixes? Què són les enramades? Vaig pensar, tu em truques des de Cultura. No has sigut capaç de mirar-te un moment al Google a veure què era enramades? Bueno, aquí sí que vam canviar ja, que hi va haver l'Anna Maria, que llavors hi havia el govern, hi havia junts, i amb l'Anna Maria ens vam entendre molt bé, i vam fer coses de sortir a Barcelona, vam anar a Barcelona...
1: A donar-vos a conèixer,
2: amb un simposi que vam fer molt xulo, després vam anar a Gràcia també a fer un carrer, llavors ens vam adonar on anaven tots a una, o això s'enfonsava. Una de les reunions primeres que vaig fer, em sembla que vam ser 7 o 8 o 9 carrers, no me'n recordo, vam sortir tan desanimats que llavors sí que sé que vaig anar a l'Ajuntament i vaig dir, mira, si això no se soluciona, no en remem, perquè és que no podem, no tenim diners, no tenim locals, és que ens teniu com una mica abandonats. Llavors ja li van donar una mica la volta. Però sí que va ser després, quan van entrar l'altre equip de govern, que també ens hem entès molt bé, ja hi ha una partida per enramades. Llavors el que vam fer, per una vegada vam fet, va ser medir els carrers. Medir els carrers de llarg, d'ample, una miqueta així com per sobre, com us explicaria com en metro cúbic, però com per sobre. Però la idea que és clar, tots no podíem rebre el mateix diners. No pots rebre el carrer Cos, que fa 158 metres, els mateixos diners que rep un carrer que fa 50 metres o 45.
1: Clar.
2: Llavors, sí que ho vam fer així, però de totes maneres ho fem d'una manera que tothom puguem remar amb dignitat i bé. Els grans ens traiem, penso que prou diners, perquè no havíem tingut mai tants diners, ens traiem nosaltres perquè també els petits puguin enramar amb condicions, i és la manera, perquè tot val molts diners, reciclem moltíssim. El que també m'hem guanyat, que ens parlem molt entre tots els carrers, ens deixem les coses,
1: això.
2: Que suposo que també quedava encara una miqueta allò de... Hi ha hagut concurs. Llavors, quan hi ha concurs, no dius les coses, no les expliques, és més secret, també és més sorpresa. Sé que hi ha gent que no li agrada el que ara fem de dir els
1: La
2: títols dels
1: temàtica,
2: carrers,
1: ja.
2: i jo poder, que això, quan vaig anar a Gràcia, vaig pensar, ostres, molt bé, perquè hi ha la temàtica, només hi ha la temàtica, sinó que a més t'expliquen com han elaborat aquell carrer.
1: Uau, uau.
2: Llavors, tu, si jo vaig a Gràcia i sé que he anat a la Xina, que el tema era la Xina, poder no me'n recordo que allò era el carrer Verdi, però sé que hi ha estat el carrer que hi havia a la Xina. Llavors, si tu poses un títol, la gent quan ve ja sap quin carrer han vist, el tatxes, diu aquest ja està. Però clar, també perdem l'efecte sorpresa.
1: Sí, però en
2: Moltes
1: el fons...
2: vegades amb el títol també queda així, tampoc fins que no ho veus no ho saps.
1: Clar, hi ha un carrer que he vist que és Harry Potter. Jo
2: Sí.
1: sóc molt fan de Harry Potter, no sé què m'hi trobaré. No? Bueno,
2: Fantàstic,
1: vull dir
2: ja veuràs. Ja
1: ja
2: veuràs.
1: m'ho imagino.
2: Fantàstic. Però vull dir, ara sí que tenim una partida. Aquests diners els repartim a cada carrer, el que li correspon. Això sí, sempre s'ha de justificar la subvenció molt ben justificada, que això dona una feina que és terrible,
1: Una
2: perquè ha d'anar tot
1: burocràcia.
2: perfecte de tot, i, bueno, i així es passem. És normal, eh? Treballem amb diners del poble. Aquests diners no són nostres, són del poble. Llavors, sí que tenim una filosofia, els enramadors, que la pintura l'estirem, reciclem, busquem. Els contenidors és el nostre medi. Anem als contenidors cada dia a la deixalleria. Vull dir que ja sabem que aquests diners s'han de justificar i s'han de valorar i aprofitar molt bé, perquè nosaltres això ho fem, penso que ho fem molt bé, perquè són diners que són del poble i pel poble.
1: Clar, la partida de l'Ajuntament, de quan estem parlant, més o menys, que es destina a les enramades?
0: Digues,
2: Aquest any han sigut 35.000 euros. Que penseu que això, llavors, quan es reparteix, un carrer li toquen 1.200, l'altre li
0: clar.
2: toca 2.500, que tampoc no són tants diners
1: No, no, no.
2: quan ho reparteixes, però sí que realment són diners. Això és la partida pel material. Llavors hi ha tot el tema de què és la
0: Infraestructures.
2: festa, dels concerts, de tot això ja s'encarrega l'Ajuntament,
1: L'Ajuntament
2: que això ja
1: directament.
2: també
0: Aquí
2: és...
0: l'Ajuntament, bàsicament, a nivell de recursos, primer, les enramades són una festa popular que la fan els amics de les enramades i la gent que hi participa, i això l'Ajuntament ens ho creia moltíssim i ho entenem així, i tampoc podria ser d'una altra manera, no? I llavors hi han tres grans blocs, diguem, d'ajuda. La subvenció directa, tota la programació que fem des de l'Ajuntament per complementar la festa, perquè l'essència de les enramades és les enramades en si, diguem, i a partir d'aquí hi ha totes les activitats festives, els concerts, les orquestres, doncs totes les activitats que programem, i que aquí voldria destacar un parell aquest any
1: Sí.
0: de
1: Home, podem
0: coses
1: repassar
0: noves
1: una mica el
0: també, podem
1: programa.
0: repassar el programa,
1: Sí.
0: però després també hem fet una aposta i estem fent una aposta per trobar llocs concrets del poble, via lloguer o adquisició de locals, diguem, doncs per tal de que hi hagin aquests espais també on es pugui treballar, no? Perquè una de les coses que ens preocupa és que hi hagin aquests espais pels enramadores i enramadors, no? Perquè a més ens ho transmeten, no? Que cada cop els hi falten
2: És
0: més
2: molt
0: espais,
2: complicat.
0: tenim espais difícils, i a més és un tipus de feina, doncs, que requereix espais grans, semi-industrials, diria jo, no?
2: I a vegades no només per treballar, Oriol, és que
1: Per guardar tot
2: un
1: el
2: cop
1: material.
2: fet les estructures, que tot... Clar, estem parlant de que hem d'omplir un carrer de 130 metres. Les estructures són molt grans. Sí que és una llàstima que hi ha moltíssims, moltíssims locals a Sallent Perpeja, moltes botigues que
0: Buits.
2: han tancat, molts
1: Sí.
2: locals. Això costa una miqueta més,
0: Sí.
2: clar. Jo penso que, clar, l'Ajuntament tampoc no pot llogar. Tampoc no
0: Tot.
2: tant pot anar a comprar
0: Comprant tot.
2: tot el dia. I aquí sí que a vegades és una manera de col·laborar sense venir a treballar amb les mans, una
1: Cedir.
2: manera de sí, cedir el propi espai, ni que tan sols sigui per guardar
0: Hi ha
2: el que
0: molta
2: moltes
0: gent que
2: fan.
0: cedeix espais, hi ha molts veïns que encara
2: Sí,
0: cedeixen espais de
2: sort.
0: forma gratuïta, veïns que col·laboren amb un carrer, doncs, que tenen un garatge buit o un espai buit, doncs, que encara deixen, no? I sort n'hi ha, i és una mica l'essència, no? Aquesta autogestió dels veïns, de dir, jo tinc aquests recursos i els faig servir per fer això que és col·lectiu, no? I això està bé, però evidentment cada cop el món canvia i les administracions hem d'anar cobrint tots aquests dèficits, doncs, que anys endarrere anaven així. I una de les idees de, diguem, mirar el municipi amb ulls d'enramador, doncs és, per exemple, que tots els projectes que tenim l'Ajuntament de grans edificis a futur, diguem, i a futur parlo 5, 10, 20 anys vista fins i tot, doncs amb tots pensem, doncs, que hi haguin baixos lliures per entitats principalment, o en molts casos, també per les enramades, no? I, per tant, pensem tots aquests projectes en deixar baixos lliures per tal de que hi passin coses, diguem, no? De que siguin espais de cohesió, de treball compartit, i si han de ser per enramar, doncs que siguin per enramar, no? Llavors, amb aquesta visió, jo crec que estem assegurant el futur de les enramades també a mig i llarg termini, no? Perquè si pensem en un poble en què hi haguin aquests espais, és molt diferent de que si no, diguem que aquí han d'haver d'altres tipus de... altres tipus de comerços, etcètera, no? Que també hi hem d'apostar, no? Però també anar reservant, doncs, a cada 10 botigues, almenys deixar un espai per a les enramades, no?
1: I també és interessant, bueno, això, que a mi em dona la sensació que des de fa 10 anys en ara hi ha hagut, bueno, ha pujat molt el suflé de les enramades, i és més, jo recordo, Pere, quan treballava a la Nació, que cada any, quan s'acostaven les enramades, compartíem que per Instagram es feia una crida de no tenim local, o no, no sé què, no sé quantos, i que estava compartit per centenars i centenars de persones, no?
0: Sí, sí,
1: que això feia uns anys que no passava. És a dir, d'acord, entre la Mari i també el nou equip de govern, aneu a Gràcia, que em consta que, a més, hi ha molt bona
2: molt
1: relació
2: bon rotllo, sí.
1: Amb la gent de Gràcia.
2: Venen a ajudar-nos dimecres, sí.
1: Però com es convenç tota la massa social de Sallent si estava tan desencantada, si només hi havia 6 carrers durant un temps? És a dir, què fa que torni a motivar aquesta festa?
2: No ho sé, jo aquí és una cosa meva que penso, que no ho sé. Potser també el tema de comunicació. Jo sóc una fan de les xarxes, a la meva edat m'ha enganxat una miqueta tard, però...
1: Hauria sigut una...
2: Soc jo la que porto
0: Instagramer. Sí, és una super Instagramer.
2: Soc la que porto les xarxes, llavors, clar, m'hi vaig ficar... A mi m'agrada molt la fotografia.
1: D'acord.
2: I m'agrada molt el que és patrimoni. Llavors em vaig ficar en un món així ja gran, amb el de l'Instagram i això, ostres, i pensava, quina bona eina per donar a conèixer, a part d'aquests influencers que em faig la foto, lo bonica que sóc, no? No, però hi ha una altra eina de conèixer festes. Hi ha gent que es mou només amb aquest ambient de patrimoni, de coses d'arquitectura, és com molt xulo. I a mi, a l'agradar-me tant la foto, m'hi vaig ficar molt. I vaig veure que era una eina tan barata, perquè és gratis, i que arriba tantíssima gent, que llavors jo sé que hi ha molta gent que diu, és que coneixem la gent per les enramades, és que arribes a molts llocs. Llavors també va entrar gent nova, no, és la junta nova, la gent que s'hi ha posat, ens han ajudat moltíssim, la junta que va sortir també han estat allà per recolzar-nos, vull dir que... Però sí que tocava un canvi d'aires, canvi de... d'obrir-nos de tot, però sense menysprear ni
1: no. Res,
2: al contrari, que estem aquí on estem per lo que hem treballat moltíssim, però sí que poder fer, hi ha falta un canvi de jovent. Vam anar amb la Conxita en Pau Descans i vam anar un any a festes escolars a l'escola d'enramades, perquè jo una de les coses que no entenia, quan vam anar a Barcelona, vam fer un simposi internacional de catifaires.
1: Uau!
2: I vam anar nosaltres com a los raros, perquè deien, els de Canàries deien, soy los raros, perquè nosaltres vam anar a fer una enramada que havíem tingut al meu carrer, Guimerà, que el vaig dedicar a Formentera. I llavors vaig fer l'església del Pilar i vam fer d'això, i ho vam guardar. El Saldoni va dir, no tireu res, perquè ens ha sortit una invitació, a veure si podem anar. I vam anar a enramar un carrer allà, a les Drassanes, em sembla que era. I llavors vam veure com eren les catifaires. I jo vaig flipar que hi havia uns catifaires de no, em sembla que es diuen, d'Itàlia. Hi ha escoles de catifaires. Els nens els apunten a fer catifes de flors. Vaig pensar, és que has d'anar per aquí. La Patum, hi ha la Patum petita. Llavors la idea era, amb la Conxita vam dir, anem a fer enramades a l'escola, al Torres Amat, i van enramar a l'escola. Si tu fas... Això, els nens ja parlen. Aquests nens que van fer l'enramada, després van enramar un carret quan ja estaven a l'institut. Ara els de l'institut ja fan la façana, els nanos del cau, perquè Roca Salves també s'han posat els nens i les famílies. I tots, que se'n parli, gent que poder no havia fet mai enramades o ho havien fet a nivell personal o a nivell de carrer, tenim el cas del Rocaus, que fan una plaça que ells van... Ells són autogestionats, no, però estan amb nosaltres. Jo estic superfeliç que ells enramin un espai. A més, amb la seva filosofia d'enramar, perquè fan... Cada any han dedicat a la memòria històrica del poble, cada any han dedicat o a una entitat, o a un fet que va passar a Sallent, o quan teníem tren. a la seva manera i amb les seves històries de que ells s'autogestionen, perquè és una altra manera de fer, però estan fent enramades.
1: I ho fan a les mateixes dates.
2: I això és jovent i gent molt ben organitzada. Llavors, tot suma, que tenim les senyores grans que continuen fent i ara poder ho faran els nets. Falta un recanvi generacional? Sí, però que anem per aquí. Llavors, tot això, com més gent en parla, una vegada em va dir un amic, un noi, diu, se'n parla de les enramades, Mari, i això és bo.
1: Clar,
2: i llavors
1: que se'n parli.
2: Que se'n parli, que vingui
0: de
2: gent
0: moda.
2: De fora. Ara fem una, perdona,
1: no, digues.
2: Fem una trobada d'Instagram, hi ha gent que ve de Girona, de Tarragona, de Casa de la Seva... Jo faig una trobada d'Instagram cada dissabte d'enramades, els convido a esmorzar, els expliquem de què són les enramades i després cadascú va per lliure.
1: Aquesta gent... I què vols dir, que fan fotos i les pengen
2: fan
1: a Instagram?
2: Fotos. Aquesta gent, això és immediat. Llavors, aquestes fotos, que ells si venen dissabte... Al migdia la gent, hi ha gent que igual tenen 50.000, 60.000 seguidors, ja han vist que sa gent hi ha enramades. No. Doncs dissabte a la tarda o diumenge i venen perquè per amistat ja, perquè ja venen sempre. Doncs és aprofitar tot el que hi ha ara nou i moure teixits. Poder, si fas la publicitat està bé, però poder fas un regió set i té el seu públic, però Instagram al final ja sabeu que estem amb el mòbil fent... tot el dia així, i un dia, un moment o altre, doncs surt
1: I que són molt fotografiables.
2: Molt, a més, és que és molt potent.
3: Bàsicament és molt potent.
2: Sí. És molt potent.
0: De fet, el fotoclub fa el concurs d'enramades de quins són els...
2: Aquest any no, Oriol.
0: Aquest any no l'han fet, pobres. No el poden fer, perquè també són molt grans, falta relleu generacional, però l'han fet durant molts anys.
1: Bueno, fem una crida,
0: el concurs
1: a veure.
0: De les fotos... de les fotos, bueno, de les millors fotos d'enramades, no?
2: Un concurs a nivell nacional.
0: Sí,
1: ostres,
0: sí. Un concurs que venia gent de tot arreu, eh? De fet, crec que l'últim guanyador...
2: Què passa amb les entitats, eh? Que se'ns van fent grans i que no hi ha relleu...
0: Falta aquest relleu. Però jo crec que les enramades s'han posat les bases perquè hi hagi aquest relleu, no? Des de les escoles, com dèiem, i que hi ha també molta gent jove, nova, que ve a viure, que va col·laborant, no? El que passa que la diferència entre participar o participar només uns dies, no? Perquè el dimecres a la nit participarà moltíssima gent, no? Però durant els 6 mesos anteriors, no, costarà molt més. Sí. I abans qui pensa els carrers i qui comença a idear una idea, això costa molt més, no? Per tant, cada cop, i sí que és veritat que pot participar més gent, però hi ha una part de gent que tiba, no? Que estan tibant del carro a davant de tot, doncs que això costa encara més, no? Fer aquest pas de posar-se al davant costa molt, no? I això és el que hem d'acabar d'aconseguir. Però s'està generant aquest caldo de cultiu perquè neix això, no? Vull dir que...
1: I a nivell institucional, Oriol, recordo un cop que, no me'n recordo on érem, però que deies, ostres, potser falta encara que a nivell de Generalitat reconegui una mica...
0: Falta molt.
1: Vull dir,
0: des de la Generalitat, i ho hem explicat moltíssimes vegades, i fa un any i escaig li vaig poder transmetre a la nova, que ja no és tan nova, diguem, consellera de Cultura, de posar en valor les enramades, no? Que hem quedat eclipsats durant molt temps per la Patum. Les enramades són una festa completament diferent, que neixen de Corpus...
2: La Patum ja m'agrada estar eclipsada. Però per l'ou que balla a la catedral...
0: Ah, bueno, sí, això...
1: Clar,
0: no hi pensava. Pensava més en clau territorial de la Catalunya Central.
2: Si tu mires la televisió que tenim pública, és veritat, perquè és que, bueno, és la festa de les festes.
0: I TV3 també no ens fa el cas que ens hauria de fer.
2: Però que surt l'ou que balla, penses, és que han anat i han posat l'ou allà, vale, però és que la feina que nosaltres hem tingut... Però és que, a més, penso que falta, que s'ho perden, però ja trenco també una llança, és Corpus. Hi ha tants puestos que fan catifes tan fabuloses, arbúcies, sitges... Ho veieu vosaltres? No es veu? No hi ha aquest reconeixement?
1: Però potser fan només catifes. No sé com dir-ho, vosaltres.
0: No, les enramades és complet, no?
1: Sí, sostre, parets...
2: Ara és dels pocs que quedem, i és cert, eh?
0: Sí.
1: Per això
2: que hi ha molts pobles, a tota la Mediterrània... Inclús ara he trobat un poble a Andalusia que fan catifes i fan com una enramada per les seves festes, poder per Sant Blas o no sé per quan, però d'allò vull dir que és una cosa que hi havia molts pobles i que s'està perdent. I era per Corpus. Es feien les catifes, d'aquí ve, que feia les catifes amb les herbes aromàtiques, després van ser les flors, i a sa gent es va enlairar de balcó a balcó i com a altres pobles. Vull dir, Artés també fins fa pocs anys també es feien enramades.
0: Sí.
2: Es va perdent i és una llàstima, però ara com a potent, potent és sa gent.
3: I aquí a Manresa s'havien fet a les escudines.
0: Sí,
2: les escudines.
1: Jo aquest any em sembla que s'han fet, eh?
3: Però Tal
1: Però
3: com enramades, no, eh? Vull dir, és la
1: no.
3: festa de les enramades perquè té la tradició i la data, però em sembla que ja no s'enrama.
0: Corpus, cadascú ha anat evolucionant com ha anat evolucionant, no? I a Sallent hem evolucionat amb aquesta línia dinàmica que jo crec que és dels llocs del país doncs, que ho fem més complet, no? Per tant, i és la festa més genuïnament sallentina. De fet, tant és així doncs, que des de l'Ajuntament apostem més ja per les enramades, diguem, que no pas per la festa major, no? Perquè les enramades són molt més... Festes majors en té tothom, no? Diguem, les enramades són úniques de Sallent, amb tota la col·laboració, amb tot el reconeixement amb dels altres pobles, no? Però, i a més, són una festa única que, a més, també a nivell territorial de Catalunya Central, doncs nosaltres portem una oferta, diguem, de molta gent que ens pugui visitar molt familiar, molt còmode, amb moltes activitats diverses. Dèiem també de jovent, doncs aquest any la gent del Carrilet, l'entitat que organitza el Carnaval de Sallent, doncs també participen muntant un nou espai que es diu La Teca a la plaça Anselm Claver.
1: Això ho he vist. Sí, expliqueu-nos això de La Teca, què és?
0: Bé, és un nou espai, diguem, que s'ha creat en un lloc que ja era habitual per enramades, doncs fer-hi un espai de descans, de parada, de poder menjar alguna cosa, en fotrar. Doncs aquest any són el grup, l'entitat del Carrilet, dels que oferiran menjar i beguda, diguem, per tenir un espai de descans al costat, a més del punt d'informació de les enramades, i a més hi ha doncs, activitats paral·leles que també es creen, no?, per poder generar un nou espai dinamitzat dintre de la festa. No? Per tant...
2: Penseu que tenim una oferta gastronòmica bé al poble, eh?
1: Clar,
2: hi ha molts bars
1: això.
2: I restaurants. El que passa que es fa curt. Ara tu ja busques una taula per qualsevol nit. A més, es fan moltes activitats a la plaça. El gros del que serien restaurants i bars potser està a la plaça del Paraclet, la plaça dels Arbres, i clar, quedava curt. Llavors, una de les coses que veiem, que quedem molt parats i que ens agrada molt, és que ens venen molts autobusos.
1: Uau,
2: fa molts
1: sí?
2: autobusos des de Lleida, de Tàrrega, ja estic en contacte amb gent que després venen, de Tarragona, venen autobusos que ja programen de venir a les enramades de Sallent.
1: Hi ha algun dia de la setmana, Mari? Més...
2: Jo crec que ho fan més cap a dissabte,
1: vale.
2: Cap al dissabte,
0: ja
2: però clar, un any, per exemple, no sé si va ser fa 3 anys, així és que com el que dèiem d'Instagram, que fa molt riure, em diu una senyora... Ets la Mari, ets la Mari. I jo, ai sí, ai, que venim de Guissona. Venim de Guissona, que fèiem autobús, anaven totes amb la mateixa samarreta, eren les senyores que van a fer gimnàsia, van dir, em seguia a Instagram, fan una cosa aquest poble, fins que va venir. Van venir i vam estar parlant, va fer molta gràcia, vaig pensar, mira quina gràcia. A més, em va conèixer, diu, ai, que ets la Mari, supercontenta. On dineu? A Rajadell. Que ja estic molt contenta per Rajadell.
1: Sí, sí,
2: però vaig
1: però...
2: pensar, aquest autobús, aquests dinerets d'aquest dinar s'havien de quedar al poble.
0: Vale.
2: Però no tenim aquesta oferta de restaurants grans, de sales grans...
0: Que ja la pròpia gent del poble truca amb mesos, diguem,
2: sí,
0: i de dir, vull reservar
2: ja
0: pel dia
2: rat...
0: d'enramades, tenir el baclar i els bars i els restaurants del poble et donen a l'abast fins on donen a l'abast.
2: És l'opció
0: no?
2: aquesta dels
0: aquest
2: futbols,
0: dia amb tanta
2: això?
0: Gent de cop.
2: Sí, jo crec que
1: anirà
2: bé.
0: Sí.
2: Molt bé els del Carrilet, perquè molt bé.
1: Quantes food trucks hi haurà?
2: 4 o 5 segur.
0: Sí.
2: Sí, 4 o 5
0: ara
2: segur.
0: No t'ho sé exacte.
2: Em sembla que no m'ho van acabar de confirmar. Ells
0: per
2: posen
0: per
2: la
0: haver-hi
2: beguda,
0: tipus de menjar diferent,
2: sí.
0: també.
2: I també sopar i fora, eh? Perquè llavors sí que nosaltres el que volem és que la gent vagi a...
0: Els concerts, que també ajuden a generar diners doncs, per l'entitat.
2: Això també del Tardeu.
1: El Tardeo.
0: Sí.
1: És que fa pensar una mica en Penelles, aquell poble emmurelat.
0: Ui, no li diguis això a la Mària, eh?
1: Per què?
0: Perquè
1: no
0: li encanta Penelles.
2: Vaig notar una trobada d'Instagrams a Penelles.
1: Una cosa.
2: Ens va fer un arròs de l'Eloi, l'alcalde.
1: Eli pagant un molt personal a la Mari, sisplau.
2: Mira,
1: no, però
2: Penelles vaig anar i em va agradar moltíssim. És que és una cosa...
1: I l'oferta de restauració també és modesta.
2: Hi havia un bar.
1: Però posen food trucks. Quan
2: sí.
1: són caps de setmana, la plaça gran...
2: Quan,
1: queda
2: fan, el,
1: de
2: quan fan el festival del Gargant, que ara hi vaig anar... Perquè, esclar, la primera vegada que vaig anar a Penelles hi havia un bar que sempre dic amb un entrepà, amb un oli d'allà perquè l'oli el fan ells i són de pagès i són una gent, però allà va entrar un grup de gent amb moltes ganes i amb molt bones idees, gent molt creativa que devien decidir d'anar a viure en un poble de 500 habitants i això dels grafitis va ser fantàstic i jo quan vaig anar vaig pensar en un grup d'Instagram, això es mereix una visita i ens va fer la Rosa, l'alcalde, l'Eloi, va ser molt maco i vaig quedar any si puc i llavors tenim molt bon rotllo.
1: Clar.
2: Fins al punt que vaig treure una idea de Penelles per fer-ho Sallent i estamos en ello.
1: A veure...
2: A Sallent tenim moltes escales públiques. El poble, els barris, va cap a les escales i ja portem 5 escales pintades. La idea és fer un circuit, que el meu home és el tècnic d'esports, llavors ell va veure la vessant esportiva, jo vaig veure la vessant més artística.
0: Bueno, fan un duo perfecte.
2: Estem fent un circuit de
1: salut, també,
2: de salut,
1: i art.
2: Que ara posaran el que s'ha de fer a cada escala, i art, i llavors que la gent pugui anar a visitar. Cada any li fem fer una d'un artista que cobri, que per això és. Tenim una del Valentí Gubianes.
1: Oh.
0: Sí.
2: I l'altra de qui la tenim?
0: El Pingu, també en va fer una.
2: El Pingu, que van fer.
0: Artista que local, que és tatuador.
2: És tatuador, i que és d'allò, i amb el Ferran, que els dos són grafiteros.
0: El Ferran Manalbens.
2: Sí, van fer un mural, perquè als grafiteros no li diguis que això són grafitis,
1: no.
2: Això són murals, Murals.
0: I n'ha fet algun altre al poble, no només a les escales.
2: I també, doncs, gent, quan venen aprofitant les enramades, doncs, jo sé, em consta gent que va fer el circuit de moment de les que tenim fetes, que altres les han fet entitats, El jovent, les enramades vam fer una, l'escola va fer una altra, l'escola Torres Amat, i per donar una miqueta d'ambient, això fa venir gent, fa les fotos molt maques a les escales.
1: És un regal, no?, per l'Ajuntament, tenir persones.
0: Bueno, això és l'expressió de la creativitat de la gent de Sallent. Vull dir,
1: i
0: l'Ajuntament, això l'únic que podem fer és posar les coses fàcils i fins i tot finançar el que puguem. I d'això també tenim idees d'altres espais del poble poder-hi generar nous murals, no?
1: Però és que la gent s'estimi al poble fins al punt de dir, escolta'm, jo és que vull tirar endavant aquest projecte des de l'amor a l'art...
0: Correcte. Mai millor dit.
1: Sí, clar.
2: Però és que vivim tots a Sallent i és un poble molt maco per viure-hi.
1: Ja, Mari, però hi ha molta gent... la tendència és ser més destructiu.
2: No.
1: En general,
2: jo
1: no?
2: Jo sempre dic que...
3: És individualista.
2: Sí.
3: El que hem de fet, ser individualista vol dir ser destructiu.
1: I criticar constantment.
2: Que també en sabem, però que t'ho has de creure. I Sallent és que ho tenim tot, és que vull dir que... I a més és un poble molt acollidor. Jo sóc de Màlaga, vaig venir aquí que era molt petita. Quanta gent no tenim de Huelva, de Calanyes, a Sallent? És un poble que no em diguin que no és d'allò. I ara hi ha molta gent també d'altres països, també molt integrada.
0: Sí.
2: I més que els hauríem d'integrar. Un any al meu carrer vam fer Xafxauen, la ciutat blava del Marroc,
1: sí.
2: I és la primera vegada que... vaig poder activar de la comunitat marroquina, que se'l van fer seu, que vam fer tatuatges, que vam fer té, que va ser molt maco. Doncs això és que cap aquí on hem d'anar. La gent que vingui de fora que digui és que aquest poble es fan coses molt boniques i que val la pena. Que també podria gent que li molesta que fem tantes coses, Però tu quan tries un poble per venir a viure has de veure que això, que fem la festa major, que fem la fumera, que fem carnaval, que fem les enramades, que cada setmana hi ha una cosa o altra, que els botiguers també ens movem molt i també fem fires i coses, vull dir...
0: La desfilada que es va fer ara fa poc, també, doncs els botiguers fan una desfilada de moda per tal d'ensenyar tots els productes que s'ofereixin a Sallent. Fa tota una passarel·la d'entre la plaça de la Verdura i la plaça
2: Sant Claver. És un poble molt viu i és que
0: participen...
1: I que també
0: hi ha molts models del poble, Hi ha que van participar més de 30 persones de models.
2: Sí, tots, eren molts.
0: 30 persones del poble que lliurement participen en una botiga o més d'una.
2: Grans, petits...
1: I que s'obren coses, més que no pas tancar-se'n, se n'obren, no?
0: Sí, tenim un repte ara, també a nivell comercial, que és que hi ha, els pròxims anys, doncs hi ha botigues molt clau del municipi
1: que no estan obertes.
0: Es jubilaran. Llavors hem de veure com això ho fan. Per tant, hem de generar aquests espais comunitaris i que la gent entengui i que vegi doncs que les botigues van molt més enllà del producte que t'ofereixen. No? Diguem, és el que dona llum, el que dona vida, el que permet doncs, aquesta organització, que els botiguers surtin al carrer, que estiguin parlant una estona. Jo quan passo del Guimarà, quan passo de torno de l'Ajuntament i ja estan tramant les botigueres del Guimarà doncs a veure què faran. I probablement no estan parlant de comerç, perquè poder estar parlant d'enramades, poder estar parlant o d'altres projectes. No? Diguem, no? I això és el que genera aquesta vida comunitària que sempre hi ha hagut i que ha mantingut viu el teixit social.
2: Una de les coses que també dona molta vida per enramades, que ja aprofito també per dir-lo, diumenge tenim els comerços oberts.
1: Clar, això m'agradaria una mica deixar exacte la programació extra.
2: Que no és el que venem, però la gent se'n recorda que hi som i fas una miqueta d'ambient. Regalem unes plantetes aromàtiques per recordar com van començar les enramades a l'edat mitjana i, bueno, tot, és que tot va una miqueta lligat. Llavors, quan estàs a molts puestos, és com més fàcil, perquè... És més fàcil de coordinar la gent.
1: Clar, si ho fem per ordre cronològic, comença el dijous amb la inauguració.
2: Comencem el dimecres treballat.
1: Bueno, sí, clar. Però més obert al públic, diguéssim.
0: Durant l'estiu pensant, després de l'estiu.
2: Comencem el dijous.
0: Començant a crear...
2: el dijous, que ja veureu, la inauguració és molt bonica.
0: Sí.
2: Ja fa uns anys que contem amb l'Esbar, que ve a ballar, ven els
0: L'escola de música és clau, és un antic...
2: L'escola de música
0: és un element
2: sempre,
0: clau.
1: La xaranga... Per tant, fan festa aquell dia, els alumnes i les alumnes.
0: És festa per Corpus.
1: És festa per Corpus,
0: d'acord. Sí, sí.
2: Festiu. Llavors, l'Esbar balla una dansa que es va fer expressament per inaugurar, que la va fer en Roger Andorrà, sí, que es diu El toc d'enramada, que és preciosa. A més, això ho explicaria molt bé el Miquel, que és una rondalla, comença com molt lent. Llavors, quan fa el canvi de la música, que el senyor alcalde diu que aquest carrer està inaugurat, llavors entren les nenes ballant i els nens, el carrer ja, perquè ja està obert al públic. És
1: a
2: molt
1: dir,
2: divertida.
1: Comença tocant El toc d'enramades, però fins que l'alcalde no diu que aquest carrer està enramat...
0: A mig toc d'enramades, jo dic una frase, que és gràcies als veïns i enramadors de la nostra vila,
1: el poder que m'ha estat otorgat o
0: no,
1: cosa així, no? Ah, jo pensava que era alguna cosa així.
0: Crec que he inaugurat, vale, diguem.
2: Sí, alguna cosa així. No sé.
0: Gràcies als veïns i enramadors de la nostra vila i per la tradició que hem heretat, aquest carrer queda inaugurat.
1: Vale.
0: Diguem, es diu aquesta frase, segueix el ball i hi ha festa, diguem, perquè cada carrer ja, diguem, donem l'inici.
2: Em sembla que ara vam posar veïns i veïnes,
0: veïns i veïnes
2: enramadores,
0: i enramadores per fer-ho més inclusiu.
1: Tu has d'aprendre, eh?
0: Sí,
1: jo,
0: sí. Cada any m'introdueixen algun element nou, per tant, per mantenir-me atent.
2: Sí,
0: no? Llavors,
2: clar,
0: és que... sempre ho hem d'anar canviant.
2: A més, ho diu cridant,
0: hi ha una
2: això
0: cosa.
2: Això és cridant, eh? Tipo...
1: No hi ha micro.
0: Sí.
2: No, ell ho diu cridant.
0: És un requisit per presentar-se a les eleccions de Sallent, necessites tenir bona veu.
1: Sí, exacte.
0: Si no, no pots inaugurar.
1: Un bon diafragma, també,
0: exacte,
1: eh? Per...
2: Sí, ho diu cridant.
0: Hi ha una cosa que no volia dir abans de seguir amb la programació, que les enramades són una decoració viva. Vull dir que cada dia van les enramadores i els enramadors a retocar allò que s'ha espatllat una mica. A més, i toco fusta perquè no ha de ploure, sempre hi ha el bateig d'enramades. Sempre la pluja acaba batejant,
1: sí,
0: les enramades i, per tant, de pressa i corrents a treure segons quins elements i després tornar-los a pesar.
2: Però també que ara que sóc molt optimista, jo ja ho saps, allà fa uns anys que no ens trenquen tantes coses.
0: Sí,
2: ens
0: s'ha fet una gran feina.
2: Moltíssim,
0: eh?
2: Perquè jo crec que els nens també... Aquest seu és el meu carrer perquè jo he fet això...
1: Protegeixen.
2: Que no dic que no li tiro les culpes als nens, eh?
1: No.
2: Ojo amb les iaies i les floretes, eh?
1: Ah, sí, ojo, també, se'n volen endur a casa.
3: Ojo, quina floreta més maca.
2: Sí, ojo, les traficants de floretes, que són les iaies, eh? Però que un respecte. I la gent que ve de fora també, suposo que el jovent que tenim tenim una colla que fa molta gràcia, que cada any li dic, els carrers, eh? Tu tranquil·la, Mari, tu tranquil·la.
1: Bueno, que els donis aquest punt de responsabilitat, també.
2: Aquesta colla que volta.
0: I que se senten que és part seva, no?
2: Sí, perquè
0: són part del poble i, per tant, que protegeixi.
2: Si algú es trenca, hòstia, no les culpes vosaltres, perquè sempre són la colla que volten, aquest jovent que no tenen on anar, que tot el dia volten, i fa molt gràcia, però tu tranquil·la, ja està.
1: Bueno, sí, sí. Val, llavors, aquesta inauguració no és menor, perquè, bueno, a més, té pinta que farà sol, té pinta que...
0: Sempre fa molta calor.
1: I, clar, és de 11:15... o de 11:15 a les dues gairebé.
0: Sí, sí.
1: Perquè es passen tots els carrers.
2: Una mica abans, acabem, sí.
0: Acabem una mica abans. I l'any passat jo crec que vam clavar-la més, perquè algun any...
1: Un parell d'horetes segur, eh?
2: Sí.
1: Tres poder...
0: Clar, és que hem de recórrer els 18 espais, eh?
2: L'any passat ja es va fer una escaleta i...
0: Ara anem molt per feina. Tenim algú que ens marca molt el ritme.
2: Sí, perquè si no... Que també, el que et deia Aina, que també és un dia que va la comitiva, que va el senyor alcalde, que tampoc no és que vagi ell de... Perquè una cosa que no us he explicat abans era com que venia molta gent de la classe política,
1: sí,
2: a inaugurar això, i jo quan vaig veure que ens donaven 900 euros vaig dir, aquí han de venir la gent a posar-se les medalletes. No,
1: no, no, no.
2: Això molt més popular. Ja vam sortir de l'Ajuntament. Vull dir, sempre es feia el començament a dalt, a la sala d'actes. No, això ha de ser una cosa més popular. Ens tirem al carrer, perquè això és de carrer. Llavors, els polítics venen més com amics que com a polítics. És veritat, la gent que
0: bueno,
2: ve...
0: I aquest any hem convidat a la directora general de Cultura perquè ens agrada que ho visqui, que ho vegi i que s'ho comencin a creure.
2: També va venir.
1: I també el poble convidat, no? L'Agustí Comas, alcalde de Sant Padó.
0: Cas, sempre intentem convidar un alcalde del voltant, algun alcalde veí. L'any passat va venir l'alcalde de Balsareny.
2: Sí, que venen més com a amics que no pas com a càrrecs, eh?
0: I venen com a representants dels altres pobles perquè és un dia de festa que estem contents i que volem que vinguin els nostres amics, i en aquest cas els nostres amics són els nostres veïns de municipi.
2: I anys enrere sempre havíem convidat doncs més famós, més... Sí que és veritat que quan vaig entrar i venien els convidats els hi deia, bueno, doncs que tinguin a veure amb la cultura, doncs que vinguin cantants, que vinguin de teatre i això, fins que em vaig enterar que cobren.
0: Ah, sí.
2: Clar, cobren com un bolo, perquè és una feina seva. Perdona, amb els avis i les àvies que tenim enramadores nosaltres, que ells són els protagonistes.
1: Ens hi deixem la pell.
2: És clar. Que ells són els protagonistes, ells són els que han d'estar allà tallant la cinta i davant, perquè són ells. I aquí es va acabar, quan em vaig veure, quan jo no sabia què cobrava.
0: Jo només, clar, només vaig coincidir l'any que va ser aquell moment amb el Biel Durant.
2: Sí, sí, sí, que cobren. Sí, sí. I que cobren ràpid, eh? I jo dic, com? Jo pensava que això era perquè anàvem a fer país. Perquè que també ho entenc, eh? Si és la seva feina, però clar, a mi em semblava que...
1: No tenia tocava, sentit.
0: I cada carrer tria qui inaugura, si són els nens, si és aquella persona més gran, la rampinya que va ser fa 2 anys, la Montserrat de Caliborra, sí. Doncs, que va ser molt bonic.
1: Des voleu dir qui inaugura, no inaugura sempre
0: sí.
1: Tu, Oriol.
0: Sí, talles la cinta en sí. Molts carrers, o en molts carrers hi ha algú altre que ho inaugura, digue-li
2: així. O l'estan esperant amb ell, ofereixen les tisores. Sí. És que és
0: com... en alguns carrers no talla directament l'alcalde la cinta, també ho fan doncs, per fer-li un homenatge a certes persones.
2: I passat el Covid sí que... Que llavors sí que vam dir, bueno, un homenatge vam fer a la rampinya i vam fer pujar a la rampinya tots els enramadors de Solera de tota la vida. Els vam fer una placa molt bonica i un gràcies perquè van estar tan contents i alguns ja no hi són.
0: Sí.
2: Vull dir que és que era... Clar. De dir com va marxar la gent amb la Covid, vam dir, no, és que això s'ha de fer ja, perquè si ells són els protagonistes, sí. Què carai m'ha de venir ningú?
0: Hi ha persones
2: ningú?
0: Que s'hi han deixat dècades de la seva vida, no, ara ho deia abans, la Conxita Circuns del carrer de l'Unió de Cal Escaiola, doncs ha sigut una ànima de les enramades durant dècades.
2: La senyora Teresa Soler, que era l'antiga presidenta,
0: del carrer Sant
2: 50
0: Bernat.
2: Anys enramant al carrer, però ja ho feia el seu pare, i feia els embotits, i sí. Vull dir que són gent amb tanta solera que menys que dir gràcies. És
1: total,
2: que...
1: totalment. Sí,
2: sí, sí, llavors sí. Ja està.
1: I el tema aquest de... Ara no sé què anava a dir.
0: De la programació.
1: Sí, no, de la programació, sí. Que tinc moltes ganes de fer aquest directe perquè jo crec que també podrem ensenyar a tothom com és l'acte inaugural. Clar, vosaltres teniu festa des de Sallent per Corpus, però la resta de gent del Bages...
0: No. I hi ha gent de Sallent que no pot venir perquè no treballa a Sallent.
1: Clar.
2: I gent que s'agafa festa.
0: I gent que s'agafa festa, clar, també.
1: Evidentment, això
0: és molt típic sallentí, diguem. Passa... Segons quines festes hi ha gent que les vacances de la feina se les agafa per enramades
2: sí,
0: o per carnaval.
2: Sí, per poder enramar i per poder descansar l'endemà.
1: A Solsona passa molt, també,
0: sí,
1: això.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs ens queden 3 minutets. Si voleu, fem res, el que cregueu vosaltres que és més destacat o...
2: Hi ha moltes activitats. Aquest any per la canalla hi ha coses molt xules, molt potents. Val. I llavors el tema que nosaltres... Hi ha la Salvatana.
0: Salvatana, el dia de Corpus,
2: es procura
0: mític,
2: fer
0: amb cantant sallentí, a més...
2: Es procura fer un programa una mica per tothom i pensant en tothom i de totes les edats i de totes les maneres.
0: Sí,
2: potser
0: sí,
2: el que
0: així.
2: No tenim tant és un DJ de més jovent perquè...
0: Aquesta, hi ha un DJ el divendres.
1: El jovent està ocupat vigilant que...
0: El divendres és un dia dels 80, de música dels 80, diguem que això aplega una... Molta, en el mateix acte aplega generacions de moltes
2: sí,
0: edats
2: molt
0: diferents,
2: divertit,
0: no? Talment. Perquè gent més jove que també els agrada aquest format i gent molt més gran doncs, que amb nostàlgia recorda doncs, quan tant. Eren joves doncs, aquestes músiques. I després també hi ha el DJ amb l'Adrià Ortega. I el dissabte, evidentment, doncs, també hi ha concerts. Hi ha Friki Bingo, que és un super sallentí, és un clàssic sallentí. Per tant, Salvatana, Friki Bingo, són unes enramades por todo lo grande, diríem. No? I també vull destacar una cosa més popular i de cultura popular, com és el diumenge, el ball de lluïment dels gegants, diguem, que es fa doncs, dins del seguici d'enramades. Hi ha una part molt bonica i que m'agrada destacar, que és que altra volta tiren unes flors, es fan els rams d'enramades, que a més s'entreguen doncs, a persones o entitats destacades d'aquell any, i els gegants tenen aquest detall el dia d'enramades, un dia màxim festiu del municipi, i una curiositat doncs, que en una zona del carrer Bisbe Valls, des del carrer Torres Amat al carrer Bisbe Valls que dona a la plaça de la Pau, es llencen flors aromàtiques al terra, i tots els gegants i les persones del seguici passem per sobre aquestes flors.
2: Desprèn
0: olor que té un sentit històric.
2: D'aquí és on venen les enramades.
0: Exacte.
2: Van instaurar la festa del Corpus Christi, que van decidir de treure-la en processó de les esglésies. A l'edat mitjana, clavegaram no teníem. Totes les aigües brutes anaven a parar al terra, amb aquell llavors, i el bestiar, i tot. I llavors la idea era que es mereixia que allò estigués una miqueta net i endreçat. Tiraven les herbes aromàtiques per on passava la processó. Llavors, a l'hora d'aixafar, ja feia l'olor.
0: D'aquí
2: ve tot el de Corpus, totes les catifes, ve d'aquí, eh?
1: És espectacular.
2: És d'aquí, tot ve d'aquí, d'aquestes herbes que es tiraven. Llavors, doncs, la gent va començar, doncs, posaven les herbes, però a més treien les torretes de casa amb les flors. I d'aquí ara posem una cinta i d'aquí va anar creixent tot. Però totes les catifes venen d'aquí. És més, ja veureu altres pobles que fan catifes, ara passen els gegants i les destrossen. Vull dir, no les deixen per d'allò. Sí. Passa't, pues, el que haguessin fet la
1: processó.
0: Originàriament.
2: Exacte. I ara ho fem i fa molt...
0: Propi de l'edat mitjana, no? En comptes de netejar, doncs...
1: Exacte.
0: Posar-hi més olors, en aquest cas, bones, no? Vull dir que...
3: Bueno, propi de l'edat mitjana i de segons qui, que també es va ficar en colònia.
0: I ara he volgut destacar això, diguem, però el diumenge també és un dia de lluïment. El dijous i el diumenge són dies de lluïment.
2: Llavors també hi ha altres espais. Hi ha l'entrada de l'institut i la caseta, que és on el jovent seient, que també, i que això estem molt contents, que també fan el seu propi espai a nivell...
1: Ho veurem tot. El dijous. Ho seguirem de prop. Per tant, us convidem a tota l'audiència el dijous a partir de 11:45 a sintonitzar Canal Taronja Central i a no perdre-us cap detall d'aquest directe. Oriol, Mari, Pere, moltíssimes gràcies. I a vosaltres, a l'estimada audiència, ens retrobem demà a una nova entrega del Passeu, Passeu. Que vagi bé!

0: Aquest espai ha estat patrocinat per Xarxa d'Oficines de Transició Energètica.
1: Ha arribat el moment. El moment de generar i emmagatzemar energia neta a casa i a l'empresa, de millorar.
2: Hora 14. El láser. Lo que pasa. Lo que importa. Con Javier Casal.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Junts reta Feijó a verse con Puigdemont en Waterloo.
4: Senyor Feijó, si té una proposta seriosa d'una moció de censura instrumental i té una oferta a Junts, doncs que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijó sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo, perquè hi ha una altra...
3: És la resposta de Jordi Turull, el número 2 de Junts, a la proposta de Feijó de impulsar una moción de censura solo para convocar elecciones. Emplazamos a Feijó a hablar, sí, pero en Waterloo. En resumen, que no, que la vía de la moción instrumental de momento se va a quedar en eso, porque Junts pone condiciones casi imposibles y porque el PNV se mantiene en la misma posición. Feijó, hoy en Barcelona, no ha ido mucho más allá en su charla en el Círculo de Economía ante el empresariado catalán.
5: No sé qué harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país. Con ayuda o sin ella.
3: Eso dentro y fuera, preguntas de la prensa sobre un hipotético encuentro con Puigdemont en Waterloo.
6: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijó, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
7: Vale. Venga, oye, vamos a hablar de cosas serias.
3: ¿Vale? Ha respondido así. Hablemos de cosas serias. Así que la moción instrumental de momento es la moción a ninguna parte. De la tarde y un minuto. Está marcha ya la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde acaba de pronunciarse el Gobierno precisamente a la propuesta de Feijó y donde esperamos también reacciones del Ejecutivo a las críticas del Poder Judicial después de que algunos ministros como Óscar Puente hablaran la semana pasada de maniobras poco democráticas para derribar al Ejecutivo. Declaraciones que hizo, recordemos, tras la entrada de la UCO en la calle Ferraz, en la sede del PSOE. ¿Alguna referencia ya? ¿Ha habido alguno de estos temas? Como digo, estamos en Moncloa. Ana Fernández Vila, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Pues sí, sobre esas críticas del Poder Judicial, acaba de decir la portavoz Elma Saiz, que respetan esa declaración, comparten la necesidad de fortalecer y respetar la independencia judicial, dicen, pero ha reivindicado el derecho de cualquiera a cuestionar las decisiones judiciales cuando no consideran que sean correctas, usando, ha dicho, herramientas del Estado de Derecho. También ha criticado Elma Saiz el último movimiento de Feijóo, ha denunciado su cinismo y su desesperación.
9: Yo calificaría la actitud del señor Feijóo con dos palabras: cinismo y desesperación.
8: No teme el Gobierno que esa opción, esa propuesta tenga éxito. Continúa ahora mismo la rueda del Consejo de Ministros.
3: Ahí media, regresamos allí a Moncloa y estaremos en los Estados Unidos, donde Donald Trump se encaraba anoche a Netanyahu por no detener sus ataques en Líbano, lo que pone en peligro el final de la guerra de Irán. Trump le llegó a decir a Netanyahu: estás jodidamente loco, estarías en la cárcel de no ser por mí. Unos reproches que no han tenido efectos porque Israel ha continuado durante la mañana atacando el Líbano. Última hora, Pablo Morán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
10: Hola Javier, buenas tardes. La prensa israelí rebaja el tono de esa llamada, pero sea como sea, el enfado y la mediación de Trump, como decías, han servido para poco. Hay al menos 8 muertos, incluidos 2 niños, en los ataques registrados esta mañana y la pasada madrugada en Líbano. Hay nuevas órdenes de evacuación forzosa decretadas también por el ejército israelí y las que vendrán, según su ministro de Exteriores. Israel Katz ha asegurado esta mañana que la operación del ejército israelí va a continuar, sean cuales sean las circunstancias. Israel mantiene, por tanto, su ofensiva, a pesar de lo que pueda perjudicar a esas negociaciones entre Estados Unidos e Irán, que sigue reclamando el fin de la violencia en todos los frentes.
3: Y el paro, bien, muy bien. En mayo, la afiliación a la Seguridad Social alcanza los 22,3 millones de cotizantes y el desempleo desciende en más de 36.000 personas.
11: Durante años, el paro fue una de las grandes preocupaciones de nuestro país, pero aquella España quedó atrás. Es la cifra más baja para este mes desde el año 2008. Y esta buena noticia no ha caído del cielo. Detrás hay políticas concretas.
3: La euforia de Yolanda Díaz esta mañana, el buen tiempo y la campaña de verano que han contribuido a este dato. Los extranjeros aportan casi la mitad del empleo creado en nuestro país.
2: Hora 14, con Javier Casal.
3: 2:04, nos acercamos ya hasta la redacción de informativos de la SER. Allí está Javier Liébana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. El Gobierno ha aprobado el anteproyecto del Estatuto Marco que va a regular las condiciones laborales para casi 1 millón de sanitarios. El texto recoge las reformas previstas, fin de las guardias de 24 horas, que pasan a un máximo de 17, o exclusividad en la pública para jefes de servicio de los hospitales. Sanidad a este paso, pese al rechazo y las huelgas de los médicos, y una muestra de la tensión es que la ministra Mónica García no ha comparecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Además, la temperatura del agua del mar en España ha vuelto a pulverizar todos los récords para mayo. Las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia y gran parte de las del Mediterráneo han registrado máximos de temperatura del agua, destacando, Casal, los 26 grados y medio de la boya de Mahón en Baleares.
3: En cuanto al tiempo, bajada de temperaturas, pero ligerísima, inapreciable desde luego en el sur del país. Jordi Carbó.
13: Ambiente fresco en el Cantábrico, pero en el sur de la península va a hacer más calor que ayer, destacando máximas que superarán con facilidad los 35 grados en el Valle del Guadalquivir. Nos acercaremos a los 40 en el interior de provincias como Málaga, Granada, Almería, también en Valencia y Alicante. Incluso los superaremos en el interior de Murcia. En el resto del país, temperaturas sin grandes cambios. En general, hace mucho sol, con nubes y lluvia débil en el Cantábrico. Cuidado al norte de Cataluña. Esta tarde las tormentas descargarán con fuerte intensidad.
3: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Alicia Fernández en el control de sonido. Arrancamos a las 2:06.
2: Hora 14, Catalunya. Joan Bufill.
14: 11 ferits, 3 d'ells a l'hospital en un desnonament a Mataró en què els Mossos han disparat bales de foam. Ha passat aquest matí el desallotjament d'una família que havia deixat de pagar la hipoteca l'any 2008. La policia justifica l'actuació assegurant que els manifestants els han rebut amb pedres. Hi ha també 5 agents ferits lleus. A Barcelona, els pisos que es lloguen cada vegada són més petits. D'un any per l'altre s'han disparat els contractes de menys de 45 metres quadrats i, per entendre-ho, parlarem amb l'Ivan. Ell, el seu inversor, el farà fora per dividir el seu pis de 80 metres quadrats al Poblenou. El govern de Salvador Illa evita criticar el papa per no parlar català durant la benedicció de la Torre de Jesús, el moment més important de tota la seva visita a Espanya dimecres que ve.
15: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
14: Absolts els responsables de la fallida de la cooperativa de crèdit de l'Aldea, que va deixar sense els estalvis dels 400 socis. Han pactat amb l'auditoria, amb l'auditor, una compensació de 880.000 euros. Catalunya torna a batre el rècord de treballadors en actiu per segon mes consecutiu i l'ocupació del mes de maig frega ja els 4 milions de treballadors. En total, hi ha 50.000 ocupats més que el mes d'abril. I de seguida també farem la radiografia dels tirotejos a Catalunya. N'hi ha hagut una trentena en el que portem d'any, un 34% més que l'any anterior, la majoria per drogues.
16: Entre les seves bandes que es maten i arriben a Catalunya, i amb això no podem fer res. És la globalització que acaba amb un efecte aquí.
14: De seguida amb l'Andrea Villòria repassarem on han estat i qui hi havia al darrere. Tot això en un dimarts amb una mica de tot al cel, Jordi Carbó.
13: Tarda de tempestes al nord de Catalunya i en general continuarà fent calor. A més, amb més humitat que ahir, augmentarà la sensació d'aixafogor. En breu, les màximes se situaran entre els 25 i 30 graus a la major part de poblacions, superant-los a les comarques de Tarragona i al sud de Lleida. Sol, esmorteït, estones per núvols, que aniran deixant alguns ruixats, gotellades al llarg de la tarda per diferents punts de Catalunya. Compte als Pirineus, el de Lleida, alguna tempesta descarregarà amb intensitat, però no seran generals. Sí que les comarques de Girona, sobretot al Pirineu i a l'interior, també a l'Empordà. Durant la tarda, la pluja pot comportar alguns aiguats, sobretot entre el Ripollès i la Garrotxa, on es podran acumular de 50 a 100 litres per metre quadrat. Al nord de Barcelona també hi haurà algunes tempestes de caràcter violent.
14: Tècnica Guillem Arnal, producció Martí Ramírez. Des d'ara i fins als quarts us expliquem tot el que està passant ara mateix a Catalunya.
2: A la cadena SER i SER Catalunya, Hora 14, amb Joan Bufill.
14: Què tal? Molt bona tarda. De seguida anem a Mataró per saber com ha estat aquest desnonament amb aquesta actuació policial polèmica amb bales de foam, però abans hem de parlar d'un dels efectes de la compra d'edificis per part de grans inversors, perquè a Barcelona els pisos que es lloguen cada vegada són més petits, ja de menys de 45 metres quadrats. A Ser Catalunya tenim les dades i les podeu, de fet, ja consultar a la nostra web i a l'aplicació de sercatalunya.cat. A finals del 2024, el 9% de tots els contractes que es van signar a la capital catalana eren de pisos de menys de 45 metres quadrats. I un any després, al tancar el 2025, ja eren el 15%. Del 9 al 15% en un any. En canvi, baixen el nombre de lloguers dels pisos d'entre 45 fins als 90 metres quadrats. I els promotors immobiliaris ho certifiquen. Avisen que això, el que està fent, és també distorsionar les dades del preu del lloguer. No és que estiguin baixant els preus a Barcelona, sinó que consideren els APIs, com que es lloguen pisos més petits, el preu mitjà és més baix. Montserrat Junyent, dels APIs de Barcelona.
17: Que els preus no baixen, sinó que els preus pugen, perquè el valor metro quadrat el 2024 era de 16,13 euros metre quadrat, el 2025 el tens a 16,61 euros metre quadrat.
14: Aquesta és la diagnosi de la presidenta del Col·legi d'APIs de Barcelona. 45 metres quadrats o menys. I recordeu que la llei fixa que per ser habitable un pis com a mínim ha de tenir 30 metres quadrats. Per què cada vegada els pisos són més petits? Doncs perquè cada vegada es fragmenten més quan s'hi fa una reforma. Els inversors els trossegen les plantes per treure'n més rendiment. Un dels milers d'exemples, al barri del Poblenou, el nostre company, en Ferran Dalmau, és a un edifici d'allà, del Poblenou, que s'ha transformat en molt poc temps. Ferran, des d'allà, bona tarda, explica'ns on ets.
18: Hola, Joan, bona tarda. Som al carrer Ramon Turró, en un edifici molt bonic, històric del Poblenou, amb balcons de ferro ondulat i amb els marcs de les portes dels balcons decorats amb figures de pedra, una sanefa a les escales. Té 5 plantes i sempre hi havia hagut 2 habitatges a cadascuna, a la banda esquerra i a la banda dreta, com a molts edificis de Barcelona. Però ara, una família ha adquirit el bloc i s'ha dedicat a fer una tercera porta al mig de les plantes per fer-hi un tercer habitatge. I fa una mica més petits els dos que tenim per crear-ne un de tercer. De fet, una planta acabada ja té aquestes 3 portes, però hi ha un veí que s'ha resistit, que es nega a marxar, i a la seva planta, és bastant curiós, i queda la seva porta tradicional del pis, que encara no se l'han pogut quedar per fer-lo més petit, un pis ja acabat i una tercera porta preparada per el que serà el futur tercer pis. Ivan Guissen, què tal? Bona tarda.
19: Hola, bona tarda.
18: Ivan, tu, quan vas veure que els veïns començaven a ser expulsats, això va començar el 2014, ja vas veure que això podia passar, perquè, clar, el teu pis, quina mida té, i els pisos nous que creen, quina mida tenen?
19: Té aproximadament 85 metres quadrats, i que, però els nous que han fet, no sé què han fet, 3 de 2, són entre 45, el més petit, i potser el més gran són 55, potser 60, no? I així que això és el que han fet, no?
18: Tot i que els pisos siguin més petits, els preus els que els ofereixen són més elevats.
19: Clar, els nous que estan llogant ara són no només elevats, sinó molt més elevats, i inclús per sobre, jo diria, dels índexs de preus, no?, de referència, perquè estan llogant els pisos entre 1.700 i 1.900, no? Així que són molt més elevats, perquè jo estic pagant 730, i així que és el doble o més.
18: Fins i tot han fet aquesta porta ja en la reforma, que és una espècie de mesura de pressió per ja mostrar-te el que volen fer amb el teu pis.
19: Clar, han fet totes aquestes obres amb mi, òbviament, dintre del pis, i també amb dos altres veïnes de rentes antigues, i de fet han fet tota la reforma dintre del meu pis també, així que sempre ha sigut com un assetjament, no? Perquè realment el soroll que vam patir aquí al bloc durant les reformes més grosses han sigut terribles, i de fet havia moments molt perillosos. Així que tot això era com una mica la estratègia de no comptar amb mi de cap manera.
18: L'Ivan, que està pendent d'un desnonament, tot i que ell no ha deixat mai de pagar, senzillament se li va expirar el contracte i mai han volgut seure a negociar amb ell. Ivan, creus que hi ha possibilitats d'aconseguir quedar-te?
19: No, serà veure, hem posat com un recurs, no?, als jutjats, no?, per aturar el desnonament per actuacions de part de la propietat, no? I perquè és molt, molt difícil que en 5 anys, no?, demanant una reunió, no han donat. Així que a veure si aconseguim, no?, com a mínim sentar-nos i parlar. Per trobar una solució, no?, que és, òbviament, quedar-me al barri, no?, perquè estan expulsant-me del barri i, possiblement, de la ciutat. No?
18: El cas de l'Ivan no és únic, ni el cas d'aquest bloc. De fet, avui

0: ha deixat de pagar la hipoteca el 2008, en plena crisi immobiliària. Oriol Soler.
1: Segons els afectats, després de la crisi de 2008 es van quedar sense feina i van deixar de pagar el banc, i Sòlvia va vendre el seu pis amb la família encara dins fins que van arribar les ordres judicials de desnona.
2: Tengo cuatro niños, de verdad, y yo no tengo sitio donde poder ir.
3: Los pisos que encontramos están alrededor de 1.300, 1.400.
1: Avui a primera hora del matí una cinquantena de persones s'han concentrat a la porta per evitar el desallotjament i han estat tretes a la força pels Mossos, que han fet càrregues i han utilitzat bales de foc. Fonts dels Mossos diuen que han anat a primera hora del matí a acompanyar la comitiva judicial i que s'han trobat 50 manifestants que només arribar els han llançat pedres i llambordes i que per això se'ls ha dispersat amb els projectils de foam. Hi ha també 5 agents de Mossos d'Esquadra ferits lleus, sobretot amb desperfectes als seus equips de protecció.
4: Hora 14. Amb Joan Bofill.
0: I la polèmica del dia sobre el català durant la visita del Papa. La Generalitat i les autoritats eclesiàstiques catalanes han intentat ja traslladar-li a Lleó XIV la importància d'utilitzar la nostra llengua en el moment més important de la seva visita a Espanya, que és quan faci la benedicció de la Torre de Jesús a la Sagrada Família. Aquesta ha estat la resposta que han intentat traslladar-li a Lleó XIV, a aquesta importància, és la resposta del govern de Salvador Illa a tota la polèmica. No ho han criticat i es limiten a confiar en que hi haurà sensibilitat amb la llengua durant la resta de la visita del pontífex. Soledad Domínguez.
5: El govern deixa clar que ni ells ni l'Església catalana han decidit quina serà la presència que tindrà cada llengua a la cerimònia que el Sant Pare oficiarà a la Sagrada Família. Segons el guió litúrgic del viatge que el Vaticà ha fet públic en les darreres hores, Lleó XIV farà en castellà els moments claus de la cerimònia a la Sagrada Família, tant la litúrgia de l'Eucaristia com el moment de la benedicció de la Torre de Jesús. La consellera Sílvia Paneque remarca que ja han traslladat al Vaticà la importància que té per Catalunya la llengua i també la figura d'Antoni Gaudí.
6: S'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
5: Subratllava també Sílvia Paneque que el viatge tindrà altres moments. Ara mateix no sabem quin pes tindrà el català als actes de l'Estadi Olímpic o a la visita a Montserrat.
0: Els corrents més catalanistes de l'Església ho critiquen, consideren que la presència del català en aquest moment clau serà folklòrica.
5: I assenyalen sense embuts la Conferència Episcopal Espanyola. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, Joan Maluquer, creu que l'Església catalana no ha estat prou activa per assegurar que el català tingui una presència adequada a la cerimònia.
7: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà, la qual cosa contravé la personalitat d'aquí, el mateix que ho dic, això. Jo crec que no s'ha defensat prou bé. Hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
5: El bisbe de Girona, Octavi Vilà, defensa que la benedicció de la Torre de Jesús s'hauria de fer en català, tot i que assenyala que Lleó XIV s'expressa habitualment en castellà i en anglès.
0: I atenció, perquè el govern espanyol demana per la setmana que ve que tothom qui pugui faci teletreball, perquè la mobilitat estarà molt restringida per aquesta visita. Pol Valero.
8: Per això ha fet una crida a les empreses i a les plantilles a planificar amb antelació possibles mesures. Recordem que la legislació vigent contempla el treball a distància en situacions que dificultin la accés als centres de treball. Tot i això, 2 de cada 3 empleats a Catalunya asseguren que, en condicions normals, no tenen aquesta possibilitat perquè el tipus de tasques que duen a terme requereix una presencialitat total. De fet, el teletreball a Catalunya està a mínims des de la pandèmia, ha caigut 8 punts en 5 anys i només treballen en remot un 18% dels treballadors. D'altra banda, també hi ha un 16% d'empleats que assegura que no teletreballa, tot i que la seva feina sí que ho permetria.
0: La Generalitat no ha subscrit aquesta recomanació, assegura que garantirà la mobilitat durant dimarts i dimecres.
4: Hora 14.
0: I finalment hi haurà persones esperant el pontífex tant a les portes de la catedral de Barcelona dimarts com a les portes de l'església de Sant Agustí al Raval dimecres. Ho ha decidit l'arquebisbat, segons han confirmat des de l'Ajuntament. Xavier Patón és coordinador del dispositiu de l'Ajuntament per aquesta visita.
9: I el que s'ha parlat i està acabant d'ultimar a l'arquebisbat és que les persones que hi siguin doncs vinguin amb invitació. Evidentment no amb entrada, però sí amb invitació.
0: Ho ha dit en una entrevista d'aquí a Catalunya. També hi ha passat per aquest programa Miguel Hurtado, primer denunciant dels casos de pederàstia a Montserrat, i denuncia que encara no saben si el Papa es reunirà o no amb les víctimes dels abusos.
10: Ningú ha avisat a les víctimes de si es reunirà o no, el que crec que és una falta de respecte, perquè, clar, si al final diuen, els bisbes diuen potser hi haurà una reunió a Madrid en algun moment, què ens avisaran? 5 minuts abans? Què ens avisaran? Hem de deixar tot per a reunir-nos amb el Papa?
0: Ara sí. A les 2:20 anem en directe ara mateix al Palau de Congressos de Barcelona. Aquesta hora és el rei Felip VI el que intervé a les jornades del Cercle d'Economia.

0: ha opinat moltíssimes vegades sobre el que ell creu que és un colonialisme que s'aplica als Estats Units als habitants de l'illa, que no s'inverteix, que tenen apagades d'electricitat constants per la falta de manteniment.
1: A la parellada, tu?
2: Jo no aniré a veure Bad Bunny, però estic em ressonen tant les seves paraules en un dia com avui. Hem de buscar el nostre Bad Bunny. De fet, Lluís Llach ho és, el nostre Bad Bunny.
3: El balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7, a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de llapis de memòria. Si et pregunten què escoltes, no et tallis, digues. Llapis de memòria, amb Jordi Manau. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient. Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai. Gràcies per tant.
4: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Hay personas con energía propia que iluminan el mundo. Las conoces porque transmiten optimismo a quienes les rodean. Y además las conoces porque ahorran y consumen energía de forma más eficiente. Y eso las hace más felices. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
6: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
7: Sí.
6: Ponga el PIN.
7: No, póngalo usted, 4504.
8: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
3: Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
9: Bona tarda, Xavi.
10: Bona tarda.
9: Escolta, diries que estàs en el teu, com diuen els joves, el teu prime de visibilitat? Perquè, clar, estàs al teatre amb Contra Antígona, estàs a la sèrie Pubertat. Ara, el 7 de juny, s'estrena una altra sèrie on participes, el 33 dies.
10: Correcte.
9: Estàs a tot arreu.
10: A tot arreu. I que duri. No, sí, a vegades això del prime va i ve molt, però ara sí que ha coincidit això, que Pubertat s'ha tornat a estrenar a TV3, que el Cronos, el teatre...
9: Cronos, clar, aquesta me la deixava.
10: Ai, perdona. Cronos és al setembre.
9: Al setembre, més Xavi Saez.
10: Jo espero que la gent no es cansi, però bueno, jo tinc dues filles, per tant, per favor, em seguim veient el Xavi Saez per tot arreu.
9: Que entenc que a tu que t'hem vist a tants llocs et deu passar això que pel carrer la gent et mira, no? I diu...
10: No em reconeixen gaire, no? No sóc d'aquestes persones que tinc problemes, no. I a part, jo què sé, Pubertat vaig amb barba i amb el cabell més llarg, ara vaig afaitat i amb el cabell més curt. La gent que sí que em coneix, doncs sí que em diu coses, però no sóc, passo bastant desapercebut.
9: No et sents observat?
10: No gaire, no. A vegades algun dia veus, mira, aquesta persona em deu haver reconegut, però no vaig molt tranquil jo, sí. No. Jo dec tenir una cara com comú, suposo, i la gent no... No, vaig molt tranquil.
9: És que això ho parlàvem un dia amb l'actor Xavi Mira.
10: El Xavi, tant.
9: Que ell també ha fet moltes coses.
10: He treballat amb ell.
9: I em diu, és que la gent... Em mira, però no sap si molt bé em coneix de la tele,
10: sí,
9: les del cares, poble, de molt bé de dir, però sí. Em mira.
10: A mi m'ha saludat gent dient-me, hombre! I jo, hola! Sí, home, jo ens coneixem, no? I jo, no ho sé, jo crec que no. I, no sé, em sones molt, doncs això, com el mira. Doncs em passa, el més que em passa és això. Bueno, però ara a vegades em ve gent dir, ara en Pubertat poder una mica més, però...
9: Ahir es va emetre un capítol de Pubertat, sí. Entenc que aquest matí hi ha algú...
10: No. Bueno, avui, com havia les manis d'educació, pel carrer tothom estava molt atabalat i he trigat molt a arribar aquí. Però, bueno, he arribat just a temps.
9: Sí, sí.
10: Però no, ja t'ho dic, en sèrio que no... La gent també té de dir que em mira més al mòbil que aixecar el cap. Llavors tu vas al metro i ningú et mira. No et veu la gent.
9: Això és una sort, perquè pots treballar
10: sí,
9: i a la vegada...
10: I agafar el metro.
9: I pots agafar el metro sense sentir-te observar.
10: Exacte.
9: Tota l'estona.
10: Sí.
9: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de l'actor Xavi Saez.
3: A SER Catalunya i la cadena SER, llapis de memòria, amb Jordi Manau. I'm alone.

0: constatem el llavis de memòria del Xavi Sáez amb Cornerstone, de Benjamin Clementine, que és un músic britànic amb un historiot increïble a les esquenes, perquè aquest noi o senyor, perquè és del 88, té 38 anys, amb 19 anys se'n va anar a París a viure i va acabar vivint al carrer fins que un bon dia va aconseguir una guitarra de vuitena mà i un teclat, i a partir d'aquí doncs, va començar a compondre cançons que l'han dut on és actualment, és a dir, a ser un músic super consolidat. I de fet, Xavi, no sé si estàs al corrent, però el 18 de juliol actua al Portaferrada, a Sant Feliu de Guíxols.
1: Doncs prenc nota, no ho sabia. Jo havia vist imatges d'ell tocant al metro de París, d'això dels principis, amb aquesta, suposo que guitarra.
0: Aquesta és la seva primera cançó, Cornerstone. Entenc que la deuria fer en aquella època de Sense Llar a París.
1: Sí, sí. No.
0: Tu com el vas descobrir, el Benjamin Clementine?
1: No recordo com va aparèixer. Crec que era amb una... saps això que et van com proposant cançons depèn del que escoltes? No sé si era de YouTube o de què, que estava mirant vídeos i em va aparèixer. Crec que va ser tan fàcil com això, però no li veia la cara. I jo, quan vaig veure la veu d'aquest senyor, em vaig quedar com cor pres. I què és això? I a part era aquesta cançó, la primera que vaig escoltar d'ell. I bueno, em va impressionar moltíssim. Vaig començar a buscar, a indagar, tal i qual, i m'agradaven totes les que anava escoltant. Em flipava aquest senyor. Llavors vaig veure aquests vídeos de quan ell tocava el metro de París, amb la guitarra. Vaig anar al Tívoli a veure un directe d'ell, això al cap ja d'un parell d'anys, i de tant en quant en alguna obra de teatre he vist que algun director o directora ha posat alguna cançó d'ell, i de cop veia que, el coneix més gent, perquè jo al principi parlava d'ell i ningú el coneixia.
0: I té aquest punt èpic, no? La seva música que va molt bé en teatre.
1: Molt, és èpic, tràgic, però alhora té una cosa molt teatral, perquè ell juga molt amb com canta, com parla, com interpreta molt les cançons. No és simplement un cantant líric que canta bé, sinó que... I a part toca el piano dret, per exemple, que ja et parla de la seva expressivitat, i quan als concerts i tal toca el piano amb un taburet com dret, perquè es va movent molt, interpreta i fa servir molt això, no? L'emoció de la cançó per donar-li... I em va flipar, i no fa tants anys. Ara ja sé que és un tio més conegut, però quan jo el vaig descobrir, del meu entorn almenys ningú el coneixia, i per mi era com que li anava a recomanar a tothom, com descobrir aquest paio, que el comparant una mica com amb la Nina Simone Homa d'actualment, perquè sí que
0: està
1: és veritat.
0: Està ben tirat.
1: Sí, hi ha alguna cosa que té de la Nina Simone, aquesta profunditat de veu i aquest se le quiebra l'alma a cada cançó.
0: I que es nota que les ha passat canutes.
1: Les ha passat canutes, també.
0: Que també quan veus la història del Benjamin Clementine, també m'ha fet pensar en tot aquell talentarro que hi ha pel carrer, pel món, sigui de cantants, d'actors, d'escriptors...
1: De tot.
0: Que ens perdem perquè o bé no tenen l'oportunitat o bé perquè acaben en llocs molt foscos, que suposo que tu deus conèixer casos de gent que ha estudiat amb tu...
1: I tant, de trossos d'actrius i d'actors descomunals i que no... O sigui, això, hi ha gent que es pensa que triomfa, no tenen èxit els millors actors o artistes i tal, i això no és veritat, perquè són tants condicionants els que et permeten arribar-hi i després continuar i perseverar. Vull dir que a vegades és més una qüestió de salut mental i d'estabilitat emocional i laboral que de talent, no? De capacitat.
0: I aquell tòpic que diu que un actor o passa gana o passa son. Tu actualment, crec que gràcies a Déu, passa son.
1: Passo son, però sobretot passo son per les filles, perquè la petita encara és molt petita i encara aquesta nit, per exemple, ha sigut mudeta.
0: Noche toledana?
1: Noche toledana, aquesta nit.
0: Quina edat té la teva filla
1: petita? La petita, un any i mig. Llavors, clar, estem al pou. La gran té 4 i pico.
0: Estem al mateix pou, tu i jo, Xavi.
1: Sí, tu també, més o menys.
0: Les mateixes edats.
1: I clar, quan... No, ara la gran més o menys sí que dorm seguit, però la petita, déu-n'hi-do. Llavors, entre la conciliació de la feina i cada cop a l'estona que tens, igual tienes noche toledana, dormir no dorm.
0: Ara passa son per tots els costats.
1: Per tots els costats.
0: També has tingut moments a la teva trajectòria de passar gana?
1: Sí, tant.
0: Sí, figuradament, vull dir, de que no surt les coses.
1: Sí, jo fa que em dedico això 20 i molts anys, posem 30 per arrodonir, m'he passat, en veritat no arribo a 30.
0: Però... Tu ara en tens 50...
1: Sí, 51.
0: 51.
1: Dels 30, no és ben bé així, però perquè ho entengueu. 10, puc viure d'això, i els últims 5 d'aquests 10, doncs millor de lo normal, però els altres 20 han sigut de precarietat absoluta. Precarietat absoluta i de combinar-ho amb altres feines. El que passa que m'ha agradat sempre tant i he perseverat, diguéssim, que al final, mira, però els primers quasi 20 anys igual m'he passat, no? Però 15 anys han sigut d'absoluta precarietat i de fent obres de teatre de 4 duros, combinant-lo treballant de salador a l'Hospital de Traumatologia de la Vall d'Hebron, de cambrer...
0: Salador?
1: Salador, a trauma, de la Vall d'Hebron, molts anys. Això ho feia de suplències. Cambrer, treballat a una gossera, de xòfer, classes de teatre... és que he fet de tot, he treballat de tot i ho anava convidant.
0: I tot i així mai has llançat la tovallola?
1: No, ja ho veus, no.
0: Com? Bueno, hi ha un punt de... Vull dir,
1: d'inconsciència.
0: Quan has menjat tanta merda parlant en plata, de dir que avui estiguis aquí, que et vegin també les coses, hòstia, molt bé.
1: Jo crec que és el premi a perseverar, saps, també? Perquè de cop dius, bueno, algú que ha aguantat tant de temps i que ara sí que és veritat que clar, gent que aguanti en aquest ofici, en aquest país també, que es tracta la cultura com se la tracta, que no és gaire bé, doncs que algú a la meva edat encara treballi d'això i s'hi dediqui és perquè, bé, alguna cosa deu haver pres i ja ho deu fer, ja coneixes a més gent, és més fàcil que la gent pensi en tu, i de jove... Ara és diferent perquè amb tantes plataformes sí que és veritat que la gent jove a nivell audiovisual té més possibilitats, però... Clar, si no, al principi jo gairebé només feia teatre, i de teatre si aconseguies fer una obra de teatre l'any mal pagada tenia sort, clar, amb això no vius un any.
0: I en quin moment vas dir, vale, sí que m'hi puc dedicar?
1: Uf, ja et dic, no et penses que fa tant, eh? O sigui, exclusivament, igual sí que fa uns 10 anys o una mica més, però, mira, una obra que una mica ens va... Una mica tots tres, tant a l'Ivan Morales, a l'Anna Alarcón com a mi, el Cèdul...
0: Prisamata,
1: la companyia que vam fer així, Prisamata, amb el Cèdul Lugar, sí que una mica va ser el... Jo ja havia treballat també abans, havia estat amb la Marta Carrasco...
0: 5 anys i t'hi vas passar en aquella companyia.
1: 5 anys, una companyia de teatre dansa, que també vam estar 2 anys sent companyia resident del Nacional, més o menys...
0: Nominat a un Premi Max a millor

0: cap de Saladors em va dir, Xavi, si vols et faig un contracte, un interinatge. Què vols fer? I aquell moment per mi va ser el decisiu quan jo vaig dir, ostres, no. No em puc quedar fixa a l'hospital. O sigui, no puc. Ja portava un any, ja veia el panorama i dic, em quedo aquí tota la vida o ho torno a intentar. Llavors vaig dir-li que no al cap de Saladors i vaig tornar a intentar-ho. Llavors va ser quan va venir-se d'un lugar i van venir com més coses. Però aquell moment, en aquell despatx, és el moment decisiu en què jo vaig dir...
1: Que valent, Xavi.
0: Vaig dir, no, perquè no és... tenia feina ni res. Eh?
1: No, i que és molt llaminer, un contracte fixe per algú que no en veurà cap fins a la pensió.
0: No, no, clar.
1: Que és
0: clar.
1: Un actor.
0: No, he tornat a tenir cap en ma vida. I sí, recordo perfectament aquell moment que em va dir, em deixes uns dies per pensar-ho? I diu, sí, ho vaig pensar i vaig dir, no. Ho sento, perquè no tenia feina d'actor de res, eh?
1: Vaig fer un all-in
0: i vaig dir, pum. Sí que havia vingut de fer tota aquesta època de la Carrasco, amb Atolladero, amb el Jordi Fabi.
1: Sí, treballar en una gossera, sí, en un bar.
0: En un bar, amb tal, havia fet moltes altres coses, havia fet bastant teatre, però d'una manera molt precària i intermitent. Però suposo que, mira, també l'univers em va com valorar el risc i va dir, va, anem a donar-li una mica de feina a aquest noi.
1: Que bo.
0: Sí.
1: Doncs, Xavi, no deixem els baixos fons, perquè de la història del sense llarisme del Benjamin Clementine passem a un himne de la música lumpen, com és Jesucristo García.

0: Jesucristo García de Extremoduro és un anal llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que les està cantant totes.
1: Totes, home, clar, les he triat jo.
0: Home, i tant. Aquest tema, publicat el 1989, va ser el primer gran superhit de la banda liderada per l'enyorat Robin Iniesta, que és una cançó en què converteix doncs, un símbol tan sagrat com és Jesucrist en un personatge totalment marginal. Tu formes part, Xavi, d'aquella generació que es cria, que creix amb Extremoduro?
1: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Va haver una època... Jo poder sí que els vaig descobrir poder un parell d'anys més tard que alguns col·legues del meu entorn, però jo, o sigui, al meu barri, tots els MCD, el Me Cago en Dios, Extremoduro, Barricada, Cortato, Escorbuto, tota aquella època...
0: Aquell moviment.
1: Aquell moviment, digue-li rock-punk de garatge... tota aquella època, sí, sí, ens va acompanyar durant molt de temps. Jo vaig estudiar al Vall d'Hebron, a l'EGB, a l'EGB, al Pau Casals i al Bo Picou, al Narcís Monturiol, i jo em movia molt doncs, pel Vall d'Hebron i Horta. Llavors, tota la colla que feia en parcs, bancs, tal, ens posava molt aquesta música. Va ser molt... Sí.
0: I l'has seguit al llarg de la seva trajectòria? Perquè aquí hi ha una evolució, hi ha un arc musical que
1: no
0: comença
1: tant.
0: Aquí.
1: Reconec, si sóc sincer, m'agradaria dir que sí. Sí que sé...
0: Pots dir que no, no passa
1: no,
0: res.
1: No, la veritat és que no el vaig seguir molt i se'm va quedar més com una música que em va acompanyar en una època concreta de la joventut que un grup dels que jo després hagi seguit. Sí que és veritat que després he escoltat temes o cançons que va treure a posterior i també em seguien interessant les lletres del Robe i tal, però reconec que no és un grup que m'hagi quedat. Però jo és que amb la música som molt estrany, eh? Vull dir, jo puc
0: per què
1: estar...
0: és tan estrany?
1: Perquè puc estar... O sigui, jo, per exemple, també toco una mica el baix, la,

0: Cajita Amarilla.
1: La Cajita, sí, un dels grups que
0: teníem. Gerundios.
1: Gerundios, la banda de Logan, o sigui, he tingut grupillos.
0: Psicorrumba, no li diuen això?
1: Bueno,
0: he buscat una cançó i no l'he trobat.
1: No, menys mal, mare meva. No crec que tinguéssim gravacions molt bones.
0: Està suant el Xavi Sáez.
1: Sí, perquè dic que no posin res, perquè les gravacions que teníem no sé si sonaven molt bé. Però vull dir que sí que a mi la música m'ha acompanyat molt, però jo després, com a oient de música, sí que és veritat que sóc un tio que puc estar setmanes, mesos, sense posar-me una cançó a casa. No necessito, com molta gent, jo necessito pel dematí... jo no. O sigui, jo puc estar, i la meva dona amb això també és bastant com jo, sí que tenim dies cada cop ens podem estar 2 hores posant-nos cançons, però podem estar però tranquil·lament setmanes, mesos, sense posar-nos música, almenys jo a casa.
0: Vull dir, bé, igual, amb nens petits, Xavi.
1: Amb les nenes sí que escoltem...
0: El pot patir. La Lali Bigut.
1: Exacte, sí.
0: Que, en tot cas, el que és evident és que, per temps i forma, Jesucristo García podria ser perfectament un personatge de 33 dies, un
1: total, és un Brito, secundari. Un Brito, un Picatoste, un amic del Brito o del Picatoste, absolutament.
0: Clar, perquè 33 dies és la sèrie, la primera ficció de Carles Porta a Matres Media, que s'estrena al 7 de juny, i tu participes, tot i que el teu personatge forma part de l'altra banda,
1: sí,
0: de la societat.
1: Aquest cop, mira que a mi moltes vegades...
0: Aquí no ets lumpen, eh?
1: No, aquí no soc lumpen, i mira que jo m'he especialitat bastant amb dolents, lumpen...
0: Has fet molts dolents.
1: Molts dolents, però és veritat que ara vaig fer una ratxa de molts polis, també. La majoria polis corruptes, perquè vaig fer el pas progressiu, vaig passar de ser delinqüent, no? Lumpen, delinqüent, policia corrupta, i aquí a 33 dies, no, teòricament policia, a priori, que se sàpiga, no corrupta.
0: Polític, també.
1: Polític,
0: és un càrrec,
1: perquè és
0: polític.
1: Com un conseller, és com el cap dels Mossos d'aquella època, que era un càrrec absolutament polític. És el cap de Mossos, però hi va vestit amb corbata i americana, vull dir, no va amb placa de Mossos, i és un càrrec polític. I per lo que sé, és dels pocs que parlen català a la sèrie, és el que va fotent bronca al Pau Durà i la Nausica Bonin, que són els dos inspectors que estan seguint el Brito i Picatoste, que aquí els hi canvien el nom, i jo sóc el que va dient, bueno, va, espavileu i trobeu-los ja, diguéssim.
0: Clar, aquí per posar una mica de context, 33 dies és una ficció que està inspirada, com ara dèiem, en la història real de Brito, sí, i Picatoste, sí, que eren dos delinqüents que l'any 2001 es van escapar de la presó de Ponent i van estar 33 dies campant pel món mentre els Mossos d'Esquadra els buscaven per cel, terra, mar i aire. Sí. Que tu estaves al corrent d'aquesta història o just quan entres en el projecte que te l'expliquen?
1: Vaig veure els dos primers capítols de Crims, és aquest cas. I jo no ho recordava haver vist, perquè feia temps que ho havien passat. Llavors, quan em van dir del tal, em vaig mirar els capítols, és una història fascinant.
0: És que jo recordo veure-la i dir, això sembla ficció.
1: Sembla ficció, perquè és fascinant. A part, ells, mentre estaven escapats, feien cates a karate o de kung fu junts, hi havia com una mica una història d'amor entre ells.
0: Bueno, tenim el Brito, que seria el Prieto, a 33 dies, que és dolent, és un dolent.
1: És un dolent clàssic.
0: I el Calatrava, que és el Picatoste, que és una persona que jo diria que està enamorada del dolent, que es deixa portar per les emocions, que l'ajuda des d'aquí. Bueno, ja ho veureu, però si segueix la història real... s'emporta un desengany fortíssim.
1: Sí.
0: Clar, i aquí hi ha un tema que és el teu personatge. Estem en un moment molt delicat pels Mossos d'Esquadra, perquè 2001 són nous, els Mossos.
1: Són nous. Tothom els està mirant. És de les coses que el meu personatge va dient, no? Que estan... l'Estat, Espanya, Catalunya, tothom els està mirant amb lupa. Lupa?
0: Amb
1: lent d'augment. Que tothom els està mirant molt perquè qualsevol cagada que puguin fer els pot destrotar tot, perquè hi havia molta polèmica de si era necessari o no una policia catalana. Llavors és com el primer cas important. Llavors és una de les coses que la sèrie també retrata, és això. El moment de pressió entre els Mossos, Policia Nacional, com també està en el cas, Guàrdia Civil, i com conviuen Policia Nacional, Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil per treballar junts, per intentar trobar-los, i aviam en quin lloc queden els Mossos d'Esquadra, i més o menys, evidentment, acaba una mica bé. Però el cas real és fascinant, fascinant.
0: I el teu personatge diu una frase tan icònica com «Espanya ens mira».
1: «Espanya ens mira», exacte.
0: Per cert, Xavi, ara mateix tu no ho saps perquè no portes els auriculars, però està sonant de fons la cançó How Many More Times de Led Zeppelin.
1: Temazo.
0: Tu Led Zeppelin, per generació, en principi no et tocaria.
1: No.
0: Perquè això és generació dels teus pares.
1: Sí.
0: Què hi fa el teu llapis de memòria?
1: Allà també va ser a l'institut, quan jo tindria 16-17 anys, cada cop començo a descobrir música de 20 anys enrere, dels 60, 70, 80, sobretot 60, 70, des del Rolling, Led Zeppelin, als principis del heavy i tal, que és quan em començo a deixar les grenyes, i quan, sobretot Led Zeppelin, és un grup que m'impacta moltíssim i entro de cap en aquest món 20 anys més tard. Als anys 90, jo em quedo bastant de temps, i Led Zeppelin sí que és un dels grups que sí que m'ha acompanyat i vaig seguir molt, perquè em va flipar, em va donar el sentiment de llibertat quan estàs fent el BUP. Bueno, per culpa d'ells vaig repetir tercer de BUP, gairebé, perquè de cop era tenia ganes d'escoltar Led Zeppelin, aprendre a tocar la guitarra, sortir, era quan començava a fer campanes, i em va cridar el hard rock.
0: O sigui, et va despertar l'ésser salvatge que tenies tu dins?
1: El rebel que volia trencar amb les normes de la societat i ser lliure i rebel i tal, aquestes coses de joventut tan necessàries, per altra banda. I sí, sí, Led Zeppelin per mi és aquest símbol d'això, de deixar-me el cabell llarg, desobeir i disfrutar de la música i els amics.
0: I repetir tercer de BUP. Doncs vinga, una mica de Led Zeppelin.

0: Va, que aprofiti el títol d'aquesta cançó, és a dir, How Many More Times, que traduït al català seria Quantes vegades més, sí. Per parlar d'un tema del teatre que és els clàssics, que dius, sí. Quantes vegades més tornaran a fer aquest clàssic.
1: Ens agrada... Les que facin falta.
0: Exacte, sempre amb una visió renovada, sí, sí, sí. I tal, que és el cas de Contra Antígona.
1: No?
0: Vull dir, heu agafat el text, com si haguéssim, de Sòfocles,
1: sí, sí.
0: L'ha agafat l'Andrea Jiménez amb, sí. La Victoria Spunsberg,
1: sí.
0: I l'heu portat al Teatre Lliure amb què? Què ha canviat aquí? El què s'ha renovat? Què heu
1: aquí,
0: deixat?
1: El fet diferencial és que cada dia pugen 14 espectadors o espectadores, voluntàries, i pugen a l'escenari de la Fabià Puigcerver i fan la figura del cor grec. El cor grec, que doncs, abans de Crist era una figura com indispensable dintre de qualsevol tragèdia grega que es feia en els teatres grecs, que era gent civil, verdaderament. Normalment sí que era gent, diguéssim, els que serien els burgesos, gent més o menys de classe tal, però civils, que acompanyaven l'obra que representés, des d'un lloc crític, era una mica a vegades acompanyaven a un dels personatges, o de tant en quant deien algun comentari amb una mica de pebre, no sé què, però era una figura indispensable. Sí que és veritat que amb el teatre convencional burgès que s'ha anat instal·lant, aquesta figura del cor va anar desapareixent.
0: Les retallades, no? Vull dir, en el moment que dius, a veure, què ens estalviem...
1: Què hem de fer amb aquesta gent, no?
0: Vinga, els del cor a casa
1: fora.
0: Seva.
1: I llavors l'Andrea ha volgut recuperar aquesta figura del cor, i quina millor manera que fer-ho, que cada dia es demanen voluntàries, s'aixeca una gent, es trien a 14. Són 15, en veritat, segons Sòfocles, han de ser 15, però una persona és el corifeu, que és una mica com el portaveu d'aquest cor.
0: Que el poseu vosaltres.
1: Que el posem, la Olga Onrubia, l'interpreta magníficament, perquè és qui més text té, és com el portaveu, i llavors sí que és veritat que el corifeu era una persona que tenia nocions d'interpretació, de dansa, de coreografia, de lideratge, i llavors seria injust que aquesta persona, de cop, depèn qui li toca al públic, pobret o pobreta, ho passaria malament. I per això pugen 14. I clar, és una experiència molt, molt especial, perquè verdaderament, si el teatre cada dia és diferent, en aquest cas... és absolutament diferent, perquè depèn qui puja i què fan, nosaltres ens anem una mica adaptant segons qui puja i què fa.
0: La gent puja?
1: Sí, cada dia. És que si no puja, no es fa l'obra.
0: Ja no estàs per pujar, eh?
1: Depèn el dia, perquè això depèn molt del dia. Per exemple, depèn quines prèvies que venen molts coneguts, amics i familiars, és més fàcil. El dia de l'estrena és un dia molt complicat perquè la gent pugi, perquè el dia de l'estrena és la gent de l'ofici i ningú es vol veure exposat, i va ser un dia que va costar que sortissin 14.
0: I com ho vau fer, en plan...
1: Per favor, vinga. Bueno, és que si no pugen 14...
0: Farem una loteria i si surt el teu número...
1: Si no, no la fem. No, al final van pujar.
0: Vau haver de dir si no surten 14?
1: Això es diu cada dia. Cada dia. I de cop, ara que està corrent la veu, hi ha molta gent que té ganes d'experiència, perquè verdament és una experiència, perquè t'estàs... No és que estiguis una estoneta, t'estàs tota l'obra. De principi a final de l'obra estàs a l'escenari. I llavors, clar, la gent que té ganes d'experiència, ara ve molta gent i de cop ja veus, bueno, pum, pum, pum, i llavors que s'aixequen 40.
0: Saps? Sí, ve gent a dir, jo és que vull fer d'acord, jo no vull veure l'espectacle, vull fer d'acord.
1: I hi ha gent que repeteix perquè no ha sigut triada un dia de funció i torna un altre dia, aviam si l'agafen.
0: Està ben jugat. Jo si fos estudiant de teatre ara aniria, perquè ho pots posar al currículum.
1: Clar.
0: Contra Antígona,
1: Contra
0: Antígona,
1: Teatre Lliure. Sala Fabià Puigcerver.
0: I tu ets Creon.
1: I jo soc Creon, sí. Que, bueno, que nosaltres dèiem Creon, però es veu que és Creon.
0: Ah, clar, la neutra.
1: La neutra. Ui, Creon. No hem tingut molts problemes amb això de dir Antígona, Creon, Èmon, Ateocles...
0: Que la premissa és la mateixa, entenc, per això, no? Vull dir, Antígona enterra el seu germà malvat, que no es podia enterrar perquè Creon...
1: On ho prohibeix.
0: Però ella l'enterra.
1: Però ella l'enterra igualment. Llavors, clar, Creon, segons les lleis de l'època, la condemna a mort. Avui en dia seria que li posa una falta administrativa, però en aquella època mataven més fàcilment. Però el text que fem és la tragèdia de Sòfocles, una traducció de Jeroni Rubió, però no, l'adaptació no està en el text. El text que fem nosaltres és el clàssic de Sòfocles. No és una adaptació moderna de tal. No és, portem aquest cor al 400 abans de Crist, que vegin la tragèdia d'aleshores.
0: Sí, ells jutgen, d'alguna manera, el que està passant allà.
1: Ells poden opinar i poden ajudar a posicionar-se, més a favor d'Antígona, poden anar canviant d'opinió, perquè de cop hi ha raons al creuen que té molta raó. Llavors també poden de cop dubtar, i això ajuda. Hi ha dies que molta gent canvia d'opinió, hi ha dies que no canvien tant d'opinió, hi ha dies que de cop es comencen a cridar en contra meva i em tiren coses, i hi ha dies que, hòstia, hi ha gent que m'entén millor... o també entenen a Ismena, que és teòricament la germana que no vol ajudar Antígona, però igual té les seves raons. Llavors tot això va modificant el paisatge de l'obra, cada dia és superdiferent.
0: I com has dibuixat aquest rei Creon? És un autoritari, és un dictador, és més bé un dialogant?
1: Hem anat passant per tot arreu, sí que evidentment hem volgut entendre les seves raons, i per això ens ha servit molt, perquè clar, moltes vegades aquí, amb l'anacronisme de l'època, sembla com el típic tirà, però si tu vas enrere, les lleis que ell està dient són lleis que estaven acceptades en aquell moment i eren coses que es feien en aquell moment. Avui en dia, condemnar mort per enterrar un germà, però clar, en aquella època és el que es feia. Sí. O com parla de les dones. A mi una dona mai em dirà el que he de fer, no sé què. Clar, escoltat ara, és una barbaritat.
0: Però no podem mirar la Grècia clàssica amb ulls del present, evidentment.
1: Exacte. Llavors, aquí és on hi ha hagut algun petit retoc del text per a aquests anacronismes no fossin tan exagerats, i d'en tant en quant també hi ha alguna petita explicació de que heu d'entendre que això ve d'on ve, saps? Perquè si no, clar, la mínima que jo dic et condemno a mort, doncs clar, tothom va en contra meva. Llavors, no, això era habitual en aquella època. I verdaderament, té una part de raó, que és com no podem tractar igual a la persona que ha estat defensant als ciutadans, per exemple, a Barcelona, d'una guerra civil, imaginem, hi ha algú que ha estat lluitant per defensar la ciutat de Barcelona i algú que ha vingut a destrossar-la i a cremar-la. Llavors ell creu que no es pot tractar igual a qui està defensant la ciutat que a qui l'està intentant cremar. I ell vol donar exemple, diguéssim...
0: Amb la seva neboda.
1: Clar.
0: En aquest país hem sentit lo de la justícia no és igual per a tots.
1: Exacte.
0: Això ho hem sentit nosaltres aquí, eh? Sí, no fa tants anys.
1: No, és que ho és.
0: En canvi, Creon...
1: Creon vol intentar, exacte, vol intentar que encara que sigui de la seva família, encara que sigui tal, ell vol complir la llei perquè ell vol fer les coses bé.
0: Veig que te l'has cregut,
1: clar,
0: a Creon.
1: Sí, sí. Però bueno, normalment tothom va més a favor d'Antígona, normalment.
0: Sempre passa, eh?
1: És bastant imbatible, és un mite.
0: Doncs el que queda clar és que tot torna al cor al teatre, torna al pub a Barcelona, i tot i que faci una calor de mil dimonis, per un dia també torna el llapis de memòria, la Nadala del Rabadà.
2: Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: El Rabadà és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és una Nadala que bé, crec que no necessita gaire explicacions, no? És el Rabadà, és el pastoret, que posa moltes pegues per anar a Betlem.
1: Això, això.
0: Però finalment va a Betlem. Què ha de fer?
1: Com no? Com no?
0: Sí, però mira que...
1: Li costa, eh?
0: És un vinagre.
1: És que a mi me la cantava la meva àvia i, clar, a mi el que més gràcia em feia, el que més recordo, és la veu del Rabadà aquest que era com un... Deixa'm estar! I jo fins i tot ara, quan li canto a la meva filla, que m'invento la lletra perquè l'estava escoltant i verdaderament no me la sé, la lletra...
0: No dones ni una, eh? L'inici i poca cosa més.
1: L'inici i després jo vaig inventar-me. Va, anem, que menjarem botifarres, ous, no sé què. Va, va, li posareu pa tomàquet, no? I a mi el que feia gràcia era fer la veu d'aquest Rabadà, que era com de cop per mi era un petit terrorista dintre de tot el món, de les Nadales i de tot tan bonic i tal. De cop aquesta cançó m'encantava perquè havia aquest personatge que estava allà com...
0: El Grinch.
1: Sí, el Grinch, exacte. Com, escolta, deixeu-me a mi, deixeu-me tranquil, que jo em vull anar a estirar, que jo vull anar a dormir, que no sé què. I sempre m'ha fet molta gràcia i me'n recordo molt això de la meva àvia cantant-me així a la seva falda i jo dic, hòstia, aquesta és divertida, aquesta m'agrada. I per això l'he triat, el Rabadà.
0: Que aquí som a Barcelona... Saps que a l'IMB... Tu on vas néixer?
1: Jo a Figueres.
0: A Figueres.
1: A Figueres.
0: I vas criar a Barcelona.
1: M'he criat a Barna, sí, sí.
0: Això és que ho he trobat, que posava nascut a Figueres. Sí. I ara tu em parlaves d'escoles, sí, instituts a Barcelona, sí, i dic, aquí hi ha alguna cosa que...
1: Sí, i vaig néixer perquè la família de ma mare, aquesta àvia que em cantava el Rabadà, era Figueres. Era quan l'anàvem a veure i tal, doncs era l'àvia Ramona. I això era Figueres. I tota la família de ma mare és figuerenca, i jo hi vaig néixer allà, però... Jo gairebé, o sigui, els meus records de Figueres són de l'estiu, Setmana Santa, Nadals, de pujar allà, i la meva tieta i la meva cosina encara hi viuen i això, però jo m'he criat al Vall del Bronx.
0: Sí, al Vall del Bronx.
1: Al Vall del Bronx, a Barcelona.
0: I quins records tens del Vall del Bronx dels anys finals dels 70, principis dels 80, clar, que és quan tu et cries?
1: Bueno, clar, és que el Vall del Bronx, quan jo era petit, no té res a veure amb el d'ara. No havien molts dels edificis que hi ha ara, no existien. Hi havia uns escampats... just abans de les Olimpíades del 92, allà van fer com una neteja, perquè al costat de casa meva havien tot un barri de xaboles de gitanos, havien uns escampats on a vegades havien també, quan encara havia heroïna a Barcelona, i també havien els que... saps aquestes fires de pajaritos, de canarios,
0: sí,
1: i no sé què, doncs també havien per allà, havien balses, era tot una mica, estava molt deixat anar. I just abans de les Olimpíades, que van fer un dels edificis pels periodistes i esportistes, aquests blancs nous, allà van començar a fer com una neteja, poso cometes, val? Molt grans, i va començar a canviar una mica. I després va venir la Ronda de Dalt, que també van començar a fer-me construcció, però quan jo estava allà era un barri... Jo vaig estar molt bé, jo vaig tenir una infància molt estupenda.
0: Però molts descampats, entenc.
1: Molts descampats, però per mi era perfecte, perquè amb els col·legues agafàvem les bicis i teníem muntanya per anar amb la bicicleta, amunt i avall, i estàvem allà feliços campant. I una mica, clar, pues, la urbanització i tot va començar a normalitzar un barri que per mi era meravella. Per tant, Palmava Morta, el Carmel... Vull dir, jo amb la bici podia recórrer tot el nord de Barcelona gairebé sense trepitjar asfalt.
0: I quan de petita et deien, Xavi, tu de gran què vols ser? Tu ja deies actor?
1: No. Jo deia veterinari... més endavant, doncs a mi m'agrada molt tot allò de la natura, biologia, medi ambient... Jo vaig estudiar ciències pures, o sigui, la majoria d'actors i actrius han fet lletres pures. Bueno, ara amb l'ESO tot això crec que és diferent, no?
0: Bueno, però ens...
1: Però els de la meva generació, la majoria feien lletres pures.
0: El talup i el cou ja entenem que funciona diferent.
1: Sí, el talup i diferent. I jo no, jo ciències pures, matemàtica, física, química, biologia. A mi m'agrada molt la biologia. La filosofia, també...
0: I quan surt això de la interpretació a la teva vida? Quina és la guspira?
1: O sigui, jo havia fet, tant a l'Esplai com a l'Institut, havia fet això, com a l'Esplai fèiem obres de teatre i m'agradava, m'ho passava bé. D'extraescolar a EGB ja n'havia fet una mica i la gent deia que se'm donava una mica bé, però tal. I a l'Institut jo vaig estudiar a BUP amb una actriu que es diu Mireia Xalà, que també
0: sí. Suposo
1: que la coneixeu, la Mireia, doncs anàvem junts a classe a BUP. I ella estava muntant amb unes quantes...
0: Però jo la Mireia la feia a Lleida, no sé per què.
1: És que no sé si té família a Lleida, ara no ho sé.
0: Per accent
1: no
0: i tot.
1: Ah, sí? Potser té família a Lleida, no ho sé.
0: Amb accent i tot, sortir a lo cartanyà.
1: Ah, bueno, perquè a lo cartanyà el forçaven una mica l'accent.
0: Es veu que no hi ha actors a Lleida, no?
1: Clar,
0: que han d'agafar de Barcelona a fer de Lleida tants.
1: Bueno, igual en té de família, ara no ho sé. Pues la Mireia i jo anàvem junts a classe i llavors li faltaven nois perquè els nois d'aquella època no volien fer teatre. I ell va dir, jo sé que tu a les playes has fet teatre, vinga, apunta't a fer l'obra amb mi. I llavors vam fer aquesta obra junts al Narcís Monturiol, a BUP, i llavors la rebuda de tota l'escola va ser com molt bona. Jo, de nota, després de la selectivitat, no vaig entrar ni a Medi Ambient, ni a Biologia, ni res, i vaig dir, va, vaig a provar això d'actor, que m'han dit que ho faig bé. Vaig fer les proves a l'institut, no em van agafar, però el cuc del teatre ja...
0: Ja estava aquí dins.
1: Sobretot va ser en aquella setmana de les proves a l'Institut del Teatre on vaig descobrir aquí un món que vaig dir, buah, jo això no ho vull deixar.
0: Jo t'ho preguntava perquè mirant el teu currículum, la primera cosa que fas, que posava allà, és Barrio Sésamo.
1: Sí, vaig fer personatges a Barrio Sésamo. A la televisió espanyola, però a Sant Cugat, feien capítols de Barrio Sésamo, i a vegades venia pues, això, un mag que feia coses amb un globus, o un personatge, un pallasso que no sé què, i vaig fer com 4 o 5 capítols.
0: Però de petit, petit, això?
1: Bueno, petit, petit, no, igual ja tenia 20 i pico
0: anys. Mare, petit, no tenia res.
1: No, petit, petit, no, jo ja et dic que jo de petit, petit, no...
0: Que Barrio Sésamo associava a això a principis
1: no,
0: dels...
1: No, va durar molts anys, va durar molts anys. Ja no era l'Epi, no estava l'Epi, ja estava la Caponata, em sembla, no, o un altre blau que... Ai, qui ho feia, això, el Joan... Hòstia, no recordo. Però ja no estaven els clàssics, era un Barri Sésam...
0: Renovat,
1: que nosaltres ja no hem vist.
0: I el que ha quedat clar, Xavi, és que tu al col·le eres l'último de la fila. Todo

0: Todo el día llovió, de l'último de la fila, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de l'actor Xavi Sáez, que és un tema publicat l'any 1988, que això què, t'enganxa amb què, 13 anyets?
1: Sí, just.
0: Et transporta a aquella època?
1: Sí, molt, no. L'último em porta directament a una època concreta. Sí que després el vaig escoltar amb joventut, però a l'Esplai, al Sant Joan d'Horta, que jo anava, o sigui, des dels 12, o sigui, això em porta dels 12 als 16, aquesta preadolescència.
0: Això era abans, ara la preadolescència és dels 10 als 11.
1: 12, sí. En aquell, no, jo, als 12, mare meva, era molt nen, molt nen.
0: Un pipiolito, no?
1: Molt pipiolito, jo vaig trigar molt a fer el pas. I a part que tinc molts records a l'Esplai de que això que feien, ara no sé si funciona igual, que tu canviaves de nivell i tu eres el petit i estaves amb els grans d'aquell nivell. Després tu eres el gran del nivell, venien els petits, no? Anaves fent com així. Mm-hmm. I jo el meu record més d'aquesta música era quan jo era dels petits i veia els grans que cantaven aquestes cançons i no sé què, i tot era tan especial i jo m'ho mirava com...
0: Jo
1: vull estar aquí, jo vull ser ja... quasi un jove, no? Però, bueno, que ni ho eren ells, perquè tindria 14 anys i jo 13, saps què vull dir? Però jo vaig trigar molt també a créixer i a tal, era com més petitet. I vaig triar el Todo el día llovió perquè ma germana, a l'època, que ella també li agradava molt l'último, ma germana és una mica més gran que jo, 2 anys i mig, quasi 3, i deia que aquesta cançó, la lletra, li recordava a mi de quan jo ja era una mica més gran, de quan jo era una mica més rebelde, amb el caillar, perquè la lletra aquesta és una mica de... no conformar-se, no?, amb les normes o amb lo convencional, no?, i atrevir-se a ser una mica més lliureta. Llavors, sempre això m'encantava a mi, que m'ho digués ma germana.
0: Això t'omple el pit.
1: I llavors, perquè de l'último podria triar moltes, o de los burros i los rápidos, eh? Vull dir que em va d'acompanyar molt i sí que els vaig escoltar molt a l'último.
0: Que la teva pubertat, tu estaves en una colla castellera o...?
1: No. Jo de colles castelleres tenia molt poc contacte. Sí que recordo amb un amic meu, el Lluís Rodríguez, que em va portar, ja fa molts anys, el primer cop que vaig anar a una diada, i reconec que vaig al·lucinar molt fortament, va ser molt emotiu, era molt espectacular, però no vaig tenir un seguiment en el món de les colles castelleres. I arran de la sèrie d'En pubertat...
0: Aquí he mamat
1: molt, a part vam anar tant amb la colla de Gràcia com amb la de Sants, com evidentment els Minyons de Terrassa, que són els que ens han acompanyat. Vaig anar a practicar, vull dir que he fet castells, he après a fer petits pilars, torres, pinya, com col·locar-me...
0: Perquè el teu personatge és el Martí?
1: És president. O sigui,
0: president, cap de colla.
1: Que no cap de colla.
0: Són coses molt diferents.
1: Sí. El president és una mica el director, el gestor, diguéssim, i el cap de colla és qui decideix qui puja al castell, com es fa, però clar, hi ha cap de pinya, hi ha cap de colla, hi ha cap de canalla.
0: Molta jerarquia aquí,
1: Hi ha molts càrrecs i tal, però alhora és un món molt horitzontal, també. És bastant fascinant el món dels castells. I llavors, sí, arran de la sèrie, doncs, clar, n'he après i he parlat tant amb presidents de colla com funciona, i clar, recordo un president, el de Sants, que em va ensenyar el seu WhatsApp, per exemple, i em va dir, busca la meva dona o filla. Havia de baixar 10 o 12 o 15 converses...
0: Clar, i dedicant la vida a això, no?
1: Són 7 dies a la setmana, 24 hores al dia. I tota l'estona eren coses a la colla. Tota l'estona, 7 dies a la setmana, o sigui, és una dedicació més que la feina i a vegades més que la família. El que passa que la família ja està dins de la colla. Llavors, però era escandalós, vull dir, era... I no es cobra, ningú
0: sí,
1: cobra.
0: Sí, és per amor a la colla. Però seria el folclore.
1: Sí. Bueno, hi ha algú que és una barreja perquè és artístic, és folclòric, és social, és comunitat... evidentment ja has de creure i t'ha d'agradar molt perquè són mínim, normalment van 3 dies a la setmana al vespre de 8 a 10 quan la gent ja ha acabat de treballar a les escoles van allà, o sigui...
0: Sí, formar part de la teva vida.
1: Formar part absolutament de la teva vida i la gent que li agrada i està molt dintre és quasi una filosofia de vida, absolutament.
0: Que tornant a la teva pubertat o a la teva joventut, sí. Ara ens deies, no? Fas les proves a l'institut, sí. No entres, però et quedes ja dient, jo vull fer això. I com tanta gent que no entra, acaba el col·legi del teatre,
1: exacte.
0: Que és la versió reduïda de l'institut.
1: Sí. I no pública,
0: exacte. Però sí que et permet treballar perquè els horaris...
1: Sí.
0: T'ho permeten.
1: Exacte.
0: I quan surts d'allà ja entres a la cubana?
1: Just quan faig tercer de col·legi, diguéssim, ja m'agafa la cubana. I, però jo no deixo d'estudiar del tot. Jo vaig anar combinant les meves primeres feines i que vaig tenir sort en aquest aspecte, perquè abans d'acabar, teòricament, que són 3 o 4 anys, si agafes com un circuit normal del PAC del col·legi, i abans d'acabar ja entro a la cubana per fer Melodijo Pérez, no sé si us en recordeu.
0: Telecinco,
1: Melodijo Pérez, que estuvo en Mallorca.
0: Bueno, en David Fernández.
1: Juan Rabonet.
0: Es fa aquella transició dels Corbachos, sí, Santis Millans, a aquesta nova generació on esteu vosaltres.
1: Sí, que ja hi era, el Santi, el José, encara hi eren, la Elira Anzo, la Cati Solivelles, o sigui, ja la gent antiga i els nous que arribem ens fusionem.
0: És on confluïu.
1: Sí, on confluïm al Melodijo Pérez, perquè ells encara estaven fent la gira de Cegada de Amor. Llavors, mentre la Cegada de Amor encara estava viva, comença tot... Perquè el procés de Melodijo Pérez va ser increïble, eh? Vull dir, hauríeu de veure la nau que tenien de vestuari, de caracterització, com busquem els personatges amb pròtesis a la boca... Bueno, aquesta cosa tan cubana. Va ser fascinant. I, per tant, ens vam conèixer molts allà, que després molts hem anat tirant, mira, però això, el David Fernández o el Juan Rabonet, o tanta altra gent, hòstia, se fot tants anys, mare meva, me lo dijo Pérez.
0: Ens fem grans, sí.
1: I ens fem grans. I jo vaig seguir combinant, eh? El col·legi i altres coses. Després vaig estudiar amb el Manuel Lillo, la Chiqui Berrondo, cursos més amb el Marc Martínez o el Rigola quan portava la Bienal de Venècia, doncs també de cop feies més cursos. Jo he anat intentant anar fent cursos, però sí que és veritat que un cop comences a treballar molta feina, ja sobretot treballes.
0: I després ja toca la companyia de Marta Carrasco, no? Sí. Que és la que comentàvem abans.
1: Sí.
0: Un actor barrejat entre ballarins, nominat al Premi Max, sí, a millor intèrpret, que aquest vas estar nominat i no el vas guanyar. Ara va haver-hi un premi que sí que vas estar nominat i el vas guanyar.
1: Quin?
0: El de Marit de la Júlia.
1: El Marit de la Júlia?

0: Como el viento de Pedro, amb la col·laboració de Santiago Auserón, sonant al llapis de memòria del Xavi Sáez, una cançó que et connecta a la Júlia, que ara deies la Júlia és la teva dona.
1: No, ja ho sé, però quan m'has dit un altre premi, diu, el marit de la Júlia està pensant en obres de teatre, perquè hi ha una obra de teatre, que és la senyoreta Júlia,
0: de
1: l'Steinberg, i dic, hòstia, jo aquesta obra la vaig fer, m'han donat un premi per això, i per això he dit, com?
0: No, el premi que tens és la teva Júlia.
1: I tant premi, el gordo de Navidad, mare meva, sí, i a part aquesta cançó, que va sonar al nostre casament, vaig enganyar a uns quants col·legues perquè la toquessin en directe. Llavors, just abans de la cerimònia, que a part també ens la va... O sigui, no, la cerimònia va ser abans de casar-nos legalment, per entendre'ns. Llavors vam fer tot un peripé de cerimònia on els col·legues també la van tocar en directe. Va ser a part d'aquests casaments que surten tots rodons i que va ser una festa com increïble, meravellosa, divertidíssima. I que va ser gràcies a la Júlia també que la vam fer, perquè jo era el típic senyor ranci que diu jo no vull festes grosses.
0: L'actor tímid, no?
1: Sí, jo sóc d'aquests que a mi tant l'aniversari com depèn quina festa on jo em poso al centre estic incòmode. I jo ja estic tot el dia a l'escenari o ja estic al centre. Llavors, amb lo privat sóc una mica ranci amb festes i tal. I realment això sí que li he agraït sempre i encara li dic de que verdaderament va ser una festa meravellosa, increïble, on va molar tant portat amb amics i amigues a les dues bandes, famílies i tal, que sortís tot rodó, i va ser molt especial i molt maca, i llavors aquesta cançó, a part de que em vincula amb ella, perquè el de Pedro pues, ens va com juntar, igual que l'Into My Arms del Nick Cave o altres cançons, tenim moltes més cançons que ens uneixen, aquesta, com representa el dia del casament i que va ser tan bonic aquell dia, per això l'he triat, m'encanta escoltar-la a part.
0: La Júlia també forma part del món teatral.
1: Ella és productora teatral, sí.
0: És un món endogàmic, aquest
1: sí,
0: el teatre.
1: Sí, però no és actriu, que és molt diferent. I llavors, podem parlar de feina, però no estem tot el rato parlant de nosotros i de les interpretacions. Llavors, podem parlar de la feina des de dues mirades diferents i així ens enriquem mútuament, però a part els dos som molt, que tampoc parlen tot el dia de feina a casa. Mm-hmm. Vull dir, per sort també tenim les dues nenes que ens donen guerra i batalla
0: parlar.
1: Per parlar de moltes altres
0: coses. I com us vau conèixer, Xavi?
1: Treballant.
0: A quina producció?
1: Amb l'Esmorz amb mi, l'obra de teatre de l'Ivan Morales.
0: Sí, que va fer pel·lícula
1: que
0: després.
1: Que va fer pel·lícula després. Ella va entrar més tard, perquè la producció va ser com una coproducció amb la Beckett i tal, i després quan va haver-hi la gira de Les Morts amb mi, ella va entrar en producció i allà va ser quan ens vam conèixer. I a poc, pues, el roce hace el cariño, i fins ara.
0: I mira, dues
1: fins
0: filles.
1: Ara, dues filles, i moltes bones cançons.
0: Doncs Xavi, hem arribat al final del teu llapis de memòria.
1: Perfecte.
0: I ara et toca dir amb què, o triar, amb quina cançó tanquem.
1: Ah.
0: Podem tancar amb Master of Puppets de
1: dura,
0: Metallica
1: oh.
0: O Échale, d'un grup que té un nom
1: sí.
0: Meravellós com és Màrtires del Compàs.
1: Acabem amb els Màrtires,
0: doncs
1: millor.
0: Acabarem amb Échale, de Màrtires del Compàs. I a mi em queda dir-te, Xavi Sáez, que ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons.
1: Pues el plaer ha sigut meu, m'ha encantat, no esperava que l'entrevista fos tan entretinguda i t'agraeixo molt, que mira, m'he desfogat aquí parlant de mi
0: una
1: tanta
0: meravella.
1: Estona. Meravella, gràcies, companys.
0: Amparo Pérez a la producció, Oriol Vila a la web, Manel Sáez i Pol Llergo, un fitxatge nou que
1: un Sáez, també.
0: A la tècnica.
1: Hola, Sáez.
0: Què és Sáez?
1: Sáez. A Saif, Saif
0: bueno,
1: i Saif.
0: Ara ho parleu vosaltres, que he de dir-li adéu als nostres oients, que tingueu molt bona tarda i recordeu que ens retrobem demà a partir de 3 de la tarda per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Us quedeu amb aquesta gent, amb los Màrtires del Compàs. Guitar.

0: Avui, al balcó, Mònica Planes i la seva crítica de Se tiene que morir mucha gente. I després, l'experta en ciberseguretat, Selva Orejón, ens explica com es detecten els nous dispositius per copiar a la selectivitat.
1: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.

0: Les 7, Joan Bofill, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Anna.
0: Jaime Palomera, com estàs?
2: Bé, cansat, tornant de Mallorca.
0: Vens estiuenc, eh?
2: Sí, ja.
0: Ja està, però ull que canviarà el temps. En Jaime, ja ho sabeu, és antropòleg, investigador a Hidra, i ve els dimarts al balcó per parlar d'habitatges, al nostre article 47. Avui estem explicant a Circ Catalunya que cada vegada vivim en pisos més petits. A finals de l'any passat, els pisos de menys de 45 metres quadrats van representar el 15% dels nous contractes de lloguer. Això és un de cada 7 pisos, una xifra que no para de pujar. Ferran Dalmau, com estàs?
3: Hola, Anna, bona tarda. Sí, mira, en concret ha augmentat 6 punts respecte al 2024. Estem parlant dels nous contractes de lloguer a Barcelona ciutat. Quan aquests pisos, els pisos de menys de 45 metres, representaven a finals del 2024 el 9% dels nous contractes. I ara són, com has dit, el 15%. Uh-huh. És un augment molt significatiu en un sol any, perquè són 6 punts en només un any. Ho mostren dades de l'Institut Català del Sòl, que hem analitzat aquí a la SER.
0: Has baixat amb totes les gràfiques, he vist.
3: Sí, he baixat amb les gràfiques perquè, a més, és molt significatiu. Clar, els oients no la poden veure, però mira com fa la pujada radical.
0: Sí.
3: Els pisos de menys de 45 metres a la gràfica, mentre que tots els altres baixen.
0: Baixen. Sergi, com estàs?
4: Hola, bona tarda.
0: Quants metres té el teu pis?
4: Doncs són, crec que 25 metres quadrats.
0: 25 metres quadrats. Això ja es dispara de tot. Té terrasseta, com a mínim?
4: Perdona?
0: Té terrassa?
4: Té terrassa, té un petit balcó que dona un pati interior, llavors està col·locat entre dos blocs, no?
0: Com està organitzat un pis de 25 metres quadrats? És un sol espai o fins i tot tens alguna habitació?
4: Bueno, és una habitació... Bueno, entres quan surts de l'ascensor, no? Entres per una porta normal, un replà, llavors tens el que seria l'antic rebedor i allà tens la divisió de dues portes, no? Entres i tens una sala d'estar amb la televisió, el sofà i la taula per dinar, sopar, i després tens una cuina que és força petita, però bueno, funcional, un lavabo, i l'estança principal està dividida per una corredera que s'ha improvisat, i llavors tens un dormitori.
0: 25, eh? Ho hem entès bé, eh?
4: Sí, 25, 25.
0: 25. Quan pagues, Sergi?
4: Doncs són 850 euros al mes, més despeses. És a dir, que al final la mitjana és d'uns 900 al mes, sí.
0: El pis ja era així de petit, d'inici?
4: No, el pis, de fet, el de davant, tinc entès, no he entrat mai, no?, del pis dels veïns, però tinc entès que és més o menys de les mateixes dimensions. És a dir, estem parlant de pisos d'uns 60 metres quadrats, que eren de 60 metres, uns 65 màxim, comptant les terrasses, però llavors s'han dividit per igual i s'han fet de 25 i 25.
0: És a dir, era un pis de 50 metres quadrats que l'han dividit.
4: Exacte.
0: I mira, 900 per una banda, 900 per l'altra. Té cèdula d'habitabilitat?
4: Tinc entès que no, perquè no consta la carta cadastral. Això és el que vam constatar quan vam parlar amb la propietat.
0: I contracte sí?
4: Contracte sí que tinc.
0: I factures són pel teu pis, no t'arriben dividides?
4: Les factures és un tema curiós, perquè jo això no m'ho havia trobat mai en altres pisos o en altres ciutats on havia viscut, no? Que les factures estan en comú en el mateix entre els dos pisos. És a dir, que arriba una sola factura pels dos mateixos pisos. De cada divisió en surt una sola.
0: Ulls com a plats té Jaime Palomera que va fent. No pot ser, no pot ser. És legal això, dividir el pis i fer-ne dos?
2: Aviam, anem per parts. Sergi, o sigui, un habitatge a Catalunya no pot tenir menys de 36 metres quadrats. És a dir, és el que diu la normativa urbanística, i dius que la teva casa fa 25 metres?
4: Exacte, 25 metres, si no comptem la terrassa, però la terrassa estem parlant de... a 3 metres quadrats. Vull dir, és una terrassa que pots fer 3 o 4 passes, no pots fer-ne més.
2: Mm. Bueno, evidentment que no té cèdula. Quan t'han preguntat si tenia cèdula,
0: sí,
2: jo li deia que no amb el cap.
0: Era retòric.
2: Alana, no, clar, era retòric, perquè no en pot tenir, no en pot tenir perquè no compleix amb la normativa. Per tant, estàs en un habitatge, això, que és il·legal. Per tant...
0: Però n'hi ha molts, com aquests, ara... Clar, aquest és un cas extrem, eh? Mira, aquesta, de fet, aquesta és una de les raons de l'augment de pisos tan petits. Els inversors trossegen blocs sencers per fer més habitatges. En Ferran, tu has parlat amb l'Ivan, per exemple.
3: Sí, he parlat amb l'Ivan, que també és un... És, ell no, concretament, però en el seu bloc està passant una cosa similar, no tan extrema com la que explica en Sergi, però ell viu al Poblenou, a Barcelona, i una família que ha heredat, de fet, el bloc sencer, està agafant els dos pisos que hi ha a cada planta i de dos pisos n'està fent tres. De manera que està fent una reforma en el que treu metres dels dos pisos per convertir-los en tres. Aquest és l'Ivan.
1: La meva planta estic bloquejant, no? Perquè, clar, no poden trossejar el meu pis encara, perquè com estic aquí visquint, però totes les plantes estan acabades, excepte la meva.
3: Sí, és curiós perquè tu veus una planta d'aquest bloc i veus hi ha les tres portes noves construïdes, en canvi veus la seva planta i hi ha una porta nova del pis que ja han pogut acabar a l'esquerra, la seva porta intacta a la dreta i al mig ja hi ha construïda la que serà la tercera porta, però encara no li han pogut agafar part del pis perquè ell encara no ha marxat i per tant no l'han pogut construir. Per això diu que està bloquejant. Així estan convertint dos pisos de 80 metres en tres de prop de 50, 45, 50, 55, més o menys, tres pisos reformats, que són més petits que els que hi havien, però que lloguen més cars.
1: He pogut parlar amb una de les veïnes que estan pagant 1.700. Jo estic pagant 730.
3: Clar, de 730 per un pis de 80, de 1.700, evidentment, l'Ivan m'ho deia i segur que en Jaime ho confirma, això és per sobre de qualsevol topall de preu, s'hauria de mirar amb els, la pàgina web, però 1.700 euros per un pis de 45 metres, d'entrada ja és fora. I tu deies que de pisos de menys de 36 no hi pot haver cèdula, sí. Jaime, però és veritat que les dades, per exemple, dels notaris diuen que s'estan venent i comprant al voltant de 1.000 pisos de menys de 30 metres. Per tant, n'hi ha d'haver uns quants sense cèdula, però que bé que hi viu algú de manera totalment irregular.
2: Sí, sí, o sigui, aviam... efectivament, que abans m'ho preguntaves també, Anna, està passant que hi ha un procés gradual de divisió, subdivisió d'habitatges. Tenir terra i cases, edificis, a bona part de Catalunya és molt atractiu per qui té diners, per qui vol invertir i treure rendibilitats molt altes. Imagina't si a sobre, doncs, en comptes de cobrar un lloguer, en cobres dos o tres, perquè subdivideixes i, per tant, el que estàs fent és que per cada metre quadrat treus moltíssims diners més, no? Però tenim una normativa, per sort, que encara s'ha de complir i, per tant, aquí estem parlant de casos molt...
0: És a dir, la normativa
2: molt...
0: què diu de la divisió de pisos d'aquesta manera?
2: No, respecte a la divisió, es poden subdividir els habitatges... Jo dic que el que està molt clar és que el nombre de metres quadrats mínim és el que he dit abans.
0: Sí, 36 metres quadrats.
2: Sí, aleshores, es poden subdividir els habitatges? Sí, però has de seguir complint amb la normativa. I això què vol dir? Doncs, o sigui, el resum seria que ha de ser habitable la casa. Ha de tenir una sala d'estar menjador, ha de tenir una cuina que pot ser independent o integrada, ha de tenir un bany, és a dir, un quarto de bany
0: complet. Tot això ho té el Sergi,
2: complet.
0: Això ens ho ha dit.
2: Sí. Bueno, tot això ho has de tenir. Després, totes les habitacions principals han d'estar ben ventilades i il·luminades. Això vol dir que poden donar a exterior, però també pot ser a un pati de llums, però que compleixin les condicions. No. Tot això ho ha de complir, no? Aleshores, sí, es pot subdividir un habitatge mentre allò que en surt d'aquell habitatge siguin habitatges en plural que segueixen complint amb la normativa i que són sobretot
0: lloguer,
2: habitables.
0: No?
2: I, per suposat, el preu. Aquí hi ha... Clar, heu dit moltes coses, no? Però en el cas del Sergi no compleix la normativa perquè és massa petit. En el cas de l'edifici de l'Ivan, doncs hem parlat, us he sentit, no?, que dèieu que algun dels habitatges s'està cobrant un habitatge de 45 metres quadrats,
0: dit, no?
3: 1.700 euros.
2: Difícilment compleixi amb la regulació de preus vigent. I després caldria veure amb aquestes subdivisions si segueixen sent habitables. Què passa? Que en general hi ha molt poca inspecció en el món de l'habitatge. En el món del treball tampoc és allò de que els inspectors estiguin anant a les empreses cada dos per tres, però existeixen les inspeccions. Amb habitatge és una cosa extraordinària que passa quan es posa una denúncia i hi ha molta pressió.
0: Hi ha d'haver un veí que truqui
2: sí,
0: i digui...
2: Exacte, i que, per exemple, posi una denúncia, etcètera, etcètera.
5: Però a l'hora de signar un contracte de lloguer, que es registra, entenc, a l'Institut Català del Sòl, no s'entén que s'ha de certificar que, amb documents oficials que aquell
2: pis... Això...
5: aquell pis compleix les condicions
2: d'aquesta cèdula. Un habitatge sense cèdula,
5: clar, ja
2: no, que ja... està incomplint. Aleshores, jo
5: I
2: no sé...
5: I es pot fer un contracte, si això... així.
2: Pots fer el contracte, el que passa és que segurament no s'ha dipositat la fiança al registre de fiances de l'Institut Català del Sòl, que és el que dius.
5: Clar, clar, clar.
2: És veritat que sabem, estimem, que els pisos, o sigui, aquells contractes de lloguer que estan dipositats, que la fiança està dipositada a l'Institut Català del Sòl, són el 80%. Hi ha un 20% de mercat negre, suposem que és mercat negre perquè ni registra la fiança i probablement no es declaren, i aquí segurament entren aquestes casuístiques, aquests casos.
0: I després que en Sergi estàs pagant 850, que dius són 25 i no vols tocar res perquè estàs bé, no? Sergi?
4: És que res, perquè ara mateix la ubicació és bona, per clar, feina clar. Em va bé, però...
0: No t'autodenunciaràs.
4: És la incertesa que et dona el fet de sortir d'aquí, que t'hi trobaràs després, no? Mm. Mm.
0: Perdoneu que abans l'Ivan, a més té una situació rocambolesca també,
3: sí,
0: perquè estava a punt de ser desnonat.
3: Sí, de fet, ara tenim una notícia d'última hora, que és que s'ha suspès sense data aquest desnonament. Això és últim,
0: per què l'havien
3: última hora.
0: De desnonar?
3: L'havien de desnonar, perquè clar, això és una cosa que quan parlem de trossejar els pisos, no ens hem d'imaginar que trossegen pisos buits, sinó que són operacions en què hi ha uns veïns vivint allà, amb uns contractes de tota la vida, a vegades fins i tot això passa en el bloc Papallona, per exemple, que són contractes que en el seu moment eren verbals. I el que fan els inversors és expulsar els veïns que hi havia per poder dividir els pisos a posteriori. O sigui, no és tinc un edifici buit i en comptes d'oferir-lo amb 10 pisos l'ofereixo amb 15 pisos. És faig fora els veïns d'aquests 10 pisos per convertir-ho en més pisos. En el cas de l'Ivan, ell estava allà vivint i el seu contracte ha expirat. Ell vol continuar pagant, fins i tot està disposat a negociar per si pujar una mica la quantitat, però vol continuar pagant per quedar-se allà, però és que ni tan sols s'han assegut a negociar amb ell. No li donen cap altra solució que no sigui marxar o assumir un dels pisos que quedi petit amb el preu que diguin. I ara, l'última hora és aquesta, que un jutge ha decidit suspendre sense data el seu desnonament precisament per això, perquè diu, en el cas de que el propietari és un gran tenidor, està obligat a anar a una mesa d'intermediació amb el llogater abans de poder-lo fer fora.
2: Doncs
3: això
2: des d'aquí, no? una abraçada a l'Ivan, que avui deu respirar més tranquil.
0: Home, i tant.
2: Una mica més tranquil.
3: Avui he estat dins del seu pis i ja tenia, de fet, les capses preparades per empaquetar les coses. O sigui, clar, estem parlant que parlem de noms concrets, o, bueno, en Sergi sí que el tenim aquí, però...
0: Que sempre ens ho diu, en Jaime sempre diu, és que no, els grans tenidors o els fons d'inversió no saben de noms, no tenen noms.
2: No, són xifres en un Excel i són unitats, béns, que simplement tenen una rendibilitat potencial molt elevada i el que fa nosa és qui viu, no? Mm. De fet, una cosa interessant és per què hi ha molta... Podem parlar-ne segurament ara, eh? Però per què hi ha molta microdivisió de pisos? Sí. Bueno, segurament tu tens...
0: Mira, deixa-m'ho dir. El que diuen els promotors immobiliaris és que el motiu que els pisos siguin ara més petits és que estem en una realitat diferent. Que el ràtio per persones per pis ha baixat de gairebé 3 a 2 i que ja no fan falta tants metres quadrats com abans. La Montserrat Junyent és la presidenta del Col·legi d'Apis.
6: Les típiques famílies que eren de 4, doncs ara són de menys.
3: Sí.
0: Tal qual. 5 segons, ja ho explica. És així?
2: És veritat que hi ha hagut un canvi demogràfic i que cada cop tenim més gent que és, o sigui, més llars d'una persona o dues.
0: Però això no vol dir que haguem de... No?
2: Hi ha un canvi demogràfic i, per tant, sí que pot voler dir que, per exemple, hi ha persones que, ja sigui soles o amb una parella o amb un amic, vulguin viure en un habitatge de 45 metres. Per donar un... No, això és una mida una mica més digna que no pas 25, no? Per tant, això existeix i ciutats com Barcelona és molt evident el canvi. El que passa, i el que us deia abans, és que hi ha un canvi demogràfic i al mateix temps hi ha una pressió enorme de diner que busca rendibilitats molt altes i que el que li interessa és justament fer aquest tipus d'operacions on no és només subdividir i que la gent visqui amb menys espai, sinó sobretot que hi hagi molta rotació. Quan la gent viu en tan poc espai, normalment, a no ser que li passi com al Sergi, hi haurà un punt on, diguem-ne, que ja no estàs bé. I sovint el que s'ha intentat és subdivideixo els habitatges i faig contractes temporals perquè així converteixo aquella casa en un actiu líquid. Què vol dir un actiu líquid? Doncs que constantment puc pujar el preu, el puc actualitzar, perquè com que canvien els veïns, canvia qui hi viu, jo puc de sobte fer un contracte nou amb un preu molt més elevat. En realitat, tot això que alguns anomenen co-living, flex-living, és una manera, de una paraula per fer atractiva una forma d'extracció de rendes bastant, bastant
0: salvatge. Clar, però
2: salvatge.
0: El topall del lloguer no hauria de permetre.
2: Ara hi ha una regulació a Catalunya, tenim no només la regulació de lloguers que ja teníem, sinó que des del mes de desembre de 2025, doncs totes aquestes formes de lloguers de temporada tan precàries estan més controlades, però se'n segueixen fent moltes. Perquè el tema és que aquest tipus d'inversor el que busca és, no busca un veí, no busca persona que arreli, busca individus de pas.
0: Clar.
2: I això, no només, ho hem parlat alguna vegada, no només posa en perill o posa en risc a la persona que viu en un habitatge, sinó que posa en risc la comunitat i el teixit veïnal.
0: L'arrelament, el
2: barri. Jo crec que hi ha un consens, no? Que això no és sostenible.
0: Que això no va bé. No li hem preguntat a en Sergi. Sergi, aquests 25 metres quadrats els comparteixes amb algú?
4: Doncs sí. Jo els comparteixo amb la meva parella i clar, es queda petit.
0: I clar, us trobeu a cada moment. No hi ha, no tens aquell moment de dir, un moment que vull pensar. Això no és
4: bueno,
0: possible.
4: Exacte, no, sobretot pel treball, no? És a dir, si he de treballar des de casa, no? O els dos coincidim a casa, doncs no tenim aquell espai per poder teletreballar tranquil·lament, no? Perquè al final sempre t'estàs incordiant d'alguna manera. Llavors això també d'alguna manera afecta el

0: habitatges o de mínim 160 metres on hi viu una persona de la generació baby boomer sí. que els seus fills ja han marxat. Els anglesos els diuen empty nesters. Empty nest vol dir que el niu ha quedat buit perquè els polluelos han volat, no?
1: Sí.
0: I
1: gràfic.
0: El pare o la mare han quedat vivint sols a la casa, un habitatge de 160 metres que se'ls hi fa enorme, que la majoria de les habitacions estan buides, doncs aquí sí que hi ha la possibilitat, a través d'acords i de programes públics, de convertir aquests pisos de 160, doncs, per exemple, et surten dos cases de 80 metres quadrats. Això es pot fer. Hi ha determinades zones, determinats barris, on hi ha una concentració d'aquest tipus d'habitatges.
1: Estem parlant de 200, 160 metres.
0: Al barri de Gràcia hi ha determinades zones, sí. si parlem de Barcelona, també algunes parts de la zona més alta. Això s'està fent, eh? A Anglaterra s'estan plantejant aquest tipus de programes, en altres països també.
1: I aquí?
0: Aquí s'ha intentat alguna vegada, però no s'ha fet amb prou determinació. I sí que, aquí sí que hi ha la possibilitat, com deies, d'augmentar oferta assequible, fent acords entre l'administració i els propietaris d'aquests habitatges tan grans i diuen, mira, jo et dono aquests diners i un dels habitatges potser el convertim en un habitatge protegit i assequible. És a dir, que d'una casa gran pots treure nous habitatges protegits. Clar, tot això, jo ho dic aquí tranquil·lament i segurament qui ens pugui estar escoltant dirà, ostres, no és gaire popular plantejar a la gent, doncs mira, aquesta casa, que és la casa de la teva vida, de la teva família, anem a subdividir-la.
1: No, però estem pensant en algú que vol dividir-ho igual pels seus fills, l'altra meitat.
0: Sí, hi ha un tema de la gent gran que la teva realitat va canviant i aquella casa que tenia sentit quan tenies fills, a casa, quan els tenies amb tu, doncs ja no s'adapta a la teva nova realitat vital i et va bé canviar-te. Clar, justament els països amb sistemes d'habitatge públics de lloguer grans, l'administració, quan et fas gran, t'ofereix canviar-te de casa. En plan, te'n vas a un edifici amb l'habitatge més petit, ara que ja no, ets gran i ja no tens els fills a casa, però és un edifici amb més prestacions per gent sènior. I en canvi aquí ens trobem com que és un habitatge de propietat, canviar-se de casa és molt més complicat, vendre-se-la, etc. Jo crec que aquí l'administració ha de ser audaç i començar a pensar què fem amb els habitatges molt grans. Aquests sí que els podem subdividir i tenir nova oferta. Ara bé, els que tenen 60 metres, com dèieu abans, un habitatge de 60 metres ja no el pots fer més petit del que és.
1: No. Sergi, us quedareu aquí un temps.
2: Doncs la previsió és que sí, perquè el contracte era de 2 anys, perquè si te'n vas abans de l'any, abans dels 2 anys et penalitza i has de pagar una quantitat equivalent a un mes de lloguer. Llavors, bueno, ja estic estudiant algunes possibilitats de cara a complir aquest primer any de lloguer a l'agost.
1: Doncs...
2: No, i ja començaré a mirar alguna coseta.
1: Sergi, moltes gràcies per compartir el teu testimoni i res... com millor us porteu, millor, ja ho saps.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Una abraçada.
3: Jo també li volia preguntar a en Jaime que una altra de les coses que deia des del col·legi d'APIS, que t'han dit a tu, Ferran, no? Que és que el fet de que hi hagi cada vegada pisos més petits, això pot arribar a distorsionar el preu mitjà del lloguer, que és a dir, que no és que hagi baixat, sinó que cada vegada hi ha pisos més petits amb el qual el preu que es paga pel lloguer és relativament més baix.
0: Amb això tenen raó. És a dir, que si tu tens cada cop més gent vivint en pisos petits i, per tant, la mitjana de preu doncs està... Bueno, clarament hi ha un augment de preu, o sigui, en els pisos més petits. Però és pel que us deia abans, tampoc és estrany, és perquè l'estratègia consisteix en subdividir i treure més pel metre quadrat. I pot passar, efectivament. Això no treu que tenim a centenars de milers de persones vivint de lloguer a Catalunya que des de fa un parell d'anys no li poden pujar el preu de lloguer i en alguns casos li han de baixar i això també està passant. Però sí, són dues dinàmiques perfectament compatibles.
4: I que a més la superfície mitjana dels nous contractes de lloguer ha baixat en 3 metres, és a dir, de 74 metres a 71 a Barcelona ciutat. Vull dir que sí, és una realitat i que en casos concrets es veu claríssim, però que les afectacions del preu no només s'expliquen perquè els pisos siguin més petits, perquè en realitat, tot i que 3 metres ja és una diferència, però no estem parlant de que de sobte la mitjana dels nous lloguers són 20 metres menys que abans.
0: Exacte.
1: Abans que marxis, Jaime, en 2 minuts, el sindicat de llogateres ha publicat un vídeo que ens ha despertat preguntes.
5: Mireu, hem rebut aquesta carta. A partir d'ara li hem de pagar lloguer a l'agència tributària. I això per què? New Amsterdam Developers, el fons que va comprar el nostre edifici, deu 224.000 euros a Hisenda.
6: Us sona New Amsterdam? Són els mateixos que

0: Van fer fora el Xema del carrer Sant Agustí per fer-hi co-livings.
1: Els mateixos que volen desnonar el bloc Papallona i estan causant danys a un edifici modernista, patrimoni cultural de la nostra ciutat.
0: Els mateixos que fa una setmana van desnonar l'Eulàlia i els seus tres fills.
2: Fan hores il·legals...
3: Jaime, la pregunta, o sigui, pagar l'agència tributària perquè la propietat, és a dir, el fons d'inversió, deu diners, és normal?
4: O sigui, entenc que la situació és que no paguen el lloguer a la propietat, al fons d'inversió...
3: Sinó que l'agència tributària els demana perquè té un...
4: Sí, sí, això pot passar. I és una... Bàsicament el que està passant és que no estan complint les seves obligacions i l'Estat té aquesta potestat.
3: I és obligatori fer-ho, has de pagar Hisenda.
4: O sigui, has de seguir pagant el contracte de lloguer.
3: Qui surt beneficiat amb això? Hisenda?
4: És interessant, per això. No conec el cas a fons, no sé molt bé què és el que ha passat.
3: Hi haurem de posar un article,
4: Sí, no sé què és el que ha passat, però hi ha un tema també amb els fons, i és que, en general, tenen problemes de gestió molt grans. És a dir, adquireixen habitatges per tot arreu, i aleshores els que gestionen l'empresa fan un seguiment potser molt pitjor del que faria... doncs una immobiliària o un intermediari que està potser més a sobre, no? I això ho dic perquè la pregunta és com hem arribat a la situació on un fons que ja es beneficia d'enormes ajudes fiscals i que paga menys impostos que qualsevol empresa, tampoc paga els impostos que li toquen, no? I això pot tenir a veure amb el que us dic. Quan Blackstone aterra a Catalunya i comença a adquirir però blocs de pisos, no?, a Mansalva, doncs una de les coses que li passa és que els llogaters es queixen de que no hi ha ningú a l'altra banda del telèfon perquè no poden gestionar tot aquell estoc. No sé si és el que està passant amb aquest fons, però clarament parla d'una mala gestió.
3: En parlem un altre dia.
4: Com vulgueu.
3: Jaime Palomera, gràcies.
4: A vosaltres.
3: Un article 47 més. Ferran Dalmau, gràcies per aquestes dades estadístiques, gràfiques...
5: Sí, mira,
3: i per explicar-ho al balcó.
5: Per voler-les explicar a tothom.
3: És el que toca. Gràcies, Palomera. Joan, què està passant i què recollim del dia?
6: Doncs mira, la polèmica sobre l'ús del català durant la visita del Papa, en concret pel fet que no hi hagi previst que el pontífex digui res en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, que és el moment més important de tota aquesta visita. Fons del Departament de Justícia de la Generalitat confirmen que estan intentant que això canviï, asseguren que ho estan fent de forma discreta, parlant amb l'Església, tot i que la darrera paraula, asseguren, la tenen des del Vaticà. Públicament el govern s'ha esforçat a veure-hi el got mig ple.
7: La visita en si mateixa ja mostra aquest interès i aquesta estima pel país. Sí que, efectivament, doncs, s'ha traslladat aquesta importància del català en el país, com no pot ser d'altra manera, i el que dic és que hem percebut aquesta receptivitat i sensibilitat.
6: Destacava la consellera Sílvia Paneque que la cerimònia de la Sagrada Família i també la resta del viatge hi ha altres moments rellevants en què el català sí que estarà present, sí que el pontífex parlarà en català. El president del Parlament, Josep Rull, també ha fet gestions amb el Vaticà, els bisbes catalans també, per insistir en la importància que es parli català en aquesta benedicció, i des de l'oposició ho critiquen aquesta falta de català en aquest moment clau. Són Esther Capella d'Esquerra, David Cid dels Comuns i Salvador Vergés de Junts.
8: Estic convençuda que el govern de la Generalitat farà tot allò que calgui i més perquè passi, i que Esquerra Republicana exigeix que sigui així.
9: I per tant, reclamem al govern Illa que actuï, i evidentment que sí, nosaltres farem totes les accions que estiguin al nostre abast per també poder reconduir aquesta situació inexplicable.
10: Estem a Catalunya, la nostra llengua pròpia, com diu l'Estatut, és el català, doncs jo crec que seria un gest de respecte.
6: I els corrents més catalanistes de l'Església assenyalen la Conferència Episcopal Espanyola com a responsable. El president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat és Joan Maluquer.
11: La benedicció de la Torre de Jesús ja s'han preocupat perquè fos únicament en castellà. La qual cosa, doncs, home, em sembla que contravé la personalitat d'aquí, del mateix que ho dic. Jo crec que no s'ha defensat prou bé. Hi ha hagut una incapacitat per defensar-ho.
6: I la del català és una polèmica, però l'altra és el que costarà econòmicament aquesta visita a les arques públiques, perquè hem sabut que Catalunya i les Canàries pagaran el 20% del que costi aquest viatge del Papa, i en canvi a Madrid no es pagarà res, només es cedirà espais i serveis. Ho ha explicat Fernando Jiménez Barrio Canal de la Conferència Episcopal Espanyola.
2: Hay un 20% del presupuesto que estimamos que lo van a cubrir administraciones públicas, fundamentalmente me estoy refiriendo a Canarias, ustedes ya lo conocen, y a Cataluña, que han querido contribuir de una manera efectiva, monetaria.
6: La visita del Papa costa 25 milions d'euros a tota Espanya. Canàries en pagarà 3 milions i Catalunya, el govern de la Generalitat, hi farà una aportació d'1,6 milions. Li han preguntat al govern i ens asseguren que el que faran és fer una transferència de diners a l'arquebisbat de Barcelona, d'1,6 milions. El govern diu que és un pressupost que va vinculat a la taxa turística. I aquí hem de deixar de banda el que costarà el dispositiu de seguretat per tots els dies de la visita, obrir gratuïtament l'estadi olímpic, que costa uns 70.000 euros, i també el que es gastarà l'Ajuntament, per exemple, en col·locar pantalles gegants, altaveus, punts de llum. De moment, l'únic partit que ho ha criticat són els comuns, que l'Ajuntament ja han registrat una pregunta per saber quant costa també això a les arques municipals. I de la crònica política, avui a les jornades del Cercle d'Economia hi ha hagut una conferència amb tres presidents autonòmics: Catalunya, Galícia, País Basc, PSC, PP i PNB. Això ha dit el president català sobre una hipotètica moció de censura a Pedro Sánchez.
12: No veo una alternativa conservadora, veo una alternativa por la influencia de Vox involucionista. Pues que quieren desmontar el sistema autonómico, recentralizar todo, homogeneizar todo, y esto no es el sentimiento muy mayoritario de la ciudadanía. Y quien juegue con esto, la formación política que juegue con esto, Cataluña no se lo perdonará.
6: Y Manuel Pradales, el Endacari, ha dicho això.
13: Desde luego estamos en un momento muy complicado de la legislatura española, es así, hemos sido muy claros al respecto, pero hay que mirar más allá de el hoy. A mí me interesan otras cuestiones que has de llegar a ese potencial escenario.
6: I això després que al matí hi fos en aquest cercle el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb la seva proposta d'una moció de censura instrumental. Junts per Catalunya ja li ha contestat, això ha dit Jordi Turull a Catalunya Ràdio.
14: Que no ho faci pels mitjans de comunicació i que, per tant, ens l'expliqui. I el senyor Feijóo sap que si ens ha d'explicar alguna cosa, aquesta reunió s'ha de fer a Waterloo.
6: Feijóo, davant l'empresariat català, ha esquivat parlar explícitament d'aquesta opció d'anar a Waterloo a veure's amb Puigdemont, però ha donat a entendre que no s'ha pres seriosament la proposta de Turull.
15: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
6: I abans d'acabar, tornant a parlar d'habitatge, el desnonament avui a Mataró, que ha acabat amb 10 activistes ferits, 3 d'ells a l'hospital, 3 menors detinguts, també hi ha 5 agents dels Mossos amb ferides lleus. El Sindicat d'Habitatge de Mataró denuncia l'ús de bales de foam. Assegura que la policia ha actuat amb una violència desproporcionada i, segons els Mossos, només arribar una cinquantena de manifestants els han rebut amb una pluja de pedres i objectes pesants. S'ha desallotjat una família amb 4 menors que havia de deixar de pagar la hipoteca l'any 2008.
3: Teje, graderia del balcó.
16: Hola, Anna Puigvoltas, com estàs?
3: Què faràs avui?
16: Veu una campiona olímpica.
3: Qui tens?
16: La Maribel Martínez de Murguía, campiona amb la selecció d'hoquei herba femenina, sí, del 92 a Barcelona, que ens va presentar un llibre basat en les conferències que fa a empreses i entitats.
3: Motivadores,
16: i equips,
3: motivacionals.
16: Los cuatro juegos, es diu. Les quatre maneres d'afrontar les situacions que et posa la vida per davant.
3: I què tal? T'has llegit els consells?
16: Sí.
3: I què?
16: Molt inspiradors.
3: Sí?
16: Ja t'ho explicaré.
3: Vale.
16: I, a més, pendents de que hem tingut avui el candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, sí, per Barcelona, que ahir va estar al Larguero, ha deixat anar...
3: Que arriben tardíssim, crec que l'Ovalle s'estava fregint
16: el
3: de calor.
16: El Sol de Vila,
3: el Sol de Vila.
16: S'ha posat moreno, el Sol de Vila, imagina't.
3: No podia, sí, més, sí, ja, sí, tot seguint.
16: Sí, sí, no, l'Ovalle ens explicarà en Sufati, que abans de tancar el mes de juny serà jugador del Mònaco, quin espai deixa l'espai salarial que té el Barça dins del límit que imposa la Lliga. Amb el Nilsson l'explicarem que Cochen, el tercer porter, sona fort per marxar cap a Dinamarca. Està jugant el Barça de bàsquet, primer partit dels play-offs de la CBA a la pista del Múrcia, començat a les 7, igualadet, el Barça un pèl per sota el marcador, però sempre a dins. Per tant, molt d'esport en directe també, perquè els play-offs de la CBA també tenen aquesta nit al Madrid, demà la penya i tot plegat.
3: Escoltaré la olímpica.
16: Sí,
3: com es diu?
16: Maribel Martínez de Murguía.
3: Això. Doncs gràcies.
16: Gran motivadora.
3: Fins ara, doncs. Fins ara. A quart de nou. Carbó, com tenim els mapes? Que sembla que plou de valent i que tenim alertes màximes per temps violent.
17: Sí, sí, sí, sí. Han caigut ja més de 50 litres, per exemple, per la vall de Camprodon, al Ripollès. I mira, fa un moment mirar el mapa de temperatura, amb colors càlids a gran part de Catalunya, però allà on plou o ha plogut, fa fresca. Clar. La temperatura ha baixat dels 20 graus. És el que tenen les tempestes, no?, que poden portar calamarsa o pedra, però ja quan estem en temps d'estiu porten aquest refrescament que sempre és agradable. Hi ha hagut tempestes durant la tarda a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, sobretot Osona i el Lluçanès. Encara aguanten, ara descarregant força, de nou entre el Ripollès i la Garrotxa. N'hi ha una que està arribant a Banyoles, al Pla de l'Estany, i així anirà fent encara durant 2-3 hores més. Després, ja avançada la nit, aquests núvols, aquestes tempestes desapareixeran. I demà tindrem un dia radiant, és a dir, farà sol, molt bona visibilitat, i la temperatura al matí serà clarament més baixa que els darrers matins. Baixarem dels 20 graus a tot Catalunya, no hi haurà nit tropical, i a l'interior farà fins i tot una mica de fred, sobretot cap a la Catalunya central o també a les valls del Pirineu, amb mínimes de 10 a 15 graus. En comparació als darrers dies, doncs serà un descens significatiu. Però després, com ens espera un dimecres radiant, sol, bona visibilitat, a la tarda tornarà a fer calor, màximes de 25 a 30 graus, però amb menys humitat. No sé si avui has notat la sensació d'aixafogor.
3: Sí, moltíssima.
17: Val.
3: Tothom ho comentava, tothom entrava a la ràdio, quina aixafogor tan gran. Tot i que feia, tot i que hi havia moments de vent, eh?
17: Sí, bé, és el gran què, no?, de la façana costanera, que la marinada refresca, perquè ens porta aquest vent més humit, i això fa que el cos doncs tingui una sensació més gran de confort. El problema de la costa és que la marinada desapareix durant les nits i llavors la temperatura ja no baixa. Però bé, demà no tindrem xafogor perquè no hi haurà tanta humitat, i a l'espera d'un canvi de temps que ja serà significatiu, entre dijous i divendres la pluja podrà afectar gran part de Catalunya, deixarà de fer calor durant un parell de dies, però això serà tan sols una pausa, perquè agafarà embrasida a finals de setmana i els que us agrada aquesta calor tan desagradable estareu d'enhorabona.
3: Primavera Sound, dijous.
6: Anem a fer programa especial, Jordi Carbó, des d'allà dijous.
17: No t'ha induït el Joan, no?, a preguntar-me això?
6: No, ha sigut ella, ha sigut ella.
3: Jo.
17: Ah, mira. Torno a fer la pregunta de sempre. Et dic la veritat o et menteixo?
3: De veritat, no, la veritat, sempre la veritat.
17: Estem sincronitzats, m'agrada això. Doncs no sé si posar un redoble de tambors o alguna cosa així, perquè, senyores i senyors, el Primavera Sound, sobretot la nit de dijous a divendres, pinta plujosa.
6: Doncs res.
17: Pot canviar,
6: portar,
17: això.
6: Haurem de portar... De moment agafarem les capelines, per si de cas.
3: Mira, farem el programa
17: dubtes,
3: sota el paraigües.
17: Tenim dubtes de si la pluja caurà sobretot durant la tarda de dijous o més aviat la nit, fins la matinada de divendres.
3: Ai, ai, ai.
17: Perquè a quina hora comença?
6: Cap a quarta, a les 5 de la tarda,
3: sí,
6: ja comença.
3: Sí, ja s'hi posen.
6: Això.
3: Sí, sí.
6: Fins a la matinada.
17: Pillarà segur. Això és l'únic que
3: podem dir. Pillarem, pillarem.
17: La magnitud de la tragèdia, demà la podrem analitzar una miqueta millor.
3: Val, demà ens concentrem en això. Gràcies, Carbó.
17: Salut, fins demà.
3: Abraçada. Antoni Suárez és el control de so. Ara són les 7:36 d'aquest dimarts 2 de juny. Joan, què ha de sonar?
6: La nova etapa d'Ariana Grande.

0: hate that I made you love me. Odio que t'hagi obligat a estimar-me. Aquesta és la primera cançó de la nova etapa de la gran artista de Florida, l'Ariana Grande, que després de triomfar, per exemple, amb Wicked, als Oscars, ha tornat a la música amb un nou àlbum anunciat que es dirà Petals. Petals, no en català, evidentment. Bueno, igual clar. Sí, escolta, t'imagines?
1: No?
0: De cop, de sobte.
1: Per què vol dir Petals?
0: Petals, doncs en anglès, doncs, però el mateix, no? Suposo.
2: Que idiomes, querida!
0: Bueno, es publicarà el 31 de juliol.

0: Pètal, que és el mateix.
1: Pètal, sí.
0: Que és un pètal, en anglès, efectivament.
1: Que no fos, sí, sí.
0: Doncs, i aquesta és l'única cançó que ha publicat, juntament amb un nou videoclip, en què apareix ella vestida amb un vestit groc, transformada en una espècie d'esperit fantasma, que recorda molt a la pel·lícula de terror de l'any 86, The Hitcher, l'autostopista. From a long, lonely highway, only his dreams for company. L'has vist, aquesta? Ets del de terror?
1: Depèn del tipus de terror.
0: Aquesta no l'has vist, clarament.
1: No.
0: Doncs si mireu, si l'heu vist, aquesta pel·lícula, i veieu el videoclip d'aquesta cançó, Hate That I Made You Love Me, veiem doncs, el cotxe, la mirada a través del retrovisor, hi ha tota l'estètica.
1: Jo em vaig quedar amb el Diablo sobre ruedes.
0: De quin any
1: de Spielberg.
0: Però això és de terror?
1: És de terror, és terrible. Ah, és a dir, és un auto, és un camió que persegueix...
0: La primera pel·lícula de Spielberg, Toni Suárez.
1: Sí, és que és importantíssima aquesta pel·lícula.
0: Doncs bé, no
1: l'he vist.
0: I aleshores
1: tu estàs conduint, imagina't, jo cada cop que estic davant d'un camió penso en el Diablo sobre ruedes.
0: Què li passa?
1: Perquè va assassinant a conductors, o sigui, persegueix, i no veus mai el conductor. És un camió assassí. Spielberg, no sé què es va fumar,
0: ara no
1: però...
0: sé si em sona, ara de cop...
1: Home, sí, perquè jo te n'he parlat, sí, o sigui, sí, per sí. Mi és fundacional aquesta pel·lícula, veig sí, que pel no, Toni Suárez també.
0: Jo el gènere del terror no te'l treballo, no miro mai una pel·lícula de terror perquè després no dormo.
1: Sí, perquè tu i jo vam veure La Mesita del Comedor.
0: I encara no m'he recuperat
1: d'aquesta
0: pel·lícula. La vam veure
1: a la redacció, sols, a la nit.
0: Sí. Bueno, seguim parlant de Ariana Grande,
1: sí,
0: tornem. T'estava parlant de que el videoclip d'aquest de l'Ariana Grande doncs està inspirat una mica en aquesta pel·lícula, perquè l'Ariana, una mica com la Sabrina Carpenter, sempre tira molt de referències cinematogràfiques als seus videoclips. En aquesta meravellosa Thank You Next del 2019, el videoclip és com si fos la pel·lícula Mean Girl, Xiques Males. Aquesta
1: sí.
0: Segur que l'has vist, aquesta.
1: No.
0: Però què estàs dient? Aquesta pel·lícula és...
1: De quin any és?
0: És història del cinema, doncs deu ser del 2007, 2008.
1: Estava lletant.
0: Però el més important és que Ariana Grande, ella mateixa, el seu equip, doncs el publica aquesta nova cançó ara, és que ve una nova etapa. L'últim àlbum d'Ariana Grande va ser fa 2 anys, es diu Eternal Sunshine, i tenia cançons com aquestes.

0: aquesta que es diu Yes And. Doncs aquesta és l'anterior etapa de l'Ariana Grande i ara ve la nova, l'àlbum Petal, 31 de juliol, de l'Ariana Grande, amb aquesta cançó, que és l'única que de moment coneixem. Clar. Escolta, això havia de ser una secció de música curta i m'has començat a liar aquí amb les pel·lícules
1: de terror. Mònica Planes, ha escoltat que El Diablo sobre ruedas, jo estic segura. La Mònica és que domina moltíssim de cinema. Mònica Planes, ens estàs escoltant? Hola, Mònica.
2: Ah, ara mateix, sí, clar. Sí. Què ha passat?
1: Doncs estava preguntant-me amb Bofill si m'agradava
0: el cinema de terror. M'estava parlant de la primera pel·lícula de Spielberg.
1: Clar, El Diablo sobre ruedas.
2: Sí.
1: Home, i tu no estàs conduint i tens un camió darrere i penses en aquesta pel·li?
2: Amb la pel·lícula, inevitable.
1: És que és inevitable,
2: ara,
1: per mi.
2: Ara, de fet,
1: és...
2: l'AP7 s'ha convertit una mica en aquesta pel·lícula.
1: Totalment. Quan estàs pel tercer carril i estàs adelantant dos camions que estan avançant entre ells.
2: Sí.
1: El Diablo sobre ruedas.
2: Vius la pel·lícula, sí senyora.
0: I Mònica,
2: tota la raó.
0: Jo li he parlat d'una altra pel·lícula que l'Ariana Grande també s'ha inspirat per un videoclip, que és Mean Girls, Xiques Males, i no, ha dit que no sabia quina era.
2: Jo tampoc.
1: Gràcies, Mònica.
0: Però què m'estàs dient?
1: T'estimo.
0: Any 2004, per favor.
1: Ja tinc dos esmorzars.
0: Una pel·lícula que és història, jo crec, igual és de la meva generació, quan ens va agafar d'adolescents.
1: Però, Mònica, jo aquesta època estàvem criant.
0: La Rachel McAdams.
2: En aquesta època, exacte.
0: La Tina Fey.
1: 2007, 2008, diu, és que no vivíem.
0: Totes són les noies dolentes de l'institut, les xiques males del high school.
1: La diferència generacional en aquest programa...
2: No sé si ha envellit bé aquesta pel·lícula.
0: No,
2: ja
0: gens bé, ja t'ho dic ara.
1: Ja ens la mirarem. Guarda la destral, fem una pausa, guarda la destral per la secció que ve ara, hem de parar dos minuts, i ara parlem d'una sèrie que té fascinada a la meitat d'aquest equip. Bueno, i el Bofill ja l'ha conquerit, també.
0: Bueno, m'ha entretingut.
1: Ara en parlem. Dos minuts.

0: al balcó.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
2: 5, 6, 7, 8, valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
4: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana, entra a Rodi.es i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
8: Els 40. Aquest any celebrem el doble les festes del Corpus de Cornellà. Dissabte 6 de juny, a 8:45 del vespre, els 40 Urban Party XXL al Parc de la Ribera. I diumenge 7 de juny, a 6:45 de la tarda, els 40 Pop Cornellà a la plaça de Catalunya. Accés lliure i gratuït. Gratuït. Amb el suport de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
0: Cada vespre de 7 a 9 a la cadena

0: Movistar Plus ha estrenat la sèrie Se tiene que morir mucha gente i com que, ara ho dèiem, a diferents persones de l'equip els hi ha agradat molt i molt, li hem demanat a la Mònica Planes que els hi xafi una mica la guitarra.
1: I que sobretot és una sèrie que hi havia molta expectació per sobre per qui l'ha creat.
0: És la d'Estirando el Chicle.
1: La Victoria Martín, que és també força coneguda, no, Mònica? Per això també.
2: Mònica. Sí. Mònica, sí. Trajectòria com a guionista, com a co-creadora d'un podcast. No, té molta...
0: Hi havia expectació. Mira, si et sembla, escoltem el tràiler i després ens expliques una mica de què va la sèrie.
3: Es que tú no vales para nada.
4: Yo no tengo putos sueños.
5: Silvia Plath tampoco venía de un contexto terrible y acabó con la cabeza.
6: ¿Quién es esa, Gordi?
4: ¡Joder!
3: No intentes ser buena persona, te sale como el culo.
7: Que estés mal me hace sentir mejor.
8: Yo creo que es que eso es la vida.
7: ¿Y qué hago?
8: Pues te jodes.
9: La verdad es que te comportas de una manera muy infantil a veces.
4: Estoy completamente loca, fuera del
6: clase. ¡Loca!
4: ¡Estoy loca! ¡Fuera!
0: Ojalá me... Jo ara rememorant somric. Jo he rigut, però vull escoltar-te. Mònica, una mica, de què va?
2: A veure, és la crisi dels 30 de tres amigues de la infància, que són la Bàrbara, la Maca i l'Helena, que les interpreta l'Anna Castillo, la Laura Beismar i la Macarena García. Les tres amigues estan passant una època, podríem dir, bastant dolenta.
0: Fatal.
2: Fatal, sobretot dos d'elles. La Bàrbara és addicta a les benzodiazepines. La Helena està gestant una criatura no desitjada en una situació d'irresponsabilitat absoluta. I la Maca té certa facilitat per caure en relacions tòxiques. Són sis capítols d'una mitja horeta on els conflictes són bastant previsibles, però diguem que el que importa més són els vincles i les relacions entre elles que no pas la trama en si.
0: A veure, anem per parts. Coses bones de la sèrie. Diguem que les has trobat.
2: Sí, les he trobat.
0: Val.
2: Una que deies tu ara, escoltant el fragment aquest de la sèrie, que somreies, doncs és això. Diguem que et permet veure la sèrie amb un somriure, hi ha diàlegs enginyosos, àgils, irreverents, i són aquestes converses on es trepitgen gairebé les unes a les altres quan parlen. Jo crec que està molt bé la creació d'aquest alter ego de la nena que acompanya la Bàrbara com un element per subratllar la seva absoluta immaduresa. Crec que està molt bé el vincle, o sigui, la manera d'utilitzar aquest punt surrealista, no? o màgic, i visualitzar-lo d'aquesta manera, no? Està bé. Crec que, a més, funcionen molt bé les sèries on tots els personatges són una colla de cretins. És a dir, aquí ningú se salva, no? No hi ha bons i dolents, no hi ha persones extraordinàries i persones que tenen problemes. Sinó
0: no et cauen especialment bé, a més, elles, eh? No,
2: no, és veritat.
0: No les abraçaries.
2: Jo, diguem que no les necessito com a amigues.
0: Ja.
2: No? És a dir, voldria ser amiga seva? No, crec que ara mateix, francament, no. Però és veritat que les sèries on tots els personatges en qualsevol moment són capaços de fer qualsevol cosa i d'odiar-se i estimar-se a la vegada i de menysprear-se i d'actuar d'una manera, diguem, amb una certa, no sé, maldat, diguem que fa que les sèries els hi dona un punt d'extrem, no? D'irreverència extrema, que això enganxa. I després hi ha aquesta voluntat com d'empoderament femení a través de, sobretot, de fer evident tot allò que sovint ens oprimeix a les dones, no? Sobretot en determinades franges d'edat. Jo diria que aquí hi hauria les parts
0: bones.
2: Més bones, que, segons el meu punt de vista.
0: Sí,
2: eh?
0: Sí. Segons Mònica Planes. Jo em llegia una entrevista que li feien a la Victoria Martín i deia: jo volia fer un personatge que tingués problemes de salut mental, i diu, però que no fos un ser de llum, que això m'ha fet gràcia. És que el normal... Ho diu clarament. És això que dius tu, que no, maldat. Fins i tot té coses malèvoles, no?
2: Sí, exactament, i que les persones a vegades, quan es troben malament, també són capaces del pitjor, en el sentit de que no valoren la seva conducta sempre des d'un posicionament moral o ètic, no? Sinó que intenten salvar-se. Doncs una mica seria això.
1: I després les coses que no t'han agradat massa.
2: Mira, hi ha una clara banalització de l'addicció a les benzodiazepines que
1: sí,
2: fins
1: veritat.
2: I tot una certa romantització que a mi en alguns moments m'incomoda. És a dir, entenc
0: el mateix, això,
2: que sí. Hi ha aquesta voluntat de tractar amb sentit de l'humor els problemes de salut mental, però l'equilibri aquí és difícil, perquè quan ho tractes amb sentit de l'humor, a vegades també ho estàs convertint en una cosa que pot ser atractiva o divertida o guai o així. I llavors, a mi aquí ja, diguem que inevitablement, d'una manera gairebé instintiva, em surt un fre. D'altra banda, també em genera molta incomoditat aquesta irresponsabilitat de l'embarassada amb el seu cos, no? Amb el consum d'alcohol, amb el fumar, amb aquestes conductes de risc evident.
0: Sí, mira, que tenim un fragment, que és una escena que l'embarassada s'ha fet un piercing a la llengua.
6: Hola. Hola, Gordi.
10: ¿Qué haces?
6: Hoy salimos.
10: ¿Por qué hablas así?
6: Me he hecho un piercing.
10: Tía. Tía, es horrible.
6: ¿Ah?
10: Está infectado. No creo que eso sea bueno para el embarazo.
6: No me recuerdes que estoy embarazada.
0: Clar,
6: verdad,
0: yo aquí també em vaig esparverar. Mònica, digue'm... No sé,
2: llavors et sents tu com de dir, home, però sóc una beata.
0: I és comèdia,
2: doncs,
0: sí,
2: doncs,
0: sí.
2: Mira, no, jo crec que en l'embaràs el consum d'alcohol ha de ser zero, francament. I veure aquesta conducta i això em fa patir. Em fa patir i llavors no puc gaudir de determinades escenes perquè ho percebo com una irresponsabilitat i, per tant, no puc gaudir d'aquestes escenes.
1: Jo pensava, perquè jo automàticament, igual perquè jo he sigut seguidor d'Estirando el Chicle i ella automàticament m'ha vingut Victòria Martín directament, no sé si i l'altra com elles dues, no? Clar, la tercera amiga no la coneixem, però com que ella també utilitza sempre aquest humor a l'hora de fer Estirant el Xicle i tot, doncs hi veus com molt d'ella, pràcticament,
0: sí.
1: Que s'hagi...
0: Yeah.
1: Tot i que la pròpia Victòria Martín també hi apareix, com a actriu en algun moment de la sèrie. Però et ve ella, també.
2: Ja, yeah, com si s'hagués projectat una mica ella.
1: Sí, sí.
2: És normal, per edat, per circumstàncies, no? I perquè quan escrius molts cops projectes coses que tu coneixes, que has vist, que segurament ho portes una mica més a l'extrem perquè funcioni televisivament, però, òbviament, hi aboques coses teves, no?
1: Sí.
2: I, per tant... Jo no segueixo el podcast, però segur que tu que el coneixes més, segur que pots veure-hi matisos que et fan identificar conductes, no?
0: És que el que està clar és que ha agradat moltíssim a la franja d'entre els 20 i 30 anys, agrada moltíssim, i més a les noies, em deien, que als nois.
2: Segurament és capaç de reproduir tarannàs, preocupacions i angoixes que obeeixen a una determinada generació, no? I per això la gent s'hi enganxa. A mi el que em passa és que com que moltes sèries estan com normalitzant aquesta autodestrucció dels personatges per buscar-hi una certa... comèdia o romantització o no sé, com que ets més modern i més alternatiu si t'autodestrueixes d'aquesta manera, fins i tot com una forma d'empoderament femení de faig el que em dóna la gana i m'autodestrueixo, que potser per una qüestió generacional o potser perquè després els anys t'ensenyen com passen les coses, no ho sé, però... No ho sé, no puc... Hi ha vegades que no puc acabar de gaudir-ho, diguem.
0: En tot cas, ens has fet el gran favor de mirar-la Se tiene que morir mucha gente de Movistar Plus. Mònica, anem a una recomanació que val molt, molt la pena. Tu ens vas parlar que al Palau Martorell de Barcelona hi ha una exposició del fotògraf Steve McCurry. És l'autor d'un retrat que s'ha convertit en un... jo diria, dels més famosos de la història de la fotografia.
2: Sí.
0: És aquella fotografia de la Rabat Gula, que pel nom no us sonarà, però els seus ulls segur que els teniu a la memòria. És aquella nena d'ulls verds, d'un verd increïble, i un mocador vermellós de la famosa portada del National Geographic. Steve McCurry va titular la imatge Afghan Girl, noia afganesa, i la va retratar el 1984 en un dels seus viatges. I, Mònica, tu has anat a l'exposició I ens destapes una mica totes les històries que hi ha al darrere. És absolutament recomanable, no?
2: Jo recomano que la gent vagi a veure-la, perquè no sempre hi ha exposicions fotogràfiques, diguem, de tan rellevants o de personatges de fotògrafs tan rellevants, i per tant crec que val la pena anar-la a veure. I a mi Steve McCurry diria que és un fotògraf que m'interessa més que no m'agrada. Mm. És a dir, és un fotògraf molt eficaç a l'hora de produir imatges impactants, sí. Però a la vegada aquesta estètica publicitària m'acaba retransmetent com molta artificialitat. Val? És, diguem que començo a veure-hi com el retoc de la fotografia, a vegades. No?
0: Sí.
2: I a vegades, fins i tot en els retrats, fa molts retrats, de fet l'exposició es diu Icons, i per tant hi ha aquesta part com icònica, tinc la sensació que aquesta foto de la Shravat Gula li va comportar tanta fama que sempre està volent fer la mateixa fotografia i aconseguir el mateix efecte, no?
0: Mm.
2: I tinc la sensació que, escolta, McCurry, és igual, vas fer aquesta, que és extraordinària i famosíssima, no vulguis reproduir-la, no? De fet, el fotògraf ha estat implicat en diverses polèmiques precisament pel retoc d'imatges.
0: Ah, sí?
2: I ell, de fet, en certa manera el que ha dit és que s'ha volgut com desmarcar del fotoperiodisme i dir que ell és artista, no? I ha sigut la manera com de fugir d'aquestes polèmiques. Però en qualsevol cas,
0: sí?
2: la fotografia que m'interessa avui és aquesta que deies tu al principi, la de l'Afghan
0: Girl. Val, que et deixarem ara 2 minuts esperant perquè ens expliquis per què ens vols parlar d'Afghan Girl, d'aquesta dona, la Shravat Gula, que té una història fascinant al darrere. No marxeu, que ara ens explica la Mònica Planas.
11: A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.
12: Practiques esport i vols fer-ho en condicions òptimes? El Cimetir de la Clínica Sant Josep de Manresa és el centre de medicina esportiva, traumatologia i rehabilitació de referència. Hi trobaràs un equip d'especialistes en medicina de l'esport, cirurgia ortopèdica, rehabilitació, fisioteràpia i nutrició. Si has de fer esport, demana cita i coneix el teu estat de salut. Informa-te'n a clinicasantjosep.cat. Som la teva clínica.
13: El cap li girava.
14: Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la! No!
15: Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
16: Factorenergia.cat.
15: Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
18: Venir a Manresa sempre és un bon pla. I ara, aparcar al centre és més fàcil i econòmic que mai. Amb la nova tarifa plana del pàrquing La Seu Centre, despreocupa't del cotxe tot el dia per només 4,95 €. I ara també el pàrquing 4 cantons. 24 hores, 4,95 €, 0 complicacions. Viu Manresa sense presses. Manresa, més ben parida.
19: Amb Màxim Castillo.
11: Cadena SER i SER Catalunya. Més oients que mai.

0: A la cadena SER, el balcó, amb Anna Puigvoltes.
1: Avui estem parlant amb la Mònica Planes d'aquesta exposició al Palau Martorell del fotògraf Steve McCurry i d'aquesta fotografia mítica del National Geographic, aquella nena afganesa amb uns ulls que et penetren al cervell i que no te n'oblides mai. Mònica, per què ens volies parlar de l'Afghan Girl, de la Ishrat Gula?
2: Perquè a vegades les fotografies ens expliquen moltes més coses de les que podem veure d'entrada, no? Quan McCurry fa la fotografia és l'any 1984 i està en un camp de refugiats afganesos al Pakistan, a prop de Peshawar. Aleshores, la Ishrat tenia 12 anys i, per tant, ara feu-vos la idea que en té 54. McCurry en aquell moment estava documentant la guerra d'Afganistan després de la invasió soviètica del 79 i en aquell moment que McCurry està en el camp de refugiats, l'Ishrat és a l'escola i el fotògraf queda impactat per la mirada de la nena i demana permís a la professora per fer-li el retrat, perquè realment és
1: perfecte,
2: el retrat és perfecte pels colors, per l'expressió d'ella, per la composició de la mirada. I McCurry explica que quan li va fer la foto no va ser conscient del que tenia en aquell moment. Recordem que en aquell moment les càmeres eren analògiques, els fotògrafs anaven acumulant carrets i va trigar gairebé dos mesos a revelar el carret.
1: I què amaga la fotografia?
2: Diríeu que és una fotografia feta en un context de guerra i de misèria, perquè aquell dia li va fer unes quantes fotos i el mateix McCurry va explicar que la nena es tapava la cara amb les mans.
1: Sí.
2: I hi ha una altra fotografia que no s'ha fet tan famosa on l'Ishrat està amb el mocador
1: tapant-se
2: la meitat de la cara, només se li veuen els ulls i se li veuen les mans.
1: I està menys seriosa, no? Està...
2: Sí, diguem que, bé, li has d'interpretar només la mirada perquè no veus ni el nas ni la boca perquè se les tapa amb les mans i amb el mocador, no? Si comparem les dues fotografies, la de la portada del National Geographic i aquesta de les mans, te n'adones que la que té les mans dona molta més informació de la nena.
1: Per què?
2: Doncs perquè la pell de les mans és més rugosa, estan brutes, té les ungles brutes, i, per tant, ens dona més informació de que aquell context és de misèria, de guerra, no? Que no és una... En canvi, la fotografia que es va fer popular a la portada del National Geographic és només la de la mirada, que, per tant, elimina tota aquesta part de misèria i de guerra i del context del camp de refugiats.
1: Clar,
2: no?
1: Aquesta mirada penetrant sembla un gat.
2: Sí, certament. Però hi ha persones que han reflexionat sobre el fet aquest de per què es tria una fotografia i no una altra, si normalment el que volem de les fotografies és que donin informació, no?
1: Sí.
2: I en certa manera és com dir, què prioritza McCurry, la bellesa o la informació que ens dona la fotografia? La primera ens hipnotitza, però és que la segona ens fa pensar. Ens fa pensar per què té les mans brutes, per què té les ungles brutes, no?
1: Però la portada va ser per la bellesa.
2: Exactament. Clar. Llavors, què passa? L'any 2002, National Geographic intenta localitzar aquesta nena que encara no li havien posat nom, perquè no en sabíem res.
1: Sí.
2: I... diguem que finalment la troben.
1: La troben.
2: I National Geographic, el 2002, publica un reportatge on tornen a fotografiar l'Ishrat, fins i tot amb la portada del National Geographic que la va fer famosa.
1: Que devia flipar, no, ella?
2: Sí, sí. I explica, el temps i les dificultats... Això en el reportatge de National Geographic, eh? El temps i les dificultats li han esborrat la joventut. La seva pell sembla cuir. La geometria de la seva mandíbula s'ha suavitzat. Els ulls, però, continuen fulminant. Això no s'ha suavitzat. I parla, doncs, la descriu... físicament, fins i tot amb una certa morbositat per la pèrdua de la joventut i la bellesa, no? Es parla d'ella gairebé com un objecte i se li jutja el físic d'una manera que ara difícilment acceptaríem. Però, a més, les fotos que acompanyen en aquest reportatge, l'Ishrat sempre està molt seriosa i hi ha una imatge que a mi em resulta molt inquietant, que és on un pèrit examina els ulls de l'Aixrabat per comprovar que és la mateixa persona que la de la portada del National Geographic. Ah, l'estic veient,
1: li està assenyalant, no? No sé si porta un làser o alguna cosa per mirar.
2: Sí, li està com observant els ulls un senyor amb un traje, com si fos un oculista, diguem, o un pèrit, no ho sé, mentre el marit de l'Aixrabat supervisa aquella escena.
1: Sí,
2: i després
1: sí,
2: hi ha diverses escenes
1: foto
2: familiars on l'Aixrabat sempre apareix com molt seriosa.
1: Molt,
2: no?
1: molt seriosa, sí, com trista.
2: Exacte. I a mi la foto aquesta que li examinen els ulls fa patir, perquè és gairebé com si fos un animal a qui li estan comprovant, no? Les parts del cos per comprovar si és bo per vendre'l, no? És a dir, és gairebé convertir-la en un objecte, i veiem en certa manera una dona que ha perdut la seva agència, no? Mm. Després tornem a tenir informació de l'Aixrabat el 2015, sí? Quan torna a ser notícia, perquè el diari The Guardian publica una foto del seu carnet d'identitat, perquè les autoritats pakistaneses van descobrir que disposava d'un carnet obtingut irregularment. Tornem a veure un rostre de l'Aixrabat trista, i
1: totalment
2: diria que fins
1: trista.
2: I tot com espantada. En les fotografies de carnets ningú queda bé, no?
1: Sí, la tinc al davant també. Porta el mateix mocador, una mica, no sé si...
2: Un mocador negre que li tapa els cabells i que emmarca un rostre espantat. Lògicament és una fotografia de carnet, per tant, no hi ha els colors que intensifiquin ni cap mirada, ni cap expressió, ni res, no? És una mirada gairebé morta, diria, no? És una mirada trista i... Diguem que en certa manera es crea aquest relat de tornem a veure l'Aixrabat, però no és aquella dona, aquella nena bonica de la portada, sinó que aquí comencen com cada vegada una història més fosca al seu voltant.
1: Sí.
2: El 2016 tornem a trobar fotografies de l'Aixrabat.
1: Aquesta vegada és emocional, aquest relat, eh?
2: Després de ser deportada del Pakistan, i el president afganès li dona la benvinguda a l'Afganistan. No van ser unes imatges fàcils, perquè hem de tenir en compte que a l'Afganistan les dones han de ser invisibles, i l'Aixrabat Gula és una dona que ha sigut molt visible.
1: Clar. Tot pel National Geographic, no?
2: Totes aquestes fotos, les del National Geographic és de les del 2002, sí, però després les altres van apareixent...
1: De periodistes que s'hi van anar... La van anar buscant, no?
2: Exacte. I després perquè, diguem que s'ha convertit en una figura famosa,
1: clar,
2: és a dir,
1: clar,
2: un cop se l'identifica el nom i qui és i on viu i què és de la seva vida, diguem que els mitjans de comunicació estan més, més al cas, no?
1: Sí.
2: Però finalment tenim una fotografia de l'Aixrabat de l'any 2022, quan finalment arriba a Itàlia, que és on viu ara, i la veiem conversar amb una dona italiana que l'ajuda en una associació en la que participa i que participa doncs, de la seva inclusió amb tota la família, no? I jo diria que és la primera foto de l'Aixrabat que la veiem riure.
1: Jo t'he de dir que m'he emocionat. Quan m'has enviat aquesta fotografia, dic, ara sí, ara riu. Perquè li havien arribat a dir en algun dels reportatges la Mona Lisa, no? Per aquesta actitud així com impenetrable, que no saps què està pensant, no? I aquí està somrient de veritat, per fi.
2: I parlant amb una altra dona, que és el que no havíem vist fins ara. És a dir, interactuant d'una manera sincera amb una altra dona, és com si, en certa manera, hagués recuperat una mica la seva agència personal i troba una interlocutora, és a dir, no està sola i hi ha una complicitat amb una altra persona. Jo crec que aquesta imatge em dona una mica de consol, i en aquesta entrevista que li feia al diari La República el 2022, ell explica que tant de no li haguessin fet mai aquella fotografia, que li ha complicat molt la vida.
1: És que, de fet, una de les fotografies surt ella amb la revista al davant i està com enfadada.
2: Lògicament.
1: No està gens orgullosa d'haver estat famosa, no? En contra de... Bueno, no s'ho podia imaginar, que donaria tantes voltes i que estaria penjada ara a les parets del Palau Martorell de Barcelona.
2: Exacte.
1: Amb aquesta exposició del fotògraf Steve McCurry. Que bé que ens hagis explicat aquesta història, perquè qui vagi a veure l'exposició té ja tot el relat fins a arribar al somriure de l'any 2022. Ha estat fantàstic.
2: Gràcies per escoltar-ho.
1: És que ha estat molt bé. Mònica Planes, una abraçada. Fins d'aquí dos mesos.
2: Adéu.
1: Adéu. Dos minuts que tenim la Selva Orejón, que amb una informació que interessarà molt als que us toca examinar-vos de selectivitat.
0: Al balcó.
3: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
4: valorado
3: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
5: Y otra.
4: Valorado.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que una sueña con el bote de Eurojackpot. Otro tiene ilusión para toda la semana con el cuponazo. Y el vendedor tiene un trabajo adaptado a su discapacidad.
7: ¿Todo eso por jugar a las loterías de la ONCE?
6: Todo eso y más. Porque cada vez que juegas a la ONCE, haces que las personas con discapacidad tengan más oportunidades.
7: Ah, qué bien.
6: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues, bien jugado.
8: ONCE. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: La innovación está transformando el sector agropecuario. Nuevas tecnologías, sostenibilidad y desarrollo están marcando el futuro del campo y la ganadería. El Pirineo no solo es turismo, produce, alimenta, se reivindica como despensa y futuro económico contra la despoblación. Cadena SER presenta I+D Agro, el evento en el que expertos y profesionales analizan las iniciativas que están cambiando el sector primario. El jueves 4 de junio desde las 5 de la tarde en Jaca, en la sede de la comarca de la Jacetania. Más información en agroenlaser.com y en las redes sociales. I+D Agro, presente y futuro del sector primario.
10: Tiri, tiri, tiri.
11: ¿Eres seguidor de esta cadena?
3: Pues que sepas que el nuevo seguro de hogar de Línea Directa está muy, muy bien. Y además pone tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio. Y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Medio siglo después de la transición y del nacimiento del país, Babelia recupera una selección de textos que exploran los personajes y momentos clave de la historia reciente. Un recorrido imprescindible de la mano de grandes académicos y libros fundamentales. Búscalo en la web de Imprescindibles del País.
0: A la cadena SER. Al balcó. Amb Anna Puigvoltes.

0: Les 8 i 12, dimarts de ciberseguretat al balcó amb la nostra experta Selva Orejón. Com estàs, Selva?
1: Què tal? Molt bona tarda. La mar de bé aquí a Àvila, a la Cyberwall.
0: Àvila, has anat a fer un xuletón d'aquests? Que són boníssims.
1: Encara no, però encara em queden 3 dies per endavant i segur que caurà algun.
0: Home, no te'ls perdis. La Selva, ja ho sabeu, és perit judicial especialitzada en identitat digital, reputació i ciberinvestigació, fundadora d'On Branding. Deia jo ara que la setmana vinent tindrem a Catalunya les proves d'accés a la universitat, la CELE. Per més de 45.000 alumnes, a la gran majoria de la resta de comunitats autònomes ja han començat avui la selectivitat. Claudio Matas.
2: Què tal? Bona tarda. I aquest any s'ha declarat la guerra a les trampes tecnològiques i sabem que a Catalunya hi haurà detectors de freqüència per lluitar contra els nanopinganillos que permeten l'ajuda de la IA per resoldre l'examen fent trampes.
0: Fins a quin nivell estem arribant, Selva? Les ajudes tecnològiques ja serveixen per evitar que es facin trampes als exàmens. Com ho faran? Què ens pots explicar?
1: A veure, jo crec que s'ha de fer una reflexió prèvia. Crec que hi ha molts estudiants que són els primers que estan absolutament en contra i que els sembla una falta de respecte cap a ells mateixos que hi hagi persones que ho estiguin utilitzant, perquè hi ha molta gent jove que s'està deixant les banyes per poder passar aquestes proves, perquè, clar, és el començament del seu futur. I, per una altra banda, a veure, sempre s'han fet xuletes i sempre s'ha copiat. El que passa és que estem en una situació i estem en una era en la que cada vegada tenim menys capacitat de concentració i sobretot de poder fer coses de manera lineal. Hem començat amb la IA, s'han començat a utilitzar molts dispositius de gravació de classes, estem escrivint menys a mà, i tot això jo crec que ens està posant en una situació en la que tot el que sigui poder tenir, entre cometes, coneixement ràpid, doncs és bastant llaminer. Però no és la majoria. És cert que s'ha intentat evitar. Tinc molts alumnes a la universitat i la realitat és que hi ha molts d'ells que estan fent un sobreús de la IA, sí. I moltes vegades de dispositius que en lloc de fer que tu estiguis processant el coneixement, doncs el tinguis ja quasi a un clic.
0: Clar, és que el fet és que han trobat, és a dir, tu deies, tota la vida han existit les xuletes i tota la vida hem copiat, però la sofisticació dels xavals que sí utilitzen la IA o els rellotges intel·ligents o els telèfons, és a dir, que hi ha molta sofisticació en aquest sentit.
1: Sí, totalment. I jo crec que aquesta mesura és molt oportuna perquè és una manera de poder tractar de protegir el futur, perquè hi ha gent que s'està examinant per poder entrar, doncs, no sé, potser a una carrera de medicina, una altra per entrar a una carrera de, jo què sé, de dret, de diferents tipus de treballs que realment fan que es defineixi una societat. I com ens està costant bastant autorregular-nos i autocontrolar-nos, perquè ja sabem que estem en una societat que té moltíssima angoixa, que vol viure d'una manera superràpida, que ens està costant molt tenir més reflexions, doncs jo crec que està prenent unes mesures que són per protegir a la societat, sí.
0: El detector de freqüències, com funciona? És a dir, tu que domines la història, és, que és un aparato, n'he vist algun, és com,
1: a veure,
0: com un telèfon mòbil gruixut, no?
1: Sí, exacte. Hauríem de comparar-lo a com quan tu passes, per exemple, per davant d'una ambaixada o davant d'una institució pública, sí, que podria ser, per exemple, un ministeri, hi ha inhibidors de freqüència. Aleshores, el que normalment se sol fer és, quan tu passes per una zona, intenten inhibir les freqüències que puguin fer que els propis sistemes de comunicació estiguin sent vulnerats. En aquest cas, funciona de manera no ofensiva, sinó més aviat defensiva.
0: Val. És a dir... Ja, però no detecta. Si la persona porta un pinganillo, no detecta que és aquella persona, sinó que li impedeix que ell tingui accés a la informació a través del pinganillo.
1: Clar, depèn de... Per exemple, hi ha alguns instituts, hi ha algunes institucions que el que estan fent és posar un arc que pitaria tot allò que fos metàl·lic i que, per tant, és com quan passes un control a l'aeroport, que et fan tot l'escàner per veure quin és el tipus de metall que estàs portant. Hi ha uns altres que són per veure si està emetent alguna freqüència. I hi ha uns tercers que sí que són per inhibir qualsevol tipus de comunicació que pugui haver-hi.
2: El que hem vist a les notícies avui a Madrid, per exemple, que començava la selectivitat,

0: aquesta persona externa que t'ajudarà. I això és el que no acabo de veure, el sistema...
1: No, no entenem la
0: com
1: trampa,
0: aconsegueixes traspassar les preguntes de l'examen a la persona externa que t'ajudarà.
1: Clar, com es fa?
2: Clar, normalment hi ha un dispositiu, que això ho porten també molts membres de forces i cossos de seguretat de l'Estat, que són pinganillo i després és un petit micro, és enano. És que ni te n'adones. Alguns porten un pulsador, els que són més antics. Abans els tenien encara més antics amb un cable i aleshores el que tu fas és que tu t'ho apropes a la boca i estàs llegint el que hi ha. Hi ha uns altres que el que ho estan fent és amb imatge.
1: És a dir, però perdona, tu vas dient, m'estan preguntant això tal, i aleshores et respon algú de fora, doncs has de contestar tal.
2: Exacte. Exacte, perquè ja hi ha molts...
1: Fent de ventríloc, no? Perquè no es noti que estàs parlant.
2: Depèn, perquè en el moment en el que et donen... Sí, home,
1: no volem donar idees,
2: A les meves pau... Bueno, sí, és veritat, tampoc volem donar idees. Hola, queridos
1: estudiantes. Nosaltres fèiem la xuleta si a dintre del boli Vic, no? I feies allà una lletra mínima.
2: I a les mans...
1: Sota, i
2: sí, jo el recordo...
1: Celo i a la, sota la faldilla, no? Sí.
2: Totalment, totalment. Jo recordo una vegada a la meva universitat que un profe estava cansat de que li fessin el canviazo i el que va fer és que ens va repartir a tots fulles, però li havia tallat uns quants mil·límetres de la part de dalt. I no ens en vam adonar, evidentment, de la part de dalt o de qualsevol costat. I quan va recollir els exàmens va fer clac, clac, clac, clac, que els va posar tots absolutament drets i va treure i va dir Nacho tal, perquè a més és que va ser Nacho, i va dir fora.
1: Aquest foli mereix un... més del que toca.
2: Sí. Sí, sí, sí, amb els canviazos ho feien així.
1: Es deia Nacho, jo... t'ha quedat gravat que es deia Nacho.
2: Hombre, és que a part és un amic meu, o sigui, imagina't si em va quedar gravat. I vaig dir, ai, Déu meu, la que ha liat. Però ara crec que també és important el tema de les ulleres. Les Ray-Ban que tenen la possibilitat de poder gravar, avui en el Congrés hi havia molta gent que portava aquestes ulleres, molta, molta.
1: Aviam, com funcionen les ulleres per copiar l'examen?
2: Sí, aquestes ulleres el que porten és una càmera. Llavors, tu pots estar retransmetent cap a fora.
1: Clar, sí, són les Google Lens, no? Que es diuen així, o no?
2: Bueno, són les Ray-Ban de Meta.
1: Ah, Ray-Ban de Meta.
2: Són, sí, són
0: sí,
2: unes
0: són Ray-Ban, la marca Ray-Ban, però vale. Fetes per Meta.
1: I retransmeten,
2: la pròpia imatge. Llavors, clar, tu només et cal que et posis les ulleres, abaixis el cap... Pam, i ja tens la pròpia imatge. Aquesta podria ser una, que, de fet, després no et cal estar parlant perquè ja ho estàs mostrant.
1: Clar, això, però anar-te'n amb una Ray-Ban, imagino que com a mínim no seran de sol, no? Perquè ja seria...
2: No, home, no, són de veure. No, no, de sol seria ja too much. No, no, no.
1: Clar,
2: no.
1: Clar.
2: Sí, va. Hi ha molta gent que diu, no, però és que s'encén el pilot. Home, no, és que existeix.
1: I rellotges? El tema rellotge?
2: Rellotges en alguns instituts estan prohibits també.
1: Perquè són petits ordinadors, no?
2: Exacte, exacte. I de fet, en algunes reunions a nosaltres ens han prohibit portar sivelles i poder portar qualsevol altre tipus de forma de poder generar una connexió. Ens havíem de treure les arracades, evidentment els rellotges s'han de deixar a la guixeta de l'entrada... Hi ha moltes, moltes, moltes maneres que són les que normalment han utilitzat els detectius privats.
1: Sivelles, o sigui, trobar-se un alumne que en aquest cas porta una sivella ja seria...
0: És missió impossible, no?
1: Home, anirem segurament sumant.
0: Tom Cruise.
1: Hi ha un advertiment que em passaven els companys dels otorrinolaringòlegs que estan operant a xavals que s'han posat el dispositiu, el pinganillo, aquest nano pinganillo, i retiren les gomes, retiren tot el que... i se l'incrusten a dintre perquè ningú els pugui veure. I després la feina tenen per treure-s'ho.
2: És tremendo, és tremendo. És que això sí, per mi sí que és una reflexió molt més psicològica, de fins a on estem arribant per poder deixar d'estudiar. Perquè no té més ciència, vaja.
0: Sí, ara anava a fer senyor gran, però si el temps que dediques a preparar el dispositiu per copiar l'examen el dediquessis a estudiar, potser no seria gaire difícil aprovar.
1: Fas de senyor gran, Clàudio, fa de senyor gran.
0: Sí, no, perquè necessites molt un display de tal magnitud que dediques unes quantes hores, no és bufar i fer ampolles però aquesta còpia.
1: Quan fèiem les xuletes, de fet, ja no les utilitzaves perquè t'havies esmerat tant en escriure-ho que ja t'ho havies
2: après. Totalment. Però fixa't que aquesta capacitat de memoritzar es genera quan tu li estàs dedicant temps, però el que ens està passant ara, que és que de veritat us ho dic, jo tinc diverses amigues que són professors,

0: algunes que estan a grau i al primer i segon any, sempre em diuen, tia, és que 10 minuts puc estar en teoria i comencen a estar neguitosos. Per tant, no és moltes vegades que no vulguin dedicar-li aquest temps, és que se'ls hi va perquè no poden mantenir l'atenció. De fet, recordeu aquella època en la que hi havia molta gent que prenia Katovit?
1: Sí.
0: Doncs ja ens costava a nosaltres, sense tenir xarxes socials
1: Katowice
0: i sense tenir més estímuls, doncs Katowice són amfetamines,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí,
0: i
1: sí.
0: Jo recordo molt que a l'Espau la gent prenia Katowice i doncs anaven a la... Vaja, en fi, sí, sí.
1: Ja heu escoltat a la Selva, no cal. Estudieu una mica més, teniu temps, que això va la setmana que ve. Selva, anem a un tema que ha afectat moltíssim el celler de Can Roca, el restaurant dels Germans Roca, perquè a través de les seves xarxes han denunciat una estafa fent servir un duplicat fals del seu web.
2: Sí, la denúncia pública diu això. Hem detectat una web fraudulenta que ofereix reserves demanant una transferència bancària. No és la nostra web oficial, no demanem pagaments per transferència bancària, no compartiu les vostres dades ni feu cap pagament. Només tenim una web oficial, celledecanroca.com. Les reserves s'obren amb 11 mesos d'antelació. El període de reserves s'obre a les 0 hores del primer dia de cada mes.
1: Selva, tu vas oferir ajuda als Germans Roca.
0: Sí.
1: Què t'han dit?
0: No jo directament, però el nostre sales manager sí, perquè com ho veiem a diari, al final ho portem molt, molt, molt per la mà. Aquí el que els ha passat no és quelcom que sigui molt innovador, però sempre hi ha... Mira, de fet, és que demà la ponència que faig és justament d'això, és clickbait i famosos.
1: Sí, interessantíssim.
0: Sí, perquè, clar, en el fons el que estan fent és aprofitar-se d'una empresa, d'una institució o d'una marca que és molt coneguda, pagar moltes vegades perquè tingui millor posicionament la seva pròpia pàgina, que no, és a dir, la dels criminals, que no l'original, i a partir d'aquí fer que a través de les xarxes socials doncs siguin capaços de poder fer que els hi arribi a possibles interessats. I, evidentment, tots els diferents anuncis que fan a través de les xarxes socials i el que està fent a través de Google AdWords estan amb mètodes de pagament que són totalment hackejats. És a dir, el dolent s'aprofita de la imatge i sí, per poder donar a conèixer molt més aquest site que ha fet, que és absolutament criminal, compra anuncis a xarxes socials i a Google AdWords amb targetes que prèviament han estat robades. Per tant, per ells és el negoci rodó i és molt important que qualsevol personatge públic i qualsevol empresa monitoritzi aquestes informacions que estan apareixent sobre ells i després sol·licitin les eliminacions, no sense abans haver fet una investigació sobre qui està darrere d'aquestes pàgines, perquè els està generant dos coses. Un, el que se li diu el lucro cesante, és a dir, estan deixant de tenir clients perquè, evidentment, si ja s'han gastat els diners en una reserva, no tornaran a reservar l'altra. I l'altre element és que els està generant un cost emergent. Hauran de pagar a una empresa doncs com la nostra, hauran d'anar a posar una denúncia, fer una investigació i entregar totes aquestes informacions per posar-les a l'abast de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
2: Però, Selva, amb aquest tema sempre és molt xocant que Google i les xarxes socials, que normalment presenten com a patrocinats aquests anuncis que són fraudulents, no tinguin la capacitat per detectar el moment que aquest anunci és fraudulent, és evident, i no fan res. Estan fent negoci, justament. S'estan sumant als delinqüents.
0: Mira, hi ha una bona notícia, i és que ara fa res, no fa ni una setmana, ja hi ha hagut les primeres sentències contra Meta i contra Meta pels anuncis que s'estaven emetent a través d'Instagram. Hi ha una associació, que avui estava parlant, ara mateix estic amb uns quants guàrdies civils, i ells estan superconnectats amb una associació que és per víctimes d'aquest tipus d'estafes. No tots són personatges públics, però bueno, són víctimes de suplantació d'identitat. I ells el que estan fent és forçar a les diferents plataformes, Meta generalment i Google, perquè són les més potents, també tenim X i TikTok, però perquè puguin fer una due diligence, és a dir, per poder veure qui està contractant i si ho està fent des de la pàgina oficial amb un domini corporatiu i amb una sèrie de garanties, o si és un tarambanes, que a part ja se sap que aquella targeta s'està utilitzant en molts més anuncis.
1: Ja.
0: Clar que tenen la possibilitat de fer-ho, però tu ho has dit, els generen molts ingressos encara i fins que no hi hagi una mesura contra... una contramesura legal, no faran res. Mm.
1: L'important ara, que tornar al celler de Can Roca, és que aquesta web falsa, el cellerdecanroca.info, ja no està disponible, és a dir, han tallat l'hemorràgia.
2: Jo he intentat entrar aquesta tarda i era aquest domini.info, totalment pirata i tal, i no estava disponible ja.
1: Tu imagina la feinada que ja tens, que a sobre ara et passi això, no?, i que tothom estigui pagant reserves que, no?, que després has pagat i et quedes sense...
0: És que és així, és el pa nostre cada dia, i ara han aconseguit retirar-la. I han fet molt bé d'aconseguir-ho retirar molt ràpid, perquè si tu no ho fas, el grup criminal el que ja fa és prendre's el San Benito, i aleshores comencen a publicar més i més i més i més amb diferents dominis.
1: Selva, que ho deixem. Imaginar-te rodejada de guàrdies civils aquí a Àvila, em fa gràcia. Vés-te'n a menjar un xuletón.
0: Vale,
1: una abraçada molt gran.
0: Fins gràcies aviat. A vosaltres.
1: Adéu. M'agradaria.
3: Al balcó.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: Valorado.
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Necessitaràs pneumàtics nous aquestes vacances? Arriba el Festival del Pneumàtic a Rodi, el Black Friday de l'estiu. Pneumàtics Sensiva. Sí, sí, Sensiva en pneumàtics i a l'estiu. Només aquesta setmana entra a Rodi Ponés i estalvia't l'IVA amb el nostre Festival del Pneumàtic. Posa en marxa les teves vacances a Rodi Motor Services. Motor de confiança.
7: ¿Cómo viviremos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto viviremos? Estas son las preguntas que definirán nuestro futuro. La cadena se reúne el 4 de junio a los líderes empresariales e institucionales que ya tienen las respuestas en Seremos, un encuentro para construir juntos el futuro. Seremos, construyendo el futuro. Organiza la cadena SER con el impulso de Redella, el valor de lo esencial y Universidad Católica de Ávila, la Universidad de la IA.
8: ¿Te ha entrado el agobio por si entra alguien en casa?
9: No, me ha entrado esto.
10: La superseguridad de Movistar ProSegura Alarmas da supertranquilidad, porque te protege incluso estando dentro de casa. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
12: En cada partido jugamos todos ahorrando el IVA en televisores, con un cupón que te renta un montón equivalente al importe del IVA. Hasta el 8 de junio.
11: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
13: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
3: La graderia del balcó. Amb Joan Tejedor.